0: Elsa i Mònica Mas.
1: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Òndius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
2: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
1: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Òndius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
3: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
4: This is not COVID.
5: And then... Això no és COVID. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
4: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
6: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
7: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
8: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
10: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
11: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
12: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
13: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
14: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
15: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
16: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
17: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha nojat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
18: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
19: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré el meu país.
18: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
19: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
18: És a magyar nemzet igényli.
0: Péter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
20: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
21: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
22: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
20: El temps.
0: Dani Ramírez.
23: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història. Queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o a la Terra Alta.
20: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
5: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
24: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, 2 més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
25: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
25: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
26: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitat si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
4: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
20: 3CAT Info.
6: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
7: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
6: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
8: Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
6: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
9: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
6: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
20: 3CAT Info.
6: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
10: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
6: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
20: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, portant moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
6: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera,

0: Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneren tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores.

0: hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
2: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestino, también para romper el bloqueo de Gaza.
1: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
4: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
5: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
4: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
1: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
6: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades. 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència. Estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
7: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
6: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
8: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
6: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
9: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols espacials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
6: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
1: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 a.m, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
10: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
11: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
12: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no pots fer un pas enlloc.
11: No es pot apreciar.
10: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
13: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
10: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
14: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest Temps de Flors com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
10: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i, finalment, enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 1:45. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
15: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, i pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
16: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
17: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agrada, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
16: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
18: Y la noche, cuando pasan comida.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
19: Dóna'm força per cridar, que no som d'aquí, tampoc som d'allà, la meva terra és el mar.
1: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axe Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats, i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant quatre dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents, independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
20: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
21: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
20: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
22: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
20: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys, a la capital del Baix Camp, es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
1: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
23: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units, però que volem adaptar a literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
1: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
3: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
24: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
3: 3CAT Info.
24: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
24: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
26: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
24: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
0: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
24: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
3: Trescatinfo.
24: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
2: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
24: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
3: L'actualitat esportiva a fons.
24: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
4: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
24: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
5: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
24: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
3: Trescat Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu-Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulnerant tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. No tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestino, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte, de l'única manera que es pot resoldre, és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Nem uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui, i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit, i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora, cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
6: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal s'assuma a les dues persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
25: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
25: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
26: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitat si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
5: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
21: 3CAT Info.
7: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
8: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'estaf. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
7: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
9: Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
7: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
10: Jo crec que són capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
7: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
21: 3CAT Info.
7: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
11: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
7: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
21: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat, de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
7: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: Són 4:45.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot.

0: La Girona, la ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols, arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
2: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo
0: segons
2: del buque.
0: Segons la companyia
2: mañana.
0: Naviliera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8 hora canària. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
4: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
5: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Aboukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
6: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando.

0: Seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
1: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
3: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
4: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
3: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes al 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
1: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
5: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades. 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència. Estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
6: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
5: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
7: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
5: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
8: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
5: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
1: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
9: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
10: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
11: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas
10: enlloc. No es pot apreciar.
9: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
12: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
9: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
13: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs, que està agradant moltíssim.
9: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i, finalment, enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a Altamunt.
15: Dissabte, victòria del Barça, 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75. Aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
2: Tresca Info.

A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes

0: Comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu-Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols, arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
3: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autoritzar el fondeo del buque.
0: Segons la companyia navillera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8, hora canària. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
4: This is not COVID.
5: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per a la població local és baix.
4: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
6: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
7: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
8: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
10: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
11: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls embenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sally Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
12: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
13: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
14: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a ella que actuï.
15: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
16: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que va xilent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
17: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
18: En uralkodni fogok Magyarországon.
19: No regnaré sobre Hungría, sino que serviré al meu país.
18: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
19: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hungaresa ho exigeixi.
18: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maquiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
20: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
21: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
22: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada, hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
20: El temps.
0: Dani Ramírez.
23: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
20: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
24: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
25: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
26: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
27: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
28: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, 2 més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens ha estat greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
4: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
20: 3CAT Info.
4: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
5: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
4: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però al bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
6: Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traïció al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
4: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
7: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
4: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
20: Trescat Info.
4: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
8: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
4: Una Blasi que ha acabat segon a l'última etapa, en final a l'angliro, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
20: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar d'excel·lència per poder passar a la final.
4: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: 3Cat Info. Són 6:15.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el

0: diumenge, l'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
1: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols, arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
2: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo
1: del buque.
2: Segons la
1: companyia naviliera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8 hora canària. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
4: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
1: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
5: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La parella de Aboukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
6: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
1: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau internacional.

0: El Rússia ha celebrat aquest dissabte el dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
1: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
2: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
1: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes al 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi, i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
3: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
4: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
3: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
5: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
3: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
6: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
3: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
7: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
8: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
9: Perquè hi ha molta gent i, escolta, gent, per fer un pas
8: en lloc. No es pot apreciar.
7: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
10: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
7: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
11: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest Temps de Flors, com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
7: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i, finalment, enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
12: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, i pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o en posta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
12: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
14: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
15: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agrada, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
14: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Jardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
16: Y la noche, cuando pasan comida.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
17: Dóna'm força per cridar, que no som d'aquí, tampoc som d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axan Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
12: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant quatre dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
18: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
19: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
18: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
20: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
18: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys, a la capital del Baix Camp, es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu Barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
21: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a la literatura catalana i per això, a banda de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
12: Esport.
0: Amb en Marc Andrés.
22: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
12: 3Cat Info.
22: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva, una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
23: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara, es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
22: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
24: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
22: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
25: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
22: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
12: 3Cat Info.
22: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
1: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
22: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
12: L'actualitat esportiva a fons.
22: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
2: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
22: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
12: 3CAT Info.
22: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
3: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
22: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València a Fontajau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
12: Trescat Info.

0: Què tal? Bon dia, són les 6 del matí. El govern espanyol ordena el desembarcament del creuer Òndius per motius de seguretat i assistència sanitària davant l'oposició del president de les Canàries, Fernando Clavijo, que s'ha negat a autoritzar-ne el fondeig. Clavijo diu que, si passa alguna cosa, serà responsabilitat de l'executiu espanyol. Aquest creuer és previst que arribi properament, ja d'aquí a uns minuts, al port Tinerfeny de Granadilla. Mentrestant, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova de l'antivirus que li han fet a l'Hospital Clínic de Barcelona. Una veïna de la ciutat, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. De l'àmbit internacional, també destacar que Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts des del 30 d'abril al país. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. En les properes hores seran deportats a través d'Egipte. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat Justec reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet Comuns, Esquerra i la CUP i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis de govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua el càrrec. Per la seva banda, els Comuns creuen que el govern està sobrepassat. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors a les escales de la catedral. Per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. Dels esports, destaca que el Barça pot ser campió de Lliga si guanya un pat al clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre, com sempre una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per la permanència, ha perdut 2-1 al camp del Sevilla. Ara els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden a 2 punts del descens. I també destacar que aquest dissabte Paula Blasi s'ha convertit en la primera ciclista catalana a guanyar la Vuelta. I del temps, també en aquest sentit, hem de parlar que les properes hores ja les pluges de les comarques de Girona podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest, després d'aquesta, ja que remeten aquestes pluges a les comarques gironines, i els ruixats podrien arribar per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu, grans clarianes, i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls encara del prelitoral, el Prepirineu i també la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 4 minuts de les 6 del matí. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar els arguments més destacats d'aquest diumenge 10 de maig del 2026. D'entrada, discrepància entre administracions abans de l'arribada del creuer Òndius a les Canàries. El govern canari s'ha negat a autoritzar-ne el fondeig per motius, diu, de seguretat. Tot i que aquesta negativa de l'executiu canari, el govern espanyol li ha replicat imposant aquest desembarcament per motius de seguretat i assistència sanitària. La Marina Mercant, de fet, ja ha firmat la resolució en què autoritza aquesta entrada de l'Òndius al port Tinerfeny de Granadilla, on ha d'arribar en breu, els propers minuts. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha advertit que, si passa alguna cosa, serà únicament responsabilitat de l'executiu espanyol.
2: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
0: Un Clavijo que ha denunciat que cap dels ministres amb qui va parlar ahir va tindre la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú, és a dir, redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació. Segons la companyia naviliera de l'Ondius, aquest creuer fondejarà el port de Granadilla, Tenerife, a partir de 6:15 de la matinada, hora local, per tant, 6:45, hora catalana, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de 8:00 AM, hora canària. A l'Ondius, afectat per aquest brot d'antivirus, hi viatgen gairebé 150 persones de 23 nacionalitats, entre ells 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals catalans, desembarcaran tots plegats de manera d'entrada, els primers, i seran traslladats a Madrid per fer la quarantena, mentre que la resta de passatge baixarà per grups de nacionalitats per abordar els avions que els portaran de tornada als seus països respectius. Aquesta part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. El creuer, com destaquem, hi viatgen pràcticament 150 persones de 23 nacionalitats, i això fa que sigui una operativa complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona ara mateix amb símptomes.
1: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, també ha arribat aquest dissabte a Tenerife i ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus que és greu, el perill, diu, a la població és baix.
3: This is not COVID.
4: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
3: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar aquest operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus, ha donat negatiu a la primera prova PCR que se li ha fet. D'aquí a 24 hores se li tornarà a fer una altra prova, seguint els protocols, mentre que un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament, en aquest cas a l'Hospital Clínic de Barcelona, per precaució. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
5: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: El doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que ara per ara la dona es troba bé.
6: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona ahir li van fer una prova PCR i els resultats se sabran previsiblement avui diumenge. També l'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus conegut pels científics. També ho ha dit al suplement.
7: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Passen 9 minuts de les 6 del matí, canviem de qüestió, parlem de la flotilla, perquè els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel ja han estat deportats del país. Ho ha confirmat a primera hora del matí el ministre d'Exteriors israelià en una piulada a la xarxa social X. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, acusat d'organització terrorista, i també del brasiler Tiago Ávila, assenyalat per activitat il·legal. Tots dos, recordem, en vaga de fam des de fa 10 dies, han negat les acusacions. Ahir, l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea. Un dels portaveus de la flotilla és Pablo Castilla.
8: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: A tot això, la resta d'embarcacions de la flotilla Global Sumut ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i també d'Itàlia, que aquesta matinada han arribat a la localitat turca de Marmaris. Canviant de qüestió, a les portes d'una nova vaga general d'educació augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i del març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Sentim Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb les talls de les carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o bé denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
9: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquesta infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents continua provocant reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
10: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos dels Mossos no funciona i demana a Salvador Illa que actuï.
11: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels Comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern, diu, sobrepassat.
12: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero diu no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
13: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Per la seva banda, Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. Més qüestions abans d'obrir àrea de servei i saber la previsió meteorològica. Encara tenim temps d'explicar-vos novament amb mirada internacional que a Hongria ha començat ja una nova etapa. Va ser ahir dissabte amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar. La presa de possessió al Parlament de Budapest es va fer envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Va sonar l'himne d'Europa, va onejar la bandera comunitària després de 12 anys i, a més, també aquest dissabte, aprofitant la celebració del Dia d'Europa, que es commemora el naixement de les primeres institucions comunitàries. Magyar ha volgut desmarcar-se d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit al servei del seu poble.
14: Uralkodni fogok Magyarországon.
15: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré el meu país.
14: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
15: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui, i la nació hongaresa ho exigeixi.
14: És a magyar nemzet igényli.
0: Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros dels fons europeus encara pendents. El president del Consell Europeu i la presidenta de la Comissió han donat la benvinguda a Peter Magyar en missatges a les xarxes socials.
16: El temps.
0: Ens situem a un quart de set del matí, moment d'obrir àrea de servei i saber la previsió meteorològica que ens porta, en aquest cas, el Dani Ramírez.
17: La pluja avui ja no es presentarà bona part del dia. La tarda, aquest diumenge, la tarda i el vespre, pot entrar algun ruixat des de l'Aragó, la franja de Ponent, cap a la zona de Lleida, cap a la Terra Alta, potser Priorat, Baix Camp, Quatre Trons... Bé, d'unes 5 litres, puntualment 10 litres, després de la regada d'ahir. No pas al sector de Lleida, aquí poca pluja, o ni gota, cap a l'Alt Pirineu, però, en canvi, Girona va rebre 11 litres per metre quadrat, gairebé 15 ja a última hora del dia, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, 13 a Sant Cugat del Vallès, en van caure 25 a Castelldefels, al Baixador, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 14 al Perelló, 20 litres en Posta. Doncs avui, ja diem, algun ruixat de tarda entre 1 i 5 litres en aquest sector de l'oest de Catalunya, bàsicament ponent interior de l'Ebre, i bona part del dia amb sol. Per tant, puja la temperatura màxima de 20 a 25. Un diumenge agradable, assolellat, res a veure amb el que va passar ahir. Ja és història aquesta pertorbació de llevant. I sí que destaquem que al matí d'hora hi pot haver llocs amb núvols baixos o boira, després s'aixecaran 10, quart d'11, però al matí d'hora, boira baixa en molts sectors del prelitoral, sobretot Catalunya Central i algunes valls del Pirineu, o també la Vall de l'Ebre.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més qüestions. Aquest dissabte s'ha acabat, ja ho sabeu, la gratuïtat al servei de Rodalies després de 3 mesos i mig amb excepcionalitat tarifària motivada pels talls, pels retards i pels trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, el que hi ha hagut sobretot ha estat la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que encara continua sent ineficient i poc fiable.
18: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
19: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
20: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
21: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
22: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Ara, amb aquesta recuperació del servei de pagament, els abonaments que es tenien a mig gastar abans d'aquesta gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Recordem que els abonaments que donava Renfe fins ara, que eren gratuïts, aquests, en cas de quedar viatges pendents, no es podran fer servir. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% pels adults i també del 70% pels més joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva de moment a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. Un accident que s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-52, al seu pas per la Vall d'en Bas. En aquest sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, a més de 2 més que han patit ferides lleus i que han hagut de ser traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes. També d'aquest diumenge destaca que es fa l'edició número 46 de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries i això el que comportarà doncs, són talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i també afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen unes 50.000 persones que la disputin. Una cursa que començarà a les 9 del matí, farà l'Avinguda Diagonal de Barcelona davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. I d'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, passaran també per Viladomat, per la Gran Via, per Marina, finalment enfilaran el carrer de Cas per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Aquestes restriccions de trànsit ja han començat a les 5 d'aquesta matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 els carrers per on passarà la cursa doncs ja es veuran alterats. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15 aquestes restriccions. A més, caldrà desviar també el servei de tram entre les parades parades de Francesc Macià i Zona Universitària des d'aquesta matinada a partir de les 5 i fins a les 11 d'aquest matí. El que recomana l'Ajuntament i l'organització és evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i optar per l'opció més fàcil, que és el metro. Les biblioteques de Barcelona convoquen una vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. Aquesta mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època que, ja ho sabeu, és de gran ocupació a tots aquests espais. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i amb l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau pels estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: Recordem que aquesta protesta es va iniciar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les pròximes setmanes. Una vaga que segueix tenint un seguiment massiu en total a la ciutat de Barcelona. Per exemple, han tancat 37 de les 40 biblioteques que hi ha. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'habitatge, sobretot per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: La mateixa ministra, també en declaracions en aquesta mateixa entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, ha avançat la quantitat que ingressarà Catalunya aquest any en matèria del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Per tant, Catalunya, en el marc d'aquest pla, rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. És un pla que se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i també les ajudes a la rehabilitació. Abans de l'actualitat esportiva, també us explicarem que cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això els afecta en el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica tenir èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren, diu, únicament el seu sou, sinó també la flexibilitat horària i, sobretot, i això és molt important, poder compaginar la vida laboral i familiar.
16: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: També es dona importància, segons aquests estudis, a poder tenir cura de la família i dels fills petits. Aquest rebuig a assumir més responsabilitats laborals es dona, sobretot, segons expliquen els especialistes, en dones, perfils femenins a les feines, sobretot dones que siguin més grans de 35 anys, segons els estudis d'Infojobs de la consultora de la selecció de personal Michael Page. La diferència que ens separa fins a dos quarts la dediquem a l'actualitat esportiva amb el Marc Andrés.
3: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
4: 3CAT Info.
3: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
5: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
3: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però al bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
23: Que se filtren coses que passen en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
3: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
24: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
3: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
4: 3CAT Info.
3: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
25: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
3: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'angliro, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
4: L'actualitat esportiva a fons.
3: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
26: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, portant moltes victòries a la Lliga i res, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat, que de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar d'excel·lència per poder passar a la final.
3: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

En punt aquesta hora, 6:45 del matí d'aquest diumenge 10 de maig del 2026 per recuperar alguna de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Òndius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el seu fondeig. Clavijo adverteix que, si passa alguna cosa, serà responsabilitat, diu, de l'executiu espanyol. La dona ingressada a Alacant ha donat negatiu a la primera prova de l'antivirus que li han fet a l'Hospital Clínic. Mentrestant, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també us hem explicat que Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts des del passat 30 d'abril al país. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i també activitat il·legal. En les properes hores seran ja deportats a través d'Egipte. També a partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omplir de visitants en l'arrencada de l'edició del Temps de Flors a les escales de la catedral, i per uns dies la gent, doncs, podrà tenir el seu propi Parc Güell en un homenatge al centenari d'Antoni Gaudí. També anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret, i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que és un antídot contra els missatges d'odi i la violència. També en esports, el Barça pot proclamar-se avui campió de Lliga si empata o bé guanya el clàssic del Camp Nou per aconseguir la segona lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel contra el Madrid començarà a les 9 del vespre. I pel que fa al temps, avui el dia començarà amb núvols baixos, clarianes extenses i també sol a bona part del país. Un cop s'aixequi la boira baixa a les valls del centre i del prelitoral. Refresca a primera hora del matí, en canvi, de dia pujarà la temperatura i

0: Creuer Òndius a les Canàries. El govern d'aquesta comunitat autònoma es nega a autoritzar-ne el fondeig per motius de seguretat i, tot i aquesta negativa, el govern espanyol ha imposat el desembarcament per motius de seguretat i d'assistència sanitària. A més, la Marina Mercant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada d'aquest creuer al port Tinerfeny de Granadilla, on ha d'arribar en breu. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha advertit que si passa alguna cosa serà, diu, responsabilitat única i exclusiva de l'executiu espanyol.
1: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
0: Segons la companyia naviliera de l'Òndius, aquest creuer fondejarà el port de Granadilla a Tenerife 6:15 de la matinada, hora local, per tant, a partir d'ara, hora ja catalana, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de 8:00, hora canària. Un Òndius, que ja ho sabeu, està afectat per aquest brot d'antivirus. Hi viatgen unes 150 persones de 23 nacionalitats diferents. Entre ells hi ha 14 ciutadans de l'estat espanyol, 5 dels quals catalans, que seran els que desembarcaran primer i seran traslladats tots ells a Madrid per fer la quarantena, mentre que la resta de passatge baixaran grups de nacionalitats per abordar els avions que els portaran de tornada ja als seus respectius països. Més qüestions. Hem de parlar també, al marge de l'antivirus i aquest desembarcament a les Canàries que serà properament, de la flotilla, perquè els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel ja han estat deportats del país. Ho ha confirmat a primera hora del matí el ministre d'Exteriors israelià a través d'una piulada a la xarxa social X. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, acusat d'organització terrorista, i del brasiler Tiago Ávila, assenyalat per activitat il·legal. Tots dos també en vaga de fam des de fa 10 dies i han negat les acusacions. Ahir, l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea. Un dels portaveus de la flotilla és Pablo Castilla.
2: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: A tot això, la resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total, són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i d'Itàlia, que aquesta matinada ja han arribat a la localitat turca de Marmaris. També de l'àmbit internacional, destacar que Rússia ha celebrat aquest dissabte el dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. Per exemple, no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que, finalment, Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la medició de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument, diu, que es necessita per la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, corresponsal, Cristina Solias.
3: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
4: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
3: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes al 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi, i que enguany Putin ha celebrat la 5ª desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: I ara escolteu això.
5: Okay. Thank you.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne aquestes conseqüències. És una

0: La crònica des de Sabadell, de la Núria Har.
1: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades. 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència. Estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
2: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
1: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
3: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
1: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
4: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
1: Les astronautes d'IPATI han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: Cinc minuts i seran 6:45 del matí. Més qüestions. La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili en uns fets que van passar ahir a 6:45 del matí quan van rebre l'avís que una dona estava inconscient al carrer amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà van traslladar-se fins al lloc dels fets on van assistir la víctima, que va acabar morint tot i l'ajut dels serveis sanitaris. La dona tenia 22 anys i, segons fonts policials, el presumpte agressor tenia una relació sentimental amb ella. La policia el va poder detenir. Es tracta d'un home de 24 anys acusat de delicte d'homicidi. Si finalment s'acaba confirmant aquest cas, el nombre de dones assassinades a l'Estat per violència de gènere pujaria ja fins a 20 des de començament d'aquest any. A l'altra cara de la moneda, qüestions més amables. Per exemple, hem d'explicar-vos que Girona ha inaugurat aquest dissabte una nova edició de Temps de Flors. Ho ha fet amb una gran afluència de visitants durant el matí, tot i el mal temps que ha fet una mica la guitza. El mal temps de tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada d'aquesta mostra floral que acull la ciutat de Girona durant molts dies. Ens ho explica des de Girona la Berta Artigas Fontàs.
5: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
6: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
7: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas en lloc.
6: No es pot apreciar.
5: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
8: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
5: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
9: S'ha treballat molt intensament amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament per fer aquest temps de flors com està sent, que està agradant moltíssim.
5: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
0: I abans d'obrir àrea de servei, explicar-vos que avui la mobilitat a Barcelona es veurà lleugerament afectada per la cursa del Corte Inglés. Si us heu de moure per la ciutat a partir de les 9 del matí, especialment a la part alta, heu de saber que es fa l'edició número 46 d'aquesta emblemàtica prova atlètica, que és una de les més multitudinàries i, per tant, això comportarà talls importants de trànsit en diferents punts i afectacions també en línies de transport públic. És un recorregut, el d'aquesta cursa, de 10 quilòmetres i s'espera que hi participen pràcticament uns 50.000 participants. És una cursa que començarà a les 9 del matí, ho farà l'Avinguda Diagonal davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina i d'allà els corredors aniran diagonal a la vall fins a girar Passeig de Gràcia, també baixaran fins al carrer Aragó i passaran doncs, per vies com Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran al carrer de Cas per acabar com és habitual a la plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa es preveu ja que estiguin condicionats, unes restriccions que no s'aixecaran fins a quarts de dues del migdia. A més, també caldrà desviar una trentena de línies d'autobusos. No hi haurà tampoc servei de tram entre les parades de Francesc Macià i Zona Universitària des de les 5 del matí, que ja ha començat aquesta restricció, fins a les 11 del matí. Tant Ajuntament com també organització recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i recomana fer servir el metro. Ens situem pràcticament a 6:45 del matí, moment d'obrir àrea de servei i d'actualitzar la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
10: El temps.
11: La pluja avui ja no es presentarà bona part del dia. La tarda, aquest diumenge, a la tarda i al vespre, pot entrar algun ruixat des de l'Aragó, a la franja de Ponent, cap a la zona de Lleida, cap a la Terra Alta, potser Priorat, Baix Camp, Quatre Trons, res, d'un a 5 litres, puntualment 10 litres. Després de la regada d'ahir, no pas al sector de Lleida, aquí poca pluja, o ni gota, cap a l'Alt Pirineu, però, en canvi, Girona va rebre 11 litres per metre quadrat, gairebé 15 ja a última hora del dia, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, 13 a Sant Cugat del Vallès, en van caure 25 a Castelldefels, al Baixador, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 14 al Perelló, 20 litres en posta. Doncs avui, ja diem, algun ruixat de tarda entre 1 i 5 litres en aquest sector de l'oest de Catalunya, bàsicament Ponent, interior de l'Ebre, i bona part del dia amb sol. Per tant, puja la temperatura màxima de 20 a 25. Un diumenge agradable, assolellat, res a veure amb el que va passar ahir. Ja és història aquesta pertorbació de llevant. I sí que destaquem que al matí d'hora hi pot haver llocs amb núvols baixos o boira, després s'aixecaran 10, quart d'11, però al matí d'hora boira baixa en molts sectors del prelitoral, sobretot Catalunya Central i algunes valls del Pirineu, també la Vall de l'Ebre.

0: Passo un minut de 3:15 del matí. Seguim a 3Cat Info repassant l'actualitat destacada d'aquest cap de setmana, sobretot ara en plana cultural, parlar-vos de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, anomenat Manual de Belleza, que es tracta d'un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Una crònica des de Barcelona que ens porta al Marc Ruiz.
1: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza, i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
2: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
1: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar. O a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat: Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: També de l'àmbit musical, destacar-vos que la Castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i els Lacs en Busto compartiran cartell en aquest mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem, per exemple, també els Amics de les Arts, la Ludwig Bang o Doctor Prats, i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana, amb noms com Jules o Venus, i aquest any l'espai de Can Guiteres de Montmeló, al Vallès Oriental, espera poder superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar indicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i amb gastronomies típiques del país. També 5.000 roses d'un centenar de varietats han omplert el Teatre Bartrina de Reus, al Baix Camp, en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins al dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primera vegada s'ha obert a nous públics. Des de Reus, la crònica de l'Ariadna Escoda.
3: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada, que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
4: Ja, ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
3: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
5: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de 3, es tenen que presentar 3 flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
3: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys, a la capital del Baix Camp, es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: I del Baix Camp cap a la comarca de l'Anoia, perquè més de 90.000 persones han passat entre dimecres i ahir dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada, per la capital d'aquesta comarca. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat les antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició d'aquest certamen ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i també de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec és un certamen, un festival que reuneix grans marques, firmes consolidades, també dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat han estat firmes catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat, per exemple, un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba, o també una cosidora que arreglava desperfectes en peces de vestir per allargar-ne el seu ús. L'Ateneu Barcelonès enceta avui diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Es tracta d'una invitació a aturar el ritme i a poder gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil, i això fer-ho cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i també impulsor d'aquesta iniciativa.
6: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve d'Estats Units, però que volem adaptar a literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Aquestes sessions comencen a les 12 del migdia amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabi aquesta hora de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor que sigui convidat en l'edició en qüestió. Aquesta primera setmana la convidada, per exemple, és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. Aquesta autora, per tant, compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i també reflexions al voltant de la literatura. És una activitat que és gratuïta pels socis, amb un cost de 5 euros pels no socis, i també en aquest cas es podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.

0: I ara, l'estona que ens separa fins les 7 del matí, la dedicarem a repassar tota l'actualitat esportiva d'una jornada marcada per aquest clàssic a Catalunya, d'aquest Barça-Madrid a partir de les 9 del vespre, que pot ser decisiu pel desenllaç de la Lliga, per si el Barça pot ser o no campió, i també que comença ja ben d'hora amb aquesta cursa del Corte Inglés. Actualitat amb el Marc Andrés.
1: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
2: 3Cat Info.
1: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
3: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
1: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
4: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
5: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
2: 3Cat Info.
1: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
6: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que Takati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També el ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
7: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto. i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
8: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontajau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB, aquest dissabte, victòria del Barça, 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
3: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa aquestes hores per Tenerife, on arriba l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer fondeix ja al port, assistit per un remolcador. Ho farà properament, a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistirem en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid, on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem per part d'alguns mitjans i televisions aquestes properes hores. Tot és a punt per tanjar el port de Granadilla. De seguida hi connectem en directe. Allà tenim la Mònica Mas. I mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat pel futbol. Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet i és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick: identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Veiem imatges ja d'aquest creuer Òndius que comença a entrar al port de Granadilla, a Tenerife. Eva Compte, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Aquesta matinada el president canari Fernando Clavijo s'ha negat a autoritzar el fondeig de l'embarcació, però el govern espanyol ha ordenat que es faci el desembarcament del vaixell on hi ha el brot d'antivirus.
1: De seguida sentim aquestes paraules del president canari. Mentrestant, l'altre titular del dia el trobem a Israel, que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza, retinguts des del 30 d'abril.
2: Són el català d'origen palestí Saif Aboukeshek i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els han expulsat del país. Ara seran deportats a través d'Egipte.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació.
2: L'USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
1: Sentirem també els representants d'USTEC aquest matí al suplement a les portes d'aquesta nova setmana de vagues. Talls de trànsit aquest matí a Barcelona. Atenció a aquesta hora si us heu de moure, per la cursa del Corte Inglés, que comença a les 9.
2: El traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça Catalunya. Es tallaran els carrers per on passa la cursa i també es desviaran una trentena de línies d'autobús.
1: Avui a les 9 del vespre, diumenge de clàssic al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid, Biel Cadilla.
3: Bon dia, sí, un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Arbeloa ha mirat de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, mentre que Hansi Flick no va voler fer-ne massa sang. El tècnic alemany recupera Koundé, que torna de sanció i podria donar alguns minuts a Rafinha.
1: Perilla l'Espanyol, que se situa a 2 punts del descens a falta de 3 jornades després d'una dolorosa derrota al camp del Sevilla.
3: Els andalusos van remuntar el gol inicial de Dolan i enfonsen encara més els blancs i blaus, que ja sumen 18 jornades sense guanyar. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, subratlla que només depenen d'ells mateixos, mentre que el davanter perico, Roberto Fernández, diu que els 3 partits que els queden són 3 finals.
1: No pinta gaire bé, i més si veus el calendari, tampoc ho té del tot fàcil l'Espanyol amb aquestes 3 jornades, també sobretot per aquesta dinàmica. 18 partits des del mes de desembre sense guanyar l'equip de Manolo González. Paula Blasi guanya la volta en la categoria femenina, es converteix en la primera catalana a aconseguir un triomf en una gran volta.
3: Sí, la ciclista d'Esplugues va acabar segona l'última etapa ahir, en final a l'Enguiro, però va deixar enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi es va endur la volta amb 24 segons de marge. Només 2 catalans havien assolit una fita similar: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
1: Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Roger.
1: Després de la pluja d'aquest dissabte, avui què ens espera aquest diumenge?
4: Doncs un dia aquest matí molt tranquil, amb sol. Sí que ha començat amb bancs de boira. Amb boira, per exemple, al Vallès, n'hi havia en alguns pobles, algunes viles, també al centre del país, s'anien desfent. Aquestes boires que s'han format fruit de la humitat, de la pluja d'ahir, també de la fresca que hem tingut aquesta nit. Un matí així, doncs, que quedarà assolellat, i a la tarda sí que arribarà una línia de ruixats i algunes tempestes, però per ponent, per comarques de Lleida, també a Tarragona, i que de cara al vespre nit podrien arribar també a altres sectors i després ja marxaran molt, molt ràpid. De dia, com que farà sol, la temperatura pujarà, i avui pot pujar, doncs, entre 2 i 5 graus, una bona pujada. I també hi haurà vent, vent de Garbí, que reforçarà a partir del migdia la Costa Brava, en cops que poden arribar als 50 km per hora, i, lògicament, el mar quedarà alterat amb onades que poden superar el metre d'alçada. Ara mateix, Alcarràs marca 8 graus, Anglès 9, Tivissa 11, la mateixa temperatura que Sant Cugat del Vallès.
1: Avui, el suplement... Avui al suplement viurem en directe aquest desembarcament acompanyats del Roger Paredes. Ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb la tertúlia habitual dels diumenges, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, inoculats també pel virus del futbol, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, 3 escriptors també amb molt de futbol a les cames. La setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. I a les 11 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Parlem de la model Martina Klein i el tenista, o l'extenista, Àlex Corretja.
5: L'Àlex és un fora de sèrie total, en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
6: Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
7: No, qui hauria de plegar...
1: Demà dilluns seran els ambaixadors, la Martina Klein i l'Àlex Corretja, de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Avui tots dos es prodiguen poc als mitjans aquí al suplement. Tot això en un diumenge en què a l'eclipsi del suplement a les 12 ens visita Fede Sardà. Si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades, és ell, i no cal dir que l'Udegas porta bons records blaugranes. Mig quart de vuit.
0: L'informatiu del suplement.
1: El creuer Òndius, afectat pel brot d'antivirus, ja és en aigües canàries. El creuer ha entrat al port de Granadilla a aquesta hora i la Marina Mercant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, tot i que aquesta matinada el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig del vaixell apel·lant motius de seguretat. El govern espanyol ha imposat que es dugui a terme el desembarcament. Enviats especials a Tenerife i anem en directe amb el David Mendoza, el suport tècnic, i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, què tal, Roger? Doncs mira, l'Òndius l'acabem de veure, el que passa que encara no ha entrat dins del recinte, dins del dic de contenció del port, es mou, s'està movent dins, davant de la bocana, d'esquerra a dreta, es va movent i el anem veient estones, però encara no està a dins del port. Això no serà fins a les 8 del matí, hora canària, són les 9 vostres, perquè hi hagi prou llum, i es veu que la bocana d'aquest port és estreta i seria perillós fer-ho mentre es faci de nit, estigui de nit. Per tant, fins a les 8 no començarà tot aquest procés de repatriació dels passatgers de l'Òndius afectat per aquest antivirus. Una arribada molt esperada i que a última hora, com deies, ha estat envoltada d'una nova picabaralla política entre el govern canari i el govern espanyol. I és que el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ahir a última hora va sortir dient que es negava a utilitzar l'entrada de l'Òndius al port canari. Una decisió que, com deies, ja ha revocat la Marina Mercant, que ha signat l'autorització. El cap del govern canari feia aquest advertiment.
8: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
7: Clavijo adueix raons de seguretat i perill de contagi i assegura que hi ha dos avions que no poden arribar avui i fins demà no podrien començar aquest desembarcament. Per això proposa que se'ls faciliti un nou avió o se'ls recol·loqui amb els del govern espanyol. Sembla que ara sí l'Òndius començaria ja a entrar per la bocana, ens acaben d'informar. De moment no ho estem veient. Imagino que ha de ser una maniobra lenta perquè pugui entrar un vaixell d'aquestes característiques. Per tant, de seguida que el veiem entrar aquí dins del recinte del port, us en informem.
1: Molt bé. El que ha de passar aquestes properes hores, Mònica, ho hem anat relatant, això no serà ràpid, perquè es pot allargar aquest procés de desembarcament entre 24 i 36 hores, amb tots aquests grups bombolla entrant també dins d'aquests vehicles perfectament estipulats, amb un recorregut marcadíssim, per nacionalitats. Primer hi ha l'entrada de diversos epidemiòlegs dins del vaixell. Per tant, va per llarg i assistirem també a una retransmissió per part d'algunes televisions, però intentarem ser rigorosos també i fer-ho amb tota la màxima prudència, però el dia d'avui es farà llarg també pels passatgers i perquè afronten d'ara endavant una quarantena.
7: Sí, exacte. Roger, ara sí que veiem l'Òndius que comença a acostar-se aquí a la bocana del port. El veiem perfectament, tenim una visió privilegiada, estem aquí al moll. Per tant, sí que us podem confirmar que està començant a fer aquesta maniobra per entrar dins del port i fondejar aquí i fer tot aquest procés que deies que s'allargarà bàsicament pel tema dels avions. És a dir, com que ells volen que cap passatger surti si no hi ha un avió esperant, doncs si no tenen la confirmació de que tots aquests avions tenen programats els seus vols, doncs això seria el que faria que s'allargués tot aquest procés.
1: Mm-hmm. Molt bé. Podem sentir també, aquestes últimes hores, ha parlat per part de l'OMS el seu president.
9: This is not COVID.
10: And then... Això no és COVID. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
9: The risk to the local population is low.
1: És el missatge que van repetint, Mònica, que això no té res a veure amb el coronavirus i, per tant, molta calma.
7: Sí, sí, jo entenc que també aquestes paraules del director de l'OMS una mica era per contrarrestar les paraules del president d'aquí de les Canàries, Fernando Clavijo, que doncs, tot fa molts dies ja que està repetint aquest mantra de que hi ha perill per la població canària. Imagino que ha sortit el pas, de fet va fer ahir una carta dirigint-se directament per xarxes a la població de Tenerife dient això, no? Que calma, això no és un Covid i està tot controlat.
1: La notícia a aquesta hora és que l'Òndius ja és en aigües canàries, que està entrant en aquest port de Granadilla, que la Marina Mercant ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, malgrat que s'hi ha posat de cul una altra vegada el president de les Canàries amb un intent també d'utilització política d'una crisi o susceptible crisi sanitària. En qualsevol cas, això ja és més tema de tertúlia, que també farem a partir de les 9 del matí, analitzant doncs, tot el que doni de si aquestes hores en què doncs, aquest brot d'antivirus pot arribar també a l'inici del que serà el seu final amb aquesta quarantena i amb aquesta notícia ahir, i és que també coneixíem un contacte que doncs estava ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona sense cap mena de símptoma, però una passatgera catalana que havia viatjat en el mateix avió on hi havia hagut una de les morts i, per tant, s'havia decidit activar els protocols i passar una quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, des d'on també vam poder sentir missatges molt, molt tranquil·litzadors, per exemple, del doctor Antoni Trilla. Mònica Mas, tornem que en directe cap a Tenerife d'aquí una estona. Gràcies, fins ara.
7: Fins ara.
1: Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts des del 30 d'abril. Ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal.
2: Són l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukashek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
11: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneren tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
2: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: El fràgil alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà, després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts.
2: Si els combats entre Israel i Hezbollah continuen al sud del Líban, mentre els Estats Units continuen esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, tot plegat enmig d'incidents que fan perillar l'alto el foc a tot l'Orient Mitjà. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic.
1: Un quart de vuit del matí. A les portes d'una nova vaga general d'educació creix el malestar entre els professors per la intervenció policial durant les protestes de principis d'any. A les primeres vagues d'aquest curs, els Mossos van identificar o denunciar una vuitantena de docents.
2: Sí, la informació ha transcendit per la resposta del Departament d'Interior a una pregunta parlamentària de la CUP. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat responsabilitats al govern.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles.
2: Aquesta nova polèmica arriba pocs dies després de la denúncia per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees del professorat.
1: Precisament sobre les conseqüències polítiques de la infiltració dels Mossos en assemblees d'educació, els grups parlamentaris han demanat en cadena la dimissió del director del cos, Josep Lluís Trapero. Els últims a fer-ho han estat Junts per Catalunya. També han exigit a les conselleres d'Interior i d'Educació que pleguin.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
13: Cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
2: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos d'Esquadra és poc democràtica.
14: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
2: Des dels Comuns, Jéssica Albiach diu que veu el govern sobrepassat, i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Per ara, el president Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió, només ha fet esment de les inversions fetes en matèria educativa que xifraten 2.000 milions d'euros.
1: Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques.
2: La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de dos mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
15: que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
2: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, tot i que coincideix amb una època clau per als estudiants de selectivitat. La protesta, recordem, va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, ahir, a la ciutat de Barcelona van tancar 37 de les 40 biblioteques.
1: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes, aglutinarà entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir aquesta vaga, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya, serà el proper 6 de juny.
2: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat, i ja són una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de les jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa, diuen, que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. Issi Sáez, portaveu de la plataforma.
16: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem pujant, no, esferes com més definitòries.
2: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat en sintonia amb el que s'ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat poc més del 20%, i, a més, sense comptar tot això, la inflació.
1: Atenció a la mobilitat d'aquest matí de diumenge. Malgrat que és diumenge a la ciutat de Barcelona, tenim en marxa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries. Això comporta talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat, afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres. S'esperen uns 50.000 participants. És una animalada. La cursa comença a les 9 del matí a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors van diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer d'Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya.
2: Les restriccions de trànsit han començat a les 7 de la matinada a la zona de la plaça de Catalunya i cap a les 8 ja es tallaran els carrers per on passa la cursa. Es preveu que els talls s'aixequin del tot a quarts de dues. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi ha servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, recomana, el metro.
1: Més qüestions. Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero la salut humana, en especial el cor i el cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Una d'elles és la nostra companya dels serveis informatius, la Núria Hart, que des de Sabadell ens explica com li ha anat. Núria, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai.
18: Ok, thank you.
17: La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
19: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
17: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
1: Gràcies, Núria. Déu-n'hi-do, quina aventura. Un quart i mig de 8 del matí. anem fins al Sant Jordi Club, on aquesta nit Rodrigo Cuevas ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. Aquest dissabte ja ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Marc Ruiz.
20: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
21: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
20: I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
1: Una proposta ben diferent la trobem a la castanyada del Cabró Rock, que tindrà un cartell de luxe amb aquests que sonen els Pets, amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs amb Busto compartiran cartell en un mateix festival.
2: Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, el Big Bang, Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. També aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
1: Aquest és el primer cap de setmana de tallers oberts a Barcelona. El projecte cultural organitzat per l'Associació d'Artistes i Artesans d'Alfat convida a descobrir els espais de creació artística, de disseny i d'arquitectura amb diferents jornades de portes obertes i activitats de proximitat repartides per diversos districtes de Barcelona.
2: El públic pot descobrir espais que habitualment no són accessibles i conèixer de primera mà com es treballa. És on, per exemple, es fa ceràmica, escultura, pintura, joieria, tèxtil, fotografia o estampació. Eulàlia Oliver, secretària de l'AFAT, en declaracions a aquesta emissora.
22: Si ho veuen in situ, com s'està treballant, que hi ha diferents disciplines, la ceràmica, joieria, tèxtil, pintura, escultura, gravat, fotografia, restauració, i dialogues amb l'artesà o artista, doncs tens una visió completament diferent.
2: Tallers Oberts BCN està estructurat en dos caps de setmana per districtes. Aquest es fa als districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Sants Montjuïc i Ciutat Vella. I el cap de setmana que ve serà a Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Horta. Els espais s'obren els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges només s'obren d'11 del matí a 2 del migdia.
0: L'informatiu del suplement.
23: Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
24: Atenció!
23: Avui el Tot Gira és un dia gran.
24: Comença a acariciar una lliga.
0: A partir de les 4 de la tarda.
24: Cada cop de color més blaurana.
0: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
23: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
0: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
23: A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref. Europa-Villarreal B i Tarassona-Nàstic.
0: Tot Gira.
23: Aquesta tarda a partir de les 4. Amb David Clopés.
0: L'informatiu del suplement.
1: És un diumenge de clàssic al Camp Nou. El Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid. Un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc, amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. Arbeloa va mirar de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, la vam seguir en directe aquí al suplement, mentre que Hansi Flick no va voler fer sang. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger. Sí, Flick té clar que s'han de centrar en ells mateixos i fer el millor futbol possible, i és que l'ocasió s'ho mereix perquè els blaugranes tenen l'oportunitat de guanyar a la Lliga per segona temporada consecutiva i, a més, de fer-ho davant del Madrid, cosa insòlita fins ara. Sobre la crisi al vestidor blanc i com gestionar els conflictes, Flick només va fer aquesta comparativa.
25: El més important, i això és el que valoro molt en aquest club, és que tothom va en la mateixa direcció.
4: Quan passa alguna cosa, tots parlem en la mateixa direcció. Aquestes coses passen al futbol, a la vida, no diré que és normal, però pot passar. I quan passa, ho has de gestionar. Has de parlar. El millor és comunicar-se, és el primer que has de fer, i així és com ho podem i ho gestionem aquí.
5: Also, how we manage it here.
3: Flick recupera Jules Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar a saber si Christensen rep l'alta mèdica. També és possible que tingui alguns minuts Rafinha, que en la prèvia del Clàssic ha aconseguit una entrevista a Movistar.
6: Buscando mi mejor versión otra vez, creo que aún me falta un poco más, pero esperamos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no nos van a regalar nada, y si ganamos el partido, celebrar la Liga otra vez.
3: Mentrestant, el bàndol madrileny mirant de tancar la crisi, l'entrenador del Club Blanc, Álvaro Arbeloa, ha tret ferro a la baralla i ha parlat de traïció pel fet d'haver-la filtrat a la premsa. A més, s'ha indignat quan li han preguntat si és objecte de burla dels seus jugadors.
8: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
3: Aquest Barça-Madrid, aquest clàssic al Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, dura derrota de l'Espanyol al camp del Sevilla.
9: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez Pizjuán.
3: Així ho narrava Sergi Andreu al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus van perdre per 2-1 en un partit molt important per la permanència. L'Espanyol suma 18 partits sense guanyar i se situa a 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se i Roberto Fernández ja parla de 3 finals.
10: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
3: Els pròxims partits de l'Espanyol són dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. Parlem ara de ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història.
9: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet?
3: La narració de l'Isaac Vilalta ahir al Tot Gira explicant que la ciclista d'Esplugues ha guanyat la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava quan va veure clar que podia guanyar.
26: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Blasi va acabar segona l'última etapa i en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, a qui al final li va treure 24 segons de marge. La victòria de Blasi és històrica perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessardona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. 2 apunts més, en hoquei patins, el Barça avui es pot proclamar campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal. Serà a les 7 de la tarda, el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. Això farà que es perdi la cursa d'avui a França i també la del cap de setmana que ve aquí a Catalunya.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Passen 2 minuts de 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
27: Molt bon dia, Roger.
28: 3, 2, 1, se ganya.
29: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Com està, Joan Anton?
27: Molt bé, Roger, molt bé.
1: cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel, però mirem també cap a la Terra i parlem sobretot de ciència. I sort en tenim de la ciència perquè l'actualitat passa per aquest antivirus. Joan Anton.
7: Sí, exacte. És una cosa que ens estan explicant els metges, els especialistes, i que ens ha donat moltes notícies darrerament, però les notícies que ens estan donant la gent que en sap molt de tot això, d'infeccions, són que no hem d'entrar en pànic. No té res a veure

0: L'Organització Mundial de la Salut, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu, 147 passatgers que esglaonadament aniran sortint d'aquest vaixell al llarg de les properes hores. Serà per nacionalitats, entraran dins d'un cotxe, d'un vehicle perfectament medicalitzat i bombolla, d'alguna manera, seguiran un circuit molt establert. Els que tenen nacionalitat espanyola seran traslladats a un hospital militar de Madrid. Això va per hores, perquè no serà un procés gaire ràpid, però sí que aquest creuer ja és a la costa sud de Tenerife i, per tant, tot és a punt per començar aquest desembarcament, tan bon punt comenci a sortir el sol. A Tenerife aquesta hora encara és fosc. Aquesta nit, també, utilització política d'aquesta crisi. Fernando Clavijo, el president de les Canàries, diu que ell no volia, doncs, que aquest vaixell de cap manera aparegués a Tenerife. En qualsevol cas, la Marina Mercant sí que ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari. Ho ha fet a través també del govern espanyol i, per tant, és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers. Que no pacients, hem de dir-ne passatgers, perquè la majoria no té cap mena de símptoma i, per tant, ahir també parlant amb la gent del Clínic ens explicava tot això. Bé, en qualsevol cas, suposo que l'interès informatiu és a Tenerife, Joan Anton, i que, malgrat que no és estrictament la teva qüestió, quan hi ha una notícia d'aquesta mena, la segueixes de prop.
1: Sí, sí, sí, perquè a més, clar, estem parlant de virus i els virus són unes entitats biològiques molt abundants a la Terra que són pràcticament la major part d'ells, Roger, dels virus són absolutament inofensius perquè si no ja no hi seríem en aquest planeta, però n'hi ha alguns que ens preocupen i aquest és un dels que ens preocupa. Recordem que a diferència del Covid o de la cepa de Covid que ens va dur a la pandèmia, aquesta variant ja, de l'antivirus ja existia abans i dona, vull dir que no és nou, es coneix, i dona brots molt localitzats i per això també els missatges de tranquil·litat que ens estan donant els epidemiòlegs.
0: Escolta'm, què és un virus, Joan Anton? Com ho definim? Perquè n'hem parlat alguna vegada, ho vam fer aquest capítol quan parlàvem de la Covid. Crec que és interessant recuperar aquestes històries ara que l'antivirus també és protagonista i, evidentment, veurem algunes diferències entre l'antivirus i la Covid. Què és un virus? Com ho definim?
1: Mira, ho definim com un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't que dic agent infecciós, no dic entitat viva, perquè aquí la discussió de la ciència durant molts anys, i encara no la tenim tancada, és si podem considerar els virus com éssers vius o no. El consens és que no. I per això en diem agent infecciós, per dir-li d'alguna manera. Són, per tant, unes entitats biològiques molt petites, amb una estructura simple, formada per cadenes d'ADN o ARN, que és el seu llibre d'instruccions. De fet, l'antivirus està fet per una cadena d'ARN, i aquest llibre d'instruccions els virus el tenen envoltat de proteïnes que ho protegeixen. I, a més, l'antivirus, i en això s'assembla al Covid, a més, tenen una capa de greix, una capa de lípids que protegeix tot aquest conjunt. Són així de simples, i de fet, per un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que es deia Peter Medavar, la frase és: els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples.
0: Quina mida té aquest conjunt de males notícies envoltades de proteïna? Com de gran és un virus?
1: Són molt petits, superpetits, molt més petits que els bacteris, molt més petits. Que els bacteris sí que, recordem que són éssers vius, aquests sí. Per exemple, mira, el virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri que es diu E. coli. I el de l'hepatitis és 40 cops encara més petit que això. En el cas de l'antivirus, es tracta d'un virus mitjà-gran, que és 4 cops més gros que el de l'hepatitis B, però tot i això continua sent molt més petit que un bacteri.
0: Com funcionen aquests virus? Com ens infecta?
1: Clar, un virus necessita entrar dins una cèl·lula per obligar-la a que faci còpies del virus. Per això considerem que un virus no és un ésser viu, perquè per ell mateix no es pot reproduir. Ha d'envair una cèl·lula, ha d'entrar dins i ha de capturar el seu mecanisme de reproducció. I aquest procés d'infecció va per etapes. I la primera és que el virus s'adhereix a la membrana cel·lular i després penetra dins. I això, en funció de diferents tipus de virus, empren diferents maneres d'entrar dins, no? Per exemple, el del sida es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i penetra d'aquesta manera. El del polio crea una canal per fora la membrana. Els antivirus penetren formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula. És com si es fusionessin en una part de la membrana de la cèl·lula. I la tercera etapa consisteix, quan ja és dins, consisteix en destruir la seva pròpia capa de protecció per alliberar dins la cèl·lula el seu llibre d'instruccions, l'ARN, que és el que enganyarà a la cèl·lula i farà que la cèl·lula comenci a fer còpies d'aquest virus.
0: precisament la part més crítica de tot.

0: d'aquest procés és aquesta replicació, eh? Què és exactament la replicació?
1: Clar, el virus d'alguna manera obliga la cèl·lula a fabricar-ne còpies, i això té lloc amb els ribosomes. Els ribosomes són uns orgànols dins de les nostres cèl·lules que són els que interpreten les instruccions d'aquest llibre d'instruccions que és l'ARN i creen proteïnes. Doncs el que fa el virus és enganyar, allibera el seu ARN i fa que els ribosomes de la cèl·lula creguin que estan treballant per l'organisme, per la cèl·lula, i en veritat comencen a fer còpies d'aquest virus. És com si canviessis les instruccions, és com si agafessis el llibre d'instruccions natural de la cèl·lula i canviessis i li posessis les teves pròpies instruccions. Però mira, l'antivirus necessita, a més, un pas extra. Resulta que el seu llibre d'instruccions és com si estés escrit a l'inrevés, en diem en sentit negatiu, un ARN negatiu. Vol dir que abans que faci això, l'antivirus ha de tornar a canviar el seu llibre d'instruccions, el seu ARN, l'inverteix perquè això pugui ser interpretat pels ribosomes.
0: I un cop s'ha replicat, què més fa aquest virus?
1: Doncs mira, comença a encaixar totes les peces que han fabricat els ribosomes, és a dir, comença a encaixar de nou les proteïnes, el material genètic, i finalment el virus, clar, necessita sortir de la cèl·lula per continuar infectant noves cèl·lules. Aquesta és l'etapa final. En alguns casos, el virus destrueix la cèl·lula per alliberar les seves còpies que puguin infectar-ne d'altres. Però mira, l'antivirus no ho fa així. El virus es desplaça dins la cèl·lula, cap a l'exterior, pressiona la membrana cel·lular i s'allibera envoltat justament dels lípids, dels greixos que formen aquesta membrana. Es fa com una vesícula i allà s'allibera. D'aquesta manera, la cèl·lula infectada continua encara viva i amb capacitat de continuar infectant.
0: L'antivirus, la Covid, fins i tot un virus del refredat comú són només alguns dels tipus de virus dels quals hem parlat més, però de fet al món en deuen existir moltíssims, eh?
1: Uau, sí, és el que dèiem. Són, fixa-t'hi, les entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que hi podria haver més d'edat, atenció, 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, i mira que són peques, formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia.
0: Tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lula, Joan Anton?
1: No, estan molt especialitzats, i afortunadament, el que dèiem al començament, la gran majoria de tot aquest exèrcit de virus són totalment inofensius pels humans, és que si no ja no hi seríem. I hi ha virus que estan especialitzats en determinats organismes, no? Per exemple, n'hi ha que ataquen plantes, n'hi ha que ataquen determinats tipus d'animals, n'hi ha que ataquen, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida que és específica, causada per un virus específic, només els ataquen amb ells, val? També hi ha fins i tot virus que ataquen bacteris. Estan molt, molt, molt especialitzats.
0: Quant temps sobreviuen fora de les cèl·lules?
1: És variable. Això depèn de cada virus. N'hi ha que sobreviuen poquíssims, per exemple, el del SIDA. Necessita un contacte molt pròxim per poder transmetre's i només ho pot fer per la respiració. Altres, com el que ens va donar la pandèmia del Covid, sembla que pot ser més estable durant hores o dies en funció de la superfície. El de la polio és més resistent i, mira, els antivirus se situen en un punt intermedi, però són molt, molt, molt sensibles a les condicions ambientals. Fora del seu hoste, que habitualment és un ratolí, poden sobreviure entre pocs dies i una setmana en condicions normals d'interior, però són molt vulnerables a la llum solar directa, als rajos ultraviolets, que els destrueixen en molt poc temps.
0: I una de les coses que també hem anat aprenent aquests dies parlant de l'antivirus és aquest mètode i la cadena de transmissió. No tots els virus es transmeten igual, precisament de l'antivirus expliquen que costa de transmetre, que no té una transmissió tan alta, precisament també perquè és un virus que provoca molta mortalitat.
1: Correcte, correcte. I a més, només en coneixem, que jo sàpiga, una variant, que és aquesta variant, la andina, que es diu, Andes, que és la que es pot transmetre d'humà a humà. De fet, ara ho deies, no? Cada virus té els seus mecanismes de transmissió. N'hi ha com el refredat o la grip, que es transmeten per petitetes gotes que alliberem al respirar, a l'estornudar o al tossir. Altres es transmeten per contacte, i els antivirus tenen un mecanisme de transmissió que és per aerosol. El virus surt del ratolí a través de la seva orina, excrements o saliva, s'assequen en un lloc tancat, es mesclen amb la pols, i ara, si tu mous aquesta pols, per exemple, escombrant, doncs això flota per l'aire i el podem respirar, i aquí és on es pot inhalar. Val? Per tant, l'antivirus, en general, no acostuma a saltar de persona a persona, però l'excepció és aquesta variant, l'andina, que és la que hi ha al vaixell, que ja es coneix de fa temps i ha donat brots, però sempre ha donat brots molt localitzats, no ha creat mai aquestes extensions d'altres virus, no? I aquesta sí que és l'única variant del virus que es pot transmetre de persona a persona, però no ho fa de manera fàcil. Els experts ens diuen que és complicat, que ha d'haver-hi un contacte molt estret i durant hores, durant dies, prolongat. No és una cosa similar a un refredat o una grip o al Covid.
0: En el cas de la Covid, precisament, vam parlar molt de les mutacions, la variant Delta, l'Omicron. Com són i com es donen aquestes mutacions en un virus? Per què muta un virus?
1: Clar, un virus, al ser molt simple, al tenir aquest ARN, que és molt simple, està molt sotmès a agents externs que li provoquen mutacions, per exemple, agents químics o la mateixa radiació ultraviolada del sol. I com que es repliquen molt de pressa, entren dins una cèl·lula i la cèl·lula fabrica centenars o de vegades milers de còpies, aquest procés va molt ràpid, molt ràpid, molt de pressa. I pot haver petits canvis, pot haver-hi petites modificacions d'un virus a un altre. La major part de modificacions faran que aquell virus en concret no sobrevisqui, és a dir, no faci res, però mira, de tant en tant, per atzar, n'hi haurà alguna modificació que serà beneficiosa pel virus, que crearà una nova variant del virus, que despistarà el mecanisme d'autodefensa de la víctima, que els seus anticossos no reaccionaran, no reconeixeran aquell virus, i això és el que crea les noves variants i fa que els virus mutin molt de pressa. I això ho veiem amb el de la grip. El de la grip, cada any, quan ens vacunem de la grip i es vacuni contra la grip, és cada any una nova variant, com a mínim una, ens vacunem d'una de les variants, però són virus que canvien molt de pressa.
0: Aquestes mutacions són les que fan que els humans puguem tornar a agafar el mateix virus, precisament.
1: Clar, és el que dèiem ara de la grip, no? Dius, bueno, ja ha passat la grip, no en tornaré a passar mai més. Doncs no, cada any pots agafar grip i, a més, en pots agafar més d'una en un any, en funció de les variants que creïn. Perquè el nostre sistema de protecció immunològic crea anticossos per combatre els virus, però, clar, si el virus ha mutat, això vol dir que només que hagi canviat una mica les proteïnes que envolten, que protegeixen el seu ARN, ja està. Els nostres anticossos fracassen i els ha de tornar a fabricar el nostre cos novament. Vol dir que ens tornem a malaltir o ens hem de tornar a vacunar. Llavors el nostre cos aprendrà sobre aquella variant.
0: Una cosa que també estem aprenent amb l'antivirus és que és aquesta cosa d'una mena d'ironia que els virus més mortals són precisament els que menys es transmeten, els que costa més de transmetre.
1: Clar, com que un virus necessita, per infectar, necessita sortir d'una cèl·lula per infectar-ne d'altres i després trobar nous hostes, doncs si un virus és molt, molt, molt, molt mortal, doncs no dona temps a que aquell ésser que el té, no?, pugui infectar-ne d'altres. De manera que es produeix això que dius, és una ironia perversa, no?, però és així, els que són més mortífers no tenen una extensió molt grossa perquè no tenen temps a infectar-ne d'altres. De fet, mira, hi ha una cosa que és que és com si el virus, no, de fet, no volgués fer mal. El virus, d'entrada, el virus no vol fer res. Vull dir que no és cap ésser viu, però si ho fos, no té intenció de fer mal. L'única cosa que vol és emprar la víctima com un medi per reproduir-se. El que passa és que, clar, això té conseqüències nefastes normalment per la víctima.
0: Sentint-te, Joan Anton, en saps moltíssim, però encara ens queda molt més per aprendre sobre aquests virus, eh?
1: Oh, i tant. Mira, d'entrada, ja et dic, encara estem discutint a la ciència si els considerem éssers vius o no. Ja et deia al començament que ara el consens de fa temps és que no els podem considerar. Però deia, mira, són molt petits, i et deia, són en general molt més pequeños que un bacteri. Però des de fa uns anys comencem a descobrir virus que són molt grossos, alguns dels quals sembla que infecten fins i tot ameves, que ja són organismes doncs, en una certa mida. I això de la vida, de si són vida o no, encara és una qüestió que ens porta de corcoll i dura aquest debat. I és que, en definitiva, Roger, encara avui, ple segle XXI, no sabem exactament com definir la vida.
0: Gràcies, Joan Anton Català. Una abraçada ben forta. Ho deixem aquí.
1: Igualment, Roger.
0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Pausa. I recuperem també la plana informativa d'aquest suplement que passa a aquesta hora per Tenerife, on aquest creuer ja és al port i és a punt també per el desembarcament d'aquests 147 passatgers que aniran desfilant per nacionalitats i els espera un llarg periple que acabarà amb una quarantena.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
5: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
6: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
5: Thank you!
4: Per aquí, sisplau.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
9: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
8: Ai, oh, em sap greu, veu?
10: Un restaurant caníbal a Berlín.
9: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
10: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
11: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
12: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
11: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
12: Revolució 4.0.
11: Dissabte tot a l'API web.
12: I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
11: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Núria Pujades, titulars, bon dia.
13: Bon dia.
0: El creuer Ondius ja ha entrat al port de Granadilla a Tenerife.
13: Els ministres de Sanitat, Interior i també el director de l'OMS supervisaran el desembarcament dels passatgers en les properes hores. L'operativa continua endavant amb el vistiplau del govern espanyol, malgrat aquesta matinada el president canari, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig.
0: Israel assegura que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza retinguts des del 30 d'abril.
13: Són el català d'origen palestí, Saif Abukashek, i el brasiler, Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els ha expulsat del país, tot i que les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una 80ena de docents a les vagues d'educació.
13: El sindicat Uster reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
0: Trànsit complicat a Barcelona aquesta hora per la cursa del Corte Inglés.
13: Que començarà a les 9, el traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça de Catalunya. Els talls de trànsit han començat a les 5 del matí.
0: Hongria ja ha passat pàgina d'Orbán.
13: Amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar, i el canvi de rumb del país ja es comença a notar, com a mínim, simbòlicament, la presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea.
0: Els Mossos busquen els dos assaltants que aquest dissabte van fer un atracament a punta de pistola a Mataró.
13: Van entrar en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Segons els Mossos, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi ha acabat sense ferits.
0: Ja es prepara una vaga general pel dret a l'habitatge.
13: Serà per l'any que ve, una mobilització que organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny.
0: Aquesta nit, Rodrigo Cuevas ha omplert el Sant Jordi Club.
13: El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència.
0: Tot això en un diumenge de clàssic. Al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o si guanya contra el Real Madrid.
13: Mentrestant, l'Espanyol s'apropa al descens després de perdre contra el Sevilla per 2-1.
0: Marina Laminos, portades dels diaris, protagonisme avui pel vaixell Ondius i per un clàssic que pot ser decisiu.
14: A l'ara, tant la crisi de l'antivirus com el duel entre els de Flick i els d'Arbeloa ocupen la part inferior dreta de la portada, en gran però imatge central del cel de Barcelona, on s'hi veu un raig, titular sobrescrit, arriba un superniño, com ens afectarà, es pregunten, i espai també per a una altra fotografia, en aquest cas de Pilarín Vallès, perquè avui l'ara... entrevista a 6 famosos que expliquen el seu racó preferit de Catalunya. A La Vanguardia, a la part superior, imatges dels entrenadors de Barça i Madrid. El Barça, un clàssic del títol de Lliga, i a sota, titular central, desplegament global per posar sota control l'antivirus. I a la part inferior, encara de La Vanguardia, imatge de Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, que lluerna, diuen, a la Vuelta. Mateixa fotografia central que a El Periódico, d'ella diuen que ha nascut una estrella, i titular en aquest cas també del Periódico, una enquesta en Andalusia. El PP es juga la majoria amb l'esquerra del PSOE a l'alça i el Punt Avui vertigen. Cada vegada més professionals fan un canvi radical a la feina i opten per dedicar-se a la seva passió.
0: A la premsa que s'ha dit a Madrid, l'antivirus comparteix protagonisme amb el funeral dels dos guàrdies civils morts que perseguien una narcollanxa.
14: Tant del País com a la Razón, la imatge central és la de viatgers de l'Ondius observant l'horitzó en prismàtics aquesta setmana, quan anaven rumb a Tenerife. El País titula 40 dies del risc, la vida al creuer amb un virus mortal a bord. I a la Razón, la pacient de la Can dona negatiu i quarantena per a la de Barcelona. A l'ABC, la imatge central és de l'enterrament dels policies, tant l'ABC com la Razón, que critica que ni Sánchez ni cap ministre hi van ser presents. I el Mundo en titular, en el mateix sentit, els narcos van provocar el xoc. La Guàrdia Civil desmunta Marlaska.
0: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 60 espelmes, 3 aforcades.
15: Jo quan vaig estudiar la carrera, vaig acabar l'any 90 aquí, a la Facultat de Medicina.
16: Llicenciada en Medicina ha estat una de les monges més mediàtiques de casa nostra, sobretot per la seva manca de fe en les vacunes i per defensar substàncies sense una base científica, motiu pel qual el Col·legi de Metges de Barcelona la va inhabilitar durant 18 mesos.
0: 81 espelmes, Rafael Ribó.
17: No coneixia el senyor Pablo Hasél. No conec...
16: L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya va ser diputat al Parlament durant 5 legislatures i una al Congrés dels Diputats. Entre el 2004 i el 2022 va ser el síndic de greuges de Catalunya.
0: 66 espelmes, Bono.
16: El cantant irlandès és conegut sobretot per ser el vocalista d'U2. Més enllà de la música, també és un personatge que destaca per la seva filantropia, que li ha valgut 2 nominacions consecutives al Premi Nobel de la Pau.
0: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquest que sona és Eric Clapton, torna a Barcelona 22 anys després.
1: El rocker semblava que s'havia de retirar dels escenaris després de denunciar fa uns anys que tenia una malaltia crònica, però el guitarrista anglès encara té força per fer un tour internacional que avui el durà a actuar al Palau Sant Jordi. Serà a les 9 del vespre i encara queden algunes entrades per entre 120 i 180 euros.
0: I això és Ànima, que encara es pot veure a l'escenari del Teatre Tívoli.
1: L'obra, protagonitzada per Paula Malian, situant al Hollywood dels anys 30, i ens presenta la Greta, una jove que somia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Es poden comprar entrades amb preu especial avui a partir de 19 euros.
0: A la Sala Beckett, abraça'm fins que m'adormi.
1: És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 15 euros.
0: Al Teatre Texas encara s'hi pot veure per Magel.
1: L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar està dirigida per Victoria Spunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i explica la història d'una dona que es defineix com una lesbiana suïcida que s'endins en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui a funció a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
0: I avui també es pot veure el clàssic al Time Out Market de Barcelona.
1: S'hi ofereixen dues opcions. D'una banda, l'experiència premium, per gaudir del partit des d'una sala privada amb terrassa, servei a taula i un menú especial, tot per 35 euros. I de l'altra, veure el partit en l'ambient obert del Market amb menús disponibles per 20 euros. Tot plegat amb una pantalla gegant per gaudir-ne com cal.
0: És l'hora del conte, el suplement. El conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Model pedagògic.
2: Ahir era el mestre més estimat pels alumnes i el més lloat a l'AMPA. Avui és un empestat. El motiu? Creuar en vermell un semàfor amb 5 alumnes al darrere, formant en fila índia. Tots van arribar sans i estalvis a l'altra banda. Però una professora espieta es va encarregar de traslladar-ho a direcció. El mestre va defensar que travessar en vermell tenia un rerefons pedagògic. Primer va al·legar que les regles calia complir-les només quan tenia sentit fer-ho. Després va afegir que acatar per acatar convertia els ciutadans en súbdits. I al final ho va traduir al llenguatge viari. Per molt que el semàfor ensenyés el vermell, tenies el deure de passar si no venia cap vehicle. El director no el van convèncer les explicacions i va expulsar-lo sense miraments. I si avui és un empestat, és per la reacció dels pares quan el veuen a la via pública. Quan el mestre es disposa a creuar en vermell qualsevol carrer, s'afanyen a tapar els ulls de les seves criatures per evitar que creixin amb aquesta mena d'obscenitats. El mestre va desaparèixer del mapa durant molts anys, però un dia va tornar. Anava vestit de pastor. Encapçalava un ramat d'ovelles i algú el va veure superar en vermell una avinguda, sense que generés cap escàndol.
0: Música.
3: Tot el que

0: Un minut per arribar a les 8 del matí. Ho fem acompanyats de la cançó que ens proposa sempre el nostre tècnic de so. Avui és el torn del Macià Closas. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Ja que estem a maig, li farem un petit homenatge i arribarem amb la Maria Solà, més coneguda artísticament com a Maig, ja que aquest passat divendres va treure el seu primer disc titulat Prou. I això que sona es titula Vull perquè no puc.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa aquesta hora per Tenerife, on ja ha arribat l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer ja fondeix al port, assistit per un remolcador a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistim en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers, encara no ha començat, 147 passatgers que seran desembarcats en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta calma, s'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat la escenificació i l'espectacle al qual assistirem aquest diumenge per part d'alguns mitjans i televisions a aquestes properes hores. Mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat també pel futbol.

Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet, és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick, identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Després de les pluges arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, aquest matí s'espera sol amb bastants bancs de boira que s'anien desfent ràpidament i a la tarda, novament, hi haurà una línia de ruixats que entrarà per les comarques de Ponell, les de Tarragona, Lleida, ruixats, algunes tempestes també pel Pirineu, l'Alt Pirineu, i més cap al tard, cap al vespre, poden també arribar ruixats més tocats a altres indrets del país. La temperatura avui puja entre 2 i 5 graus, una bona pujada, i també destacar, per acabar, que el vent de Garbí reforçarà i que pot arribar a cops superiors als 50 km per hora a partir de la migdia a la Costa Brava.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ja és al port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius, on ha escalat els últims dies el brot d'antivirus. Supervisant tot l'operatiu hi ha els ministres de Sanitat i Interior del govern espanyol i també director de l'Organització Mundial de la Salut, sens dubte un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu. La incertesa és evident i aquestes últimes hores el president de les Canàries s'ha negat a rebre de nou el vaixell, ho ha dit de matinada Fernando Clavijo. Diu que ell no el vol i que tot el que pugui passar serà responsabilitat del govern espanyol. En qualsevol cas, la Marina Mercant ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari i ja és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers que no pacients. Això ens ho van explicar ahir des del clínic perquè la immensíssima majoria són absolutament asimptomàtics. Ho recordava ahir al vespre la ministra Mònica García.
3: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: Enviats especials a Tenerife i anem en directe al suport tècnic del David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Roger, què tal?
1: Fa una estona que veieu el vaixell, ja?
4: Sí, ja està dins del recinte del port. En un primer moment ha quedat fondejant justament al costat de l'únic vaixell que hi ha en aquest moll, i això ens ha estranyat a tots els periodistes que estem aquí, que som gairebé un centenar, però ara s'està movent, està fent maniobres. Entenem que és ja per situar-se en un punt en què pugui començar tot aquest desembarcament. Hi ha, com us deia, molta expectació, hi ha alguna llanxa de la Guàrdia Civil que patrulla al voltant d'aquest Ondius, també veiem drons i helicòpters de l'exèrcit. Recordem que, com deies ahir, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava aquest fondeig, aduint raons de seguretat, però és evident que la Marina Mercant i el govern espanyol l'han desautoritzat perquè l'Ondius és aquí davant nostra, per tant, sentim el que deia Clavijo.
5: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
4: Justament per calmar els ànims ahir, Tedros Adhanom, el director de l'OMS, des d'aquí mateix, des del port de Granadilla, va remarcar que això no és una Covid.
6: This is not COVID. And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
7: The risk to the local population is low.
4: Ara aquí a Granadilla, a Tenerife, està sortint el sol, comença a haver-hi llum, per tant, segons el previst, ara hauria de ser el moment en què experts de l'OMS, metges, entrin dins de l'Ondius per comprovar l'estat de tots els passatgers que, com deia, són ara mateix asimptomàtics. I ja cap a mig matí, quan s'hagi fet aquesta revisió, si tot és correcte i no hi ha ningú que es trobi malament, començaria tot aquest procés de desembarcament tal com estava previst.
1: Fantàstic, Mònica. Demana pas tan bon punt tinguis novetats. Amb la Mònica Mas i el David Mendoza, que avui ens acompanyaran al llarg de tot aquest suplement en vies obertes, evidentment, amb Tenerife, des del port de Granadilla a les Canàries. També ens acompanyarà en aquest estudi ben aviat el Roger Paredes, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per entendre el perquè de les mesures sanitàries en aquest desembarcament. Mentrestant, es mantenen en 6 els casos d'antivirus relacionats amb el creuer d'Ondius. La dona confinada a Alacant amb sospites del virus ha donat negatiu a les últimes hores i en aquesta prova de PCR, notícia importantíssima, tot i així seguirà ingressada i se li farà una segona prova avui passades 24 hores. Continua confinada a l'Hospital Clínic, com us vam avançar ahir en aquest programa El Suplement, una persona que es considera contacte de la dona que va acabar morint pel virus a Johannesburg. La notícia ens va agafar fent programa justament a l'Hospital Clínic per les jornades del Clínic Obert, i l'epidemiòleg Antoni Trilla subratllava que tampoc hem de parlar d'ella com una pacient.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
1: Trilla deia que hi ha molt poca probabilitat que aquesta dona doni positiu els propers dies. Malgrat tot, no se sap quants dies haurà d'estar confinada. Van parlar entre 3 i 6 setmanes. De seguida tornem cap a Tenerife, vies obertes amb aquest port de Granadilla, de Abona, on ja tenim l'Ondius a l'espera que arrenqui aquest desembarcament, que va per llarg, eh? És a dir, això pot allargar-se més de 24 hores, tampoc farem la transmissió en directe, sí que, evidentment, doncs, tot el que vagi passant, que sigui destacable, ho anirem traslladant a l'antena de Catalunya Ràdio. L'altra notícia d'aquestes últimes hores és que Israel assegura que ja ha alliberat els dos activistes de la flotilla Global Sumut, retinguts des del 30 d'abril, ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. Tot i així, les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
9: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Sumut ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. És un diumenge, atenció, de restriccions de mobilitat. Si us heu de moure per Barcelona, d'aquí menys d'una hora, a les 9, arrenca la cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants, com sempre que hi ha esdeveniments esportius d'aquesta magnitud, que ja està comportant talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectació al transport públic. Per tant, paciència. De fet, les restriccions de trànsit han començat a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues d'aquest migdia. La cursa comença a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment també enfilaran el carrer Casc per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya. Pel que fa a l'afectació al transport públic, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro. A les portes d'una nova vaga general d'educació, el sindicat majoritari USTEC continua exigint una negociació amb el departament a l'hora que demanen dimissions per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea docent. Continua també la picabaralla política per aquesta qüestió. L'última a sumar-se a la petició de dimissió de Trapero ha estat Junts per Catalunya, que ha ampliat les exigències a dues conselleres del govern. El secretari general de Junts, Jordi Turullo, considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
10: Cessi a la consellera Parlon i, pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos és poc democràtica.
11: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
1: Des dels Comuns, Jessica Albiach diu que veu el govern sobrepassat i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. A aquesta hora podem saludar Isaac Salinas. Ell és delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona. Bon dia, Isaac, què tal?
12: Bon dia, què tal, com esteu?
1: L'Isaac Salinas va ser a l'assemblea on dues agents dels Mossos es van infiltrar fa uns dies, un fet que ha aixecat polseguera, peticions de dimissió del cap dels Mossos. Et vas adonar que hi havia agents a la sala, Isaac?
12: Bé, no jo, però sí altres companyes. Hi ha una companya de l'assemblea que va reconèixer a les dues agents perquè les havia vist uniformades a la manifestació del 8 de març. Amb aquest indici, doncs, se les va fer una sèrie de preguntes sobre el centre educatiu on treballen i, de més, que van deixar prou clar que no eren docents. Mm. I quan ja es van veure exposades, van marxar sota un pretext que era, doncs, com de debò, va marxar de l'assemblea i ja està. I, doncs, amb aquestes evidències, bueno, és que ja no cal donar-li més voltes. El mateix cos dels Mossos d'Esquadra han confirmat la infiltració d'aquestes agents. Mm. La qual cosa, doncs, bueno, és una vulneració gravíssima del dret de reunió i de l'activitat sindical, perquè al final les assemblees de docents, que són? Doncs són espais democràtics i pacífics, no?, d'organització sindical.
1: De quina manera aquest fet condiciona també totes les demandes que teniu amb el govern i que de moment no són correspostes?
12: Bé, bueno, en primer lloc, ens sumem a l'exigència d'explicacions immediates per part del president Illa. Ha de comparèixer i explicar quin és l'abast d'aquesta operació i ha d'haver el cessament immediat de qui correspongui. Però és que ja durant les vagues que van fer el mes de febrer i març, els Mossos van identificar o van denunciar a una vuitantena de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que es basen en la llei de seguretat ciutadana, no? La llei Mordassa. Bueno, doncs no és casualitat que quan es va aprovar aquesta llei els moviments socials la van denunciar, no? O sigui, en un país que es consideri democràtic, el desplegament policial sistemàtic contra les mobilitzacions de docents resulta inacceptable. I és per això que diem al govern que prou d'espiar, prou d'intimidar i prou de reprimir els treballadors i treballadores de l'educació alhora que mantenen bloquejada la negociació del conflicte educatiu. I és que un govern que tracta així el personal educatiu és un govern que manté l'educació del país i per això no ens cansem d'insistir. El que han de fer és tornar a la via del diàleg i de la negociació. Han de convocar els sindicats majoritaris, a mesa sectorial, reobrir la negociació i no enviar policia a espiar-nos.
1: Aquesta negociació ara mateix no està oberta aquest cap de setmana de cara, per exemple, a la vaga que hi ha convocada aquest dimarts i després la resta de calendari que ve farcit, també, de jornades de vaga, però la més immediata és aquest mateix dimarts.
12: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures en l'exigència per part del Departament d'Educació d'uns serveis mínims completament abusius del 50%. Per tant, observem com, mentre d'una banda la consellera Niubó parla de mà estesa als sindicats, segueix havent un immobilisme molt greu, no?, per part del govern. Llavors, doncs, bueno, hi ha un malestar acumulat entre el col·lectiu docent que ha arribat a un punt límit i, bueno, és que és inexplicable que després de les vagues de febrer i març, que van superar en tots els casos un 70% de seguiment, que no són minoritàries ni molt menys, a més amb el suport de famílies i de tota la comunitat educativa, tota resposta del Departament d'Educació, i el govern de la Generalitat sigui defensar un acord signat el 9 de març amb els sindicats minoritaris que el 95% del col·lectiu docent rebutja per insuficient i a més d'aquest immobilisme observem això, cortines de fum com el pla dels Mossos als instituts de secundària, que en cap cas resol els problemes de convivència.
1: Última pregunta. Sí, Isaac Salinas, què ha de passar perquè USTEC aixequi aquestes vagues programades per final de curs, que són moltes, a data d'avui diumenge, missatge adreçat a la consellera Niubó?
12: Sí. El dia dijous ja vam enviar un nou missatge a la consellera Niubó que, si volen que no tinguem l'escenari de vagues convocades, bueno, les vagues ja estan convocades, no?, de maig i juny, però si no volen que no acabem el curs en normalitat, que és, doncs, el que estem plantejant amb aquest escenari de vagues, el que han de fer és tornar a negociar i situar una millor oferta i millorada en matèria de salaris, en matèria de recursos per atendre l'alumnat, de ràtios, en matèria de reduir la burocràcia i que sigui acceptable pel col·lectiu. Llavors, si tenim una voluntat real i una oferta realment per dignificar la professió, podrem apropar postures i llavors, doncs, bueno, tindrem la possibilitat de valorar la convocatòria de vagues sempre després de la consulta al col·lectiu, perquè ens estem orientant en base a un full de ruta que té en compte, no només té en compte, sinó que posa en primer lloc la voluntat del col·lectiu en forma d'assemblees, on es delibera i es prenen decisions sobre com continuar a l'hora de valorar si una oferta és suficient o no, etcètera.
1: Última pregunta de sí o no. Espera una trucada de la consellera, vostè, que avui o demà?
12: És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous. Amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per ser a negociar aquesta mateixa setmana. Sí, ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
1: Molt bé. Doncs l'Isaac Salinas, el delegat de l'Ostec al Consorci de Barcelona, queda clar el missatge. Una abraçada, gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, hora informativa, finestra oberta a Tenerife, on aquest creuer ja ha arribat a la costa sud de l'illa Canària. Es preveu que aquests propers minuts, a partir de les 9, comenci el desembarcament d'aquests 147 passatgers. Mentrestant, la crònica internacional continua ben farcida. A l'Orient Mitjà continua vigent el fràgil alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra punts estratègics nord-americans a la zona després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. El país persa assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, Donald Trump continua esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau enmig d'incidents que fan perillar l'alto al foc. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts. Al sud del país, els combats entre Israel i Hezbollah no s'aturen. I a Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Magyar. El canvi de rumb del país ja es va començar a notar com a mínim simbòlicament. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera 12 anys després i s'ha celebrat el Dia d'Europa per commemorar el naixement de les primeres institucions comunes. Magyar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
13: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
14: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país. Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui, i la nació hongaresa ho exigeixi.
1: Péter Magyar ha estat investit per una supermajoria aconseguida a aquestes últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Al suplement ahir us van prometre que viuríem un vol amb gravetat zero des de dins. Doncs bé, després d'un dia de gran intensitat informativa, ens hem endinsat en un estudi internacional que analitza com afecta la gravetat zero a la salut humana, en especial al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia han tripulat aquests 5 vols parabòlics per experimentar-ne les conseqüències i també han estat testimoni des de Sabadell la Núria Hart, que ens ho explica en aquesta crònica. Bon dia, Núria, com ha anat?
15: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai. Okay. Thank you. La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
16: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
15: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
1: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que es vehicularia a través de la plataforma Per una feina i una casa dignes, un espai que aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general arreu del país. Isi Saez és portaveu de la plataforma.
17: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
1: Per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, la plataforma farà una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny. Aquesta possible aturada s'emmarca en un context en què el preu del lloguer a Catalunya s'ha doblat a l'última dècada, una pujada que no ha anat en sintonia amb la del salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20% i sense comptar la inflació. Un altre front de lluita són les biblioteques de Barcelona. Han convocat una vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, una mesura que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
18: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. L'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris.
1: La convocatòria arriba després de 2 mesos de negociacions contra el Consorci i l'Ajuntament, que, segons els treballadors, no han avançat. Atracament a punta de pistola al centre de Mataró. Els Mossos busquen els 2 assaltants que ahir al matí van irrompre en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat avançades per El Caso, un dels lladres va entrar al negoci amb una maleta de rodes i amagant-se el rostre amb una gorra i una mascareta. Van preguntar a un dependent per un carregador i a continuació el va apuntar amb una pistola. El dependent es va intentar amagar i aleshores va aparèixer un altre lladre per emportar-se diversos productes. Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi es va acabar sense ferits. I han desarticulat un grup implicat en diversos tirotejos i incidents violents registrats a Sant Adrià de Besòs des de l'any 2024. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns enfrontaments amb armes de foc el mes passat entre 2 grups criminals amb un fort arrelament a la zona. En el marc d'aquesta investigació, els Mossos van fer escorcolls domiciliaris a principis del mes de maig al barri de la Mina i van intervenir 2 escopetes, una pistola, projectils i armes blanques. Els detinguts se'ls atribueixen els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions. Això que sona és Rodrigo Cuevas. Ha fet concert aquesta nit al Sant Jordi Club de Barcelona. El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència, Marc Ruiz.
19: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
20: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
19: I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
1: Gràcies, Marc Ruiz. Veig que li ha entusiasmat el Rodrigo Cuevas al Marc. Tot això també, la redacció del suplement la tenim sobreexcitada per el que vindrà a continuació. Aquesta nit, després de 19 anys, ha tornat a sonar, per pena de molts, l'Oreja de Van Gogh amb la veu de Maya Montero. Uf, mare de Déu. A veure, puja. Ens hem d'imaginar que és de Maya Montero. Ha sonat el tret de sortida d'aquesta manera de la gira del grup Basca Bilbao, on per primera vegada des de l'any 2007 els fans han tornat a gaudir dels èxits cantats per la seva vocalista original, un directe que ha tingut algun entrebanc. Fil de veu. A veure, és la qualitat, o sigui, no és... Clar, és so de directe, no sé si gravat amb un telèfon mòbil o amb què, però sona com sona. Cançons antigues i també alguna de nova. Se sent més el fan que la canta que no Maya Montero. La de Bilbao és la primera parada d'aquesta gira de retrobament de l'Oreja de Van Gogh, que a Barcelona farà parada 4 dies diferents, el 6, el 7, el 26 i el 27 de novembre al Palau Sant Jordi.
2: Ja vull ser rei, ser per tu.
1: Concert a un altre que també vindrà, ja sabem, el cartell de la Castanyada del Cabró Rock, el festival que durant 17 hores omplirà l'espai Can Guitet de Montmeló. Els Pets són un dels caps de cartell que, a més, compartiran escenari en un mateix festival amb l'Ax en Busto per primera vegada en dues dècades. També hi seran els Amics de les Arts, la Ludwig Band, els Figaflaues i els Tiets. Entre d'altres, el festival es farà el dia 31 d'octubre. Espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana i, a més de música, oferirà activitats i gastronomia típiques catalanes.
21: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
1: Sorda i Cirat continuen triomfant als premis. Aquesta passada nit han recollit diverses estatuetes als Premis Platino que celebren el cine iberoamericà. Álvaro Cervantes s'ha endut el premi a millor actor de repartiment i Cirat ha triomfat en la categoria tècnica de so, direcció de foto i efectes especials. La gran guanyadora de la nit ha estat, però, aquesta pel·lícula.
22: Aquells programes...
1: Això és El Agente Secreto, és el thriller polític brasiler que s'ha coronat com la millor pel·lícula iberoamericana de ficció i també s'ha endut els guardons a millor direcció, guió, millor protagonista per Wagner Moura. La gala dels Premis Platino es podrà veure aquesta nit a través de la televisió espanyola. I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. Avui porta el seu projecte artístic a la ciutat del Vallès, a la cocapital del Vallès Occidental. Un espectacle que aixecarà el taló a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. De seguida els esports, de seguida el Barça, de seguida l'enfonsament del Madrid. Quan són 8:45 del matí, aquesta nit el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat al Camp Nou, però ja sabeu que a vegades, quan tot sembla tan encarat i de cara a barraca, els catalans també són especialistes en tirar-nos a la piscina i que no hi hagi aigua. Intentarem apagar el tribunero que portem dins i ser una mica més optimistes a les hores que tenim per endavant de suplement, que estan marcades per Tenerife, però també estan marcades per la prèvia del Clàssic i alguna altra última hora que de seguida desenvolupem. Fins ara.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: A l'arribar a la residència, l'Hostilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència l'Hostilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
25: Residència l'Hostilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
26: Benvinguts a la millora del dia.
27: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
26: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
28: Yes, teniu.
29: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
26: Carme, Carme.
28: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola.
29: Hola, amb qui parlo?
28: Sí, mare?
29: Hola, hola.
28: Sí, sí. Sóc la Roser, jo.
26: Ara, ara sí!
28: Escolta, per què no puges?
26: No puges. En comptes de dir-li per la ràdio, per què no puges a dir-li?
29: Ho arreglem abans.
28: Perquè tinc una coca molt maca.
26: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
0: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
26: Anem a repartir berenar.
0: A la tarda de Catalunya Ràdio.
28: Teniu?
30: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
31: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
32: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
33: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
3: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
4: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
3: El divan, el valor de la conversa.
4: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
3: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
6: A punt semàfors. Comença la cursa.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Vila.
7: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP.

0: El Barça de Hansi Flick té un nou repte, guanyar la Lliga en un clàssic. No ha passat mai encara. Els blaugranes poden fer-ho realitat aquest vespre a les 9 al Camp Nou. De fet, en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions. Però, escoltant Flick ahir a la sala de premsa, queda clar que volen donar un cop damunt la taula i enfonsar encara una mica més el Madrid, que arriba molt tocat aquest clàssic.
1: El nostre objectiu és clar, volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa, tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat i amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan m'ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar. És normal, és obvi. Al final, per això el clàssic és tan important tant pel Barça com pel Madrid. I el que volem és guanyar-ho i fer-ho a casa.
0: Flick la cara, Arbeloa la creu, la nit i el dia, l'antagonista de Hansi Flick, si el tècnic alemany transmet il·lusió i entusiasme, Arbeloa és tot el contrari. L'entrenador del Madrid, ahir a la sala de premsa, el vam seguir en directe amb crispetes aquí al suplement, intentava treure aigua del vaixell amb un cubell i amb una tassa, també, minimitzant la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb arguments tan treballats com aquest.
2: Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
0: Molt bé. A tot això, hi ha el Cadilla en un clàssic en què pot reaparèixer Rafinha.
3: Sí, el brasiler ja va rebre l'alta mèdica la setmana passada, Pamplona, però no va tenir minuts després d'un mes i mig de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en un amistós amb el Brasil contra França. Rafinha ja té ganes de jugar contra el Madrid. N'ha parlat a Movistar.
4: Buscando mi mejor versión otra vez. Creo que aún me falta un poco más, pero esperemos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no son a regalar nada y si ganamos el partido celebra la Liga otra vez.
3: També podria tenir minuts Marc Bernal, que ja va reaparèixer la setmana passada a Pamplona. El migcampista de Berga és l'únic jugador del primer equip que encara no ha jugat mai un clàssic a primera.
5: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
3: Flick recupera Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, avui hem preparat un programa també amb molt de Barça. A partir de les 10, tertúlia esportiva amb tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Són el Jordi Puntí, el nostre home Barça, però també vindrà l'Anna Vallbona, el Miqui Otero, també l'Ion Sindreu i el Toni Rodon, segur que hi volen dir la seva. I, evidentment, saludarem al llarg d'aquest suplement el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, el David Clopés. Per si avui no n'hi hagués prou, a l'eclipsi del suplement, Fede Sardà, un home que al llarg de la seva vida és bastant probable que hagi dit més vegades bona nit que bon dia. Fede Sardà, l'inventor del lut de gas, pràcticament ja de retirada, però que avui la cosa pot anar de celebracions, segur que té unes quantes aventures per explicar de nit. A tot això, dèiem, mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, l'Espanyol doncs, s'enfonsa cada vegada una mica més.
6: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós. Final molt dolorós al Sánchez.
0: L'Espanyol allarga una mica més aquesta agonia. D'aquesta manera, el Sergi Andreu, el tot gira, narrava la derrota dels blanquiblaus al camp del Sevilla per 2-1. I això que les coses havien començat prou bé pels pericos que es van avançar al marcador.
6: Ara bé, ha tallat una bona pilota Expósito. Golan, Aleix, ja és a la zona 3 quarts. Prova el xut. Li cau a Roberto a l'altra banda. A veure si pot evitar que marxi. La centra Roberto. Punt de penal. Golan controla, xuta.
0: Minut 11 de la segona meitat, el primer gol 0-1 Dolan, però quan faltaven només 8 minuts pel final del temps reglamentari, l'empat del Sevilla.
6: Avança Castrín, arriba el vèrtex, entra a l'àrea, encara Castrín! El gol del Sevilla.
0: El Sevilla feia l'empat en una jugada molt mal defensada per l'Espanyol i només 10 minuts després, crec que era el minut 91, atenció, minut 91, patacada de les grosses per l'Espanyol.
6: Que la rep a la frontera, el gol del Sevilla. No m'ho puc creure. A Cor Adams, ha rebut una pilota al balcó de l'àrea i ha engaltat un xut.
0: Realment el guió va ser duríssim per l'Espanyol. La sentència, aquest 2-1 victòria del Sevilla, que supera els blanquiblaus a la classificació i els deixa només a 2 punts del descens. Crec que han fet a l'Espanyol, que la dada és demolidora, 6 punts de 50.

0: 54 des del mes de desembre. 6 punts de 54, 18 jornades sense guanyar, Biel.
1: Sí, queden 9 punts per disputar-se. Dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Real Societat. 3 finals, com reconeixia ahir el davanter Roberto Fernández.
2: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: Mentre que el tècnic blanquiblau, Manolo González, mira de veure el got mig ple.
3: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
0: Entrades a partir de 10 euros pel partit de dimecres. És evident que la RC Stadium necessita doncs, tota l'afició de l'Espanyol per intentar aixecar el que és una de les pitjors segones voltes de la història de la Lliga Espanyola, si no la pitjor. Però realment el Sergi Andreu, pobre, ahir que semblava que la cosa podia acabar a cara, doncs aquest final va ser demolidor. Encara parlant de futbol, atenció al que ha passat a Praga al derbi de la ciutat. Minut 96, el partit entre l'Eslàvia i l'Esparta de Praga. L'Eslàvia guanyava per 3-2 i s'estava a punt de proclamar campió de Lliga, però quan quedaven 4 minuts del temps afegit, centenars d'aficionats de l'Eslàvia envaeixen el camp amb bengales i petards, creuen el terreny de joc i comencen a atacar els aficionats de l'Esparta. Resultat, partit suspès, la federació estudia donar-lo per perdut a l'Eslàvia, que ja ha reconegut que és la vergonya més gran de la història del futbol de la República Txeca i diria jo a Europa en aquests fets que són del tot inusuals. Al marge del futbol, un dels noms del dia, també, Biel, és el de Paula Blasi.
4: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la volta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys.
0: La ciclista d'Esplugues de 23 anys ha fet història. Com narrava l'Isaac Vilalta al Totgira, Blasi va guanyar ahir la volta en la categoria femenina.
1: Sí, s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. La catalana va acabar segona ahir en l'última etapa, en final a l'Angliru, però va deixar enrere la neerlandesa Anna van der Breggen, a qui va acabar superant per 24 segons de marge. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava així quan va veure clar que podia guanyar.
5: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una victòria històrica, la de Blasi, perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
0: Marc Márquez serà baixa al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: Sí, el pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. S'haurà d'operar i es perdrà tant la cursa d'avui com també el Gran Premi de la setmana que ve aquí a Catalunya. Avui a les 2, cursa llarga, alemans, amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb hoquei patins perquè el Barça es pot proclamar campió d'Europa avui mateix.
1: Sí, jugarà la final a les 7 contra el Porto. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals en la final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
6: Ahir va ser quart minvant i continuarà decreixent fins a arribar a ser nova d'aquí una setmana, que això és diumenge vinent.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cassà de la Selva, al Gironès?
6: A les 6:34.
0: I a quina hora es pondrà?
6: A les 20:56.
0: Una abraçada, Joan Anton, gràcies.
6: Igualment.
0: Temperatura a Cassà de la Selva a aquesta hora, Enric Agut.
7: Doncs mira, ara mateix, a Cassà de la Selva, la temperatura és de 9 graus, ara mateix aquí a Cassà de la Selva, amb una humitat del 70%.
0: Que et falta l'aire, Enric.
7: Sí, sí, és que vengo corrents, disculpa, No me'n recordava que entrava a la ràdio. I
0: ostres, Enric, ets un cas,
7: Sí, sí.
0: No, és que noto com et falta l'aire. Vull dir, que ja, des del plató de la tele fins a l'estudi de la ràdio, són gaires metres?
7: No, és res.
0: Però s'ha hagut de fer un sprint de
7: 150 metres.
0: 154 sí. metres llisos de l'Enric Agut a 8:45 del matí, doncs no deu ser fàcil, Encara amb l'estómac buit.
7: Sí, no, després esmorzaré i em carregaré piles. És a dir que...
0: Enric. Bé, va, avui surt el sol.
7: Doncs mira, el sol ha sortit arreu del país, però al matí a primera hora teníem bancs de boira a força indrets, eh? I en zones que són menys habituals. Per exemple, al Vallès hi havia boira, al Baix Ebre hi havia boira, també cap a Cassà de la Selva hi havia boira, bé, Cassà de la Selva, cap a l'àrea de l'Empordà, des de Begur es veia molts indrets amb boira, però es va aixecant, és normal aquesta època de l'any. El sol va guanyant alçada i, bé, avui s'espera un dia tranquil aquest matí, amb una temperatura màxima que pot pujar doncs, entre els 2 i 5 graus. Avui les màximes més elevades poden tocar els 24, 25, 26, és a dir, que es notarà que el sol escalfa. I a la tarda sí que novament tindrem un canvi de temps, arribarà un front que pot deixar alguns ruixats i alguna tempesta a comarques de Lleida, de Tarragona, i després sí que més cap al tard podria arribar a altres indrets. Però bé, és un canvi que passarà molt ràpid. I per la setmana entrant sí que es veu una setmana bastant dinàmica, eh? Perquè dimarts passarà un front, deixarà ruixats, dimecres podria tornar algun pel nord del país, no, ja. I a partir de dijous, saps què passarà? Doncs que entrarà una massa d'aire polar.
0: Què dius ara? Dijous, torna el fred?
7: Sí. Dijous, divendres i dissabte vol baixar la temperatura i bé, serà com un ambient d'inicis de primavera i pot nevar al Pirineu i ja veurem la cota, però podria caure fins als 1.000 metres.
0: Ens té boig aquest temps. Gràcies, Enric. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
8: Dos amics col·legues en el judici aquest que porto 6 mesos a Madrid.
0: Pujol.
8: Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
0: Dos advocats
8: reconeguts perigos, que, hòstia, és que em tenen... Perdó, és que em tenen amenaçat, pràcticament. I tinc que veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà. Amb el Bertín Osborne, que ho vaig explicar un dia.
9: Si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Aquest és una mica el panorama.
10: Perquè jo, quan perd el Barça, no menjo.
0: Ets de les que no sopa.
10: Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però, clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no?, que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 10 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Javier Padilla.
1: Ha referido símptomes compatibles, principalmente símptomes relacionados...
2: És el secretari d'Estat de Sanitat que acaba de parlar des del port de Granadilla, Tenerife, confirma que cap passatger quedarà desatès i que seran desembarcats amb llanxes i autobusos de la Unitat Militar d'Emergències.
0: Saïf Abukeshek.
3: I heard your voices...
2: La flotilla de Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat avui l'activista català d'origen palestí, retingut des del 30 d'abril i que estava en vaga de fam des de fa 10 dies.
0: De seguida ens ho desenvolupa el Jordi Brascó des de Tel Aviv. Isaac Salinas.
4: Hi ha una companya de l'assemblea que...
2: El delegat de l'AUSTEC, el Consorci de Barcelona, en declaracions aquí, en aquest programa, el suplement, va estar present a l'Assemblea d'Educació, on dues agents dels Mossos es van infiltrar i ha denunciat aquesta intervenció policial fa pocs minuts al programa i també... ha demanat poder contactar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de la vaga general d'Educació d'aquest proper dimarts.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 19.
2: Els anys que feia que Maya Montero no cantava amb l'Oreja de Van Gogh, la vocalista original del grup s'ha retrobat amb la banda en el primer concert de la seva nova gira a Bilbao.
0: El número 3.
2: Els premis Platino que s'han dut, Sirat, que continua triomfant. La pel·lícula està premiada en les categories tècniques, mentre que Álvaro Cervantes ha guanyat el seu paper de repartiment a Sorda.
0: El 10.
2: Els quilòmetres afectats per la cursa del Corte Inglés, que arrencarà d'aquí uns minuts a les 9 del matí. El recorregut surt des de la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina i acaba a la plaça de Catalunya. Per tant, mobilitat complicada aquest matí a Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 10 de maig, en aquest cas de l'any 1987, va néixer l'emissora Catalunya Música.
5: Bona nit. Avui, 10 de maig, ara, en aquest moment precís, comencen les emissions de Catalunya Música.
0: Així va sonar amb Josep Cuní al capdavant. El primer programa de Catalunya Música es va emetre just abans d'un concert especial de la Victòria dels Àngels al Palau de la Música.
5: Catalunya Música neix sabent que la seva creació ha estat un objectiu llargament ambicionat, no solament pels qui treballem a Catalunya Ràdio, sinó també per moltes de les persones que, a un nivell o altre...
0: 39 anys després, Catalunya Música continua sent una emissora de referència de la música clàssica. Entre els programes que s'hi emeten, des d'aquest any podeu gaudir del Fixa't com sona, del nostre estimat Xavier Solà. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Gran Teatre del Liceu, des d'un barber de Sevilla o des del quiròfan d'un doctor que, per donar la nota, opera en texans.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Els diaris Marina Alaminos, plens d'anàlisis i reconstruccions de la crisi de l'antivirus a bord del vaixell Ondius. Per exemple, el País detallen, a partir del testimoni de diversos passatgers, com s'han viscut aquests dies de quarantena a alta mar.
7: Són testimonis que expliquen que a l'Ondius hi havia tres tipus de passatgers, apassionats de la naturalesa, fotògrafs de fauna, observadors d'aus, d'altra banda també col·leccionistes de països, i un tercer grup que fa baixar aquesta mitjana de 60 anys, que són els influencers i bloguers. Durant el creuer s'han topat amb onades de fins a 7 metres d'altura i, després del primer mort, expliquen que la vida va continuar més o menys amb normalitat, excepte per la vídua, que els testimonis doncs narren que gairebé no va sortir de la seva habitació perquè estava molt malament. Els altres feien àpats tots junts i barrejats al menjador, sopa de carabassa i gingebre, duo de llagosta i filet i panacota de pastanaga, per exemple, era algun dels menús. Després van començar a arribar les confirmacions d'antivirus i hi ha veus de dins del vaixell que sí que lamenten que es va tardar a informar i que els primers dies no es van prendre precaucions. En canvi, la majoria de testimonis expliquen al País que van continuar fent vida relativament tranquil·la, amb els ànims alts. La gent ha continuat somrient, passejant per la coberta intentant avistar aus marines. De fet, van veure, expliquen, el partit del PSG contra el Bayern, i fa uns dies també van celebrar l'aniversari d'una passatgera catalana, mantenint les distàncies, però buscant animalets per fotografiar, amb telescopis, amb prismàtics i, de vegades, veient tots els reporters a l'altra banda del vaixell fent-los fotos.
0: També sobre l'antivirus, Josep Corbella fa una crida a la calma. Si apareixen més casos, escriu, no us espanteu.
7: És a La Vanguardia, on insisteix que la situació està controlada. Pot ser que apareguin més casos entre passatgers i gent que va compartir avió amb algun dels infectats. És possible que encara no hagin aparegut els símptomes, però reivindica que s'estan rastrejant bé els contactes per tallar les cadenes de transmissió. I, a més, no es tracta d'un virus, us recorda, que es transmeti de manera eficient entre humans. Afegeix també que el brot més gran va ser a l'Argentina el novembre del 2018 i que les cadenes de transmissió més llargues van ser de 3 casos. Ara s'estan aplicant els mateixos protocols de rastreig. En aquella ocasió el brot va afectar 34 persones, 11 de les quals van morir. L'antivirus dels Andes, a més, acaba, que és un vell conegut, incapaç, diu, de causar una gran epidèmia.
0: I avui també ens fixem en l'article del Toni Soler, que reivindica, diu, ficar el sac de la cultura catalana a la Fèria d'Abril és absurd.
7: Com també ho seria ficar-hi l'Oktoberfest de Calella? Seria com dir que si 500.000 de catalans se'n van a viure a Andalusia i formen una colla castellera anomenada Los Chiquitos de Fuengirola, un 4 de 9 amb folre i manilla seria tan andalús com la Romeria del Rocío. També és absurd negar el dret de qualsevol ciutadà de Catalunya a celebrar les festivitats de les seves terres d'origen, però cal que el govern català protegeixi i fomenti la cultura pròpia, perquè les grans migracions han demostrat la gran capacitat d'integració de la societat catalana, però també han deixat la població que cataloga d'indígena i la seva llengua, el català, per tant, en minoria. Una Catalunya independent, reivindica Soler, hauria pogut gestionar millor la seva pluralitat i ara en paguem les conseqüències.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
10: Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
11: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
12: Com de fàcil és robar un cotxe?
13: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
12: Quins són els trucs dels lladres?
14: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
12: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
17: 32.927. 32927 de la sèrie 42.
16: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 6 minuts per arribar a les 9 del matí. De nou, matí informativament intens, amb molts focus oberts. Anem cap a Jerusalem, on la flotilla per Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat l'activista Saif Aboukeshek. Última hora des de Jerusalem, amb el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. Sí, finalment, ha passat de matinada, Israel ha alliberat Saif Aboukeshek i Tiago Ávila després de 10 dies de detenció des d'aquella matinada en què els seus vaixells van ser interceptats en aigües internacionals davant les costes de Creta. Tant el seu grup d'advocats com el Ministeri d'Afers Exteriors israelià han confirmat la seva deportació. El ministeri, per cert, els ha catalogat de provocadors professionals. I el mateix Aboukeshek fa uns minuts ha enviat per xarxes un missatge d'agraïment des de l'aeroport d'Atenes.
19: I heard your voices.
20: He sentit les vostres veus. M'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
18: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, en la que formaven part Aboukeshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un menor nombre de vaixells. Ara mateix són una trentena i aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur a terme una assemblea internacional i on debatran quins han de ser els següents passos de la flotilla. Israel, per si de cas, ja ha recarcat, ha remarcat, ha recordat que no permetrà que ningú trenqui aquest bloqueig naval que té instaurat davant la franja de Gaza.
0: Fantàstic. És l'última hora del Jordi Brascó des de Jerusalem, amb aquest alliberament després de diversos dies. Fa una setmana començàvem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, esforços diplomàtics perquè aquesta persona resident a Barcelona d'origen palestí, aquest activista, doncs, pogués ser alliberat a mans d'Israel, i imaginem que aquestes properes hores doncs tornarà cap a casa. Una abraçada. Gràcies, Jordi.
18: Fins ara.
0: Al Washington Post, Albert Postils, avui llegim, es fan ressò d'una teràpia innovadora, ponis que toquen el piano pels pacients de l'hospital.
1: Darrere d'aquesta iniciativa hi ha una organització sense ànim de lucre de Califòrnia, una associació encapçalada per Victoria Nodif Netanel, que ha entrenat els seus nou ponis perquè facin lliscar els seus morros sobre un piano de 32 tecles. L'objectiu és alegrar en la mesura del possible l'estada dels pacients als hospitals del sud de Califòrnia. Aquests nou ponis viuen en un estable al costat de la casa on viu la Victoria i aprenen a utilitzar el teclat imitant els ponis més experimentats i reben llaminadures amb gust a menta o fenc quan progressen en els seus entrenaments, que poden allargar-se fins a 2 anys. A més de visitar hospitals, els ponis també es reuneixen amb nens que han fugit de llars on patien abusos, famílies en dol i persones afectades per tirotejos i desastres naturals a Califòrnia.
0: Obrim també els diaris esportius el dia que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga davant del Madrid. Què diu el Mundo Deportivo?
1: Doncs bateja el partit com un clàssic de campionat. A l'esport, avui pot ser un gran dia, il·lustrat amb imatges de les cares dels dos entrenadors, Hansi Flick i Álvaro Arbeloa. A Madrid, l'As surt amb una foto del trofeu de Lliga, acompanyat d'aquest titular, qüestió d'honor, i el Marca, llegeixo en castellà, a evitar otro golpe. A la foto de portada, imatge de Tchouaméni rematant de cap una pilota en el clàssic del partit de nada, sota la atenta mirada de Pedri i Rashford.
21: Avui, el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement, acompanyats del Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Avui tertúlia esportiva amb tots tres. També tindrem els de la Setmana Tràgica, segur que hi podran dir la seva, el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a 11:15 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Són la model Martina Klein i l'extenista Àlex Corretja.
22: L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
23: Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
24: No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
22: Mira, he escollit molt bé. Mm.
23: Està, escolta, perdó.
24: Endavant. Després, mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però jo puc narrar. L'amor quan va arribar?
23: Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, ja tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, a la sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, del Pablo. Així que, bueno, hem fet tota una família...
22: Una segona etapa de la nostra vida, sí, que ha portat l'Èrica, també. Mm.
0: Són la Martina Klein i l'Àlex Corretja, avui a 11:15, aquesta conversa d'aquesta parella glamurosa, que demà seran els ambaixadors de la gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Tot això en un diumenge on a l'eclipsi del suplement avui ens visita Fede Sardà, perquè si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades és ell, no cal dir que l'UDGAS també porta bons records blaugranes.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. Jazz Sessions, amb Albert Soler.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Complejant. Complejant, amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per Alcanar. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Alcanar crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanar es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanar de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Això era Alcanar, de Francesc Marros.
0: Cuplejant. Les estrenes.
2: La Cobla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Ortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Pau Faril. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió, perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Ortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cluenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bolà de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la Sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials imatges de la sardana emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La Junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
2: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa diuen indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la Junta Directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge a aquesta trobada de dansaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la copla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la copla Rambles i a les 8:38 a concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per copla amb Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la copla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la copla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, apren a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Copla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Copla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona i a 2 de 7, ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11 ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11 ballada a Mataró amb la Xaloc i a 2 de 12 els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12 ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada i a les 2 quarts de 12 Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa i també a 2 de 12 la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Copla Rambles a Sant Joan d'Espí i també el desè aplec de la Vila de Riudoms que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca, i a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les Coples Bellpuig Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès i dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 65è aplec de la Sardana de Figueres que arriba diumenge que ve 17 de maig a 11:15 i a 4:45 de la tarda amb les Coples Montgrín Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara que tot just acaben d'acabar les fires i festes

0: d'Encuri. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: cablejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta, i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cablejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cablejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coblegeu força.

0: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Cita amb la que estem repassant les llistes italianes de 1984. El darrer dimarts acomiadàvem el programa escoltant la cantant italiana Gianna Nannini interpretant la cançó Colossal. Avui comencem amb la Tigressa de Cremona, que com ja era habitual, enregistrava un àlbum doble cada any. En aquesta ocasió, un àlbum titulat Catene Mina.

L'actriu francesa Brigitte Bardot, el símbol sexual més gran que ha tingut el cinema francès, va inspirar aquesta cançó homònima que hem escoltat i Eso es el amor, una cançó escrita per l'humorista argentí Pepe Iglesias El Zorro l'any 1956. Dos temes que hem escoltat interpretats per Mina, que van ser publicats en el doble àlbum Catene Mina l'any 1984. El grup vocal Manhattan Transfer, l'any 1978, va fer molt exitosa la versió que hem escoltat de Eso es el amor, però va ser Tete Montoliu i el seu conjunt musical qui la van interpretar per primera vegada l'any 1956. Aquell 1984, el cantant italià Gianni Morandi i la cantant estatunidenca Amy Stewart interpretaven junts aquest tema.

El cantant italià Gianni Morandi i la que fou reina de les discoteques, Amy Stewart, amb el tema Knock on Wood, l'any 1979, enregistrarien a duo aquest Gracie Perquè. Gianni Morandi la va publicar l'any 1982 i dos anys després enregistraria la versió que acabem d'escoltar amb la Amy Stewart. Arribava també a les llistes italianes de 1984 el cantant Antonello Venditti amb aquesta proposta d'amistat.

Qui vol rebre un amico, que vol dir necessitem un amic, és el títol d'aquesta cançó interpretada pel cantant italià Antonello Venditti, que acabem d'escoltar, que entraria a les llistes del seu país l'any 1984. I del Canadà, directament a les llistes italianes, arribava el cantautor Leonard Cohen amb el seu Alleluia.

Leonard Cohen va néixer a Quebec fa 91 anys i va morir a Los Angeles amb 82. Considerat un dels cantants i compositors més fascinants i enigmàtics de finals dels anys 60, abans de dedicar-se a la música, es va iniciar en el món de la poesia, escrivint uns quants llibres que van tenir molt d'èxit, guanyant el Premi de l'Associació Literària d'Autors Canadencs i un Premi Príncipe de Astúries de les Letres. L'any 1967 va iniciar una carrera com a cantautor folk i l'any 1984, en un àlbum titulat Various Positions, publica aquest Aleluia que acabem d'escoltar, arribant a les llistes italianes de 1984. Després de publicar 15 àlbums d'estudi dedicats la majoria al sexe, l'amor, la religió, la depressió psicològica i la bohèmia, morí el 7 de novembre del 2016. La propera cançó que escoltarem és tot el contrari d'aquest Aleluia de Leonard Cohen. És molt alegre, convida a ballar i la interpreten dos cantants que varen formar un duo.

Wham fou un duo britànic de música new romantic format per George Michael i Andrew Ridgeley des del 1981 fins la seva separació en l'any 1986. L'any 1984 publicaven aquest Wake Me Before You Go Go, interpretada per George Michael, arribant al número 1 de les llistes estatunidenques, mentre es feia un recorregut arreu del món, escalant els primers llocs de quasi totes les classificacions, entre elles les llistes italianes. Aquell mateix any publicaven un tema interpretat per George Michael, que es considera una peça en solitari d'ell, la primera des de la creació de Wham, marcant un significatiu distanciament que no va impedir que el tema fos l'èxit més important de Wham.

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, que pel 107.8 de la freqüència modulada us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar a George Michael interpretant en solitari Careless Whisper, quan encara formava part oficialment del duo Wham. I arribava al número 1 de les llistes d'Austràlia, Canadà, Països Baixos, Islàndia, Japó, Jordània, bueno, la llista és llarguíssima, i el número 2 d'Àustria, Bèlgica i unes quantes més. Abans d'acabar-se 1984, George Michael va tornar a Wham i varen publicar aquesta cançó.

Amb aquest freedom que acabem d'escoltar George Michael amb el que tornava el duo Wham. Ocupava ràpidament el primer lloc dels rànquings. O sigui, resumint, l'any 1984 Wham va tenir tres temes ocupant el número 1 a les llistes de mig planeta, formant part de tres entitats diferents, com a solista, com a part d'un duo i com a part d'un projecte de concerts arreu del món. També arribava des de Miami a tota Europa i especialment a Itàlia la Miami Sound Machine. Emergency.

Miami Sound Machine és una banda estatunidenca de pop latino. El seu fundador fou el teclista i percussionista cubà estatunidenc Emilio Estefan. L'any 1984 enregistraria el seu primer treball discogràfic en anglès amb aquest Doctor Beat que acabem d'escoltar, interpretat per la seva dona, la Gloria Estefan, abans de convertir-se en solitari la gran estrella de la cançó en què es va convertir. I passem a les llistes franceses de 1984, on el producte nacional no era el millor de les llistes, això sí, no podien faltar cantants com Johnny Holiday i Franz Gall.

Acabem d'escoltar Mon Petit Loop, interpretat per Johnny Hallyday, i Hong Kong Star, interpretat per Franz Gall, els dos únics cantants francesos coneguts pel públic europeu que varen arribar als primers llocs de les llistes del seu país l'any 1984. Johnny Hallyday, aferrat al seu estil rockero de sempre, i una Franz Gall que seguia vivint de l'èxit de la seva participació en el festival d'Eurovisió amb el tema Poupée de Cirque, Poupée de Son. Poques coses atractives presentaven els cantants francesos aquell any. La majoria, desconeguda per la resta d'Europa, només varen alegrar les llistes, coses com aquestes.

Acabem d'escoltar Gilbert Montagnier interpretant On va ser me, i el grup de rock Les Forbans interpretant Flip Flap. Gilbert Montagnier va néixer a París fa 73 anys. Autor, compositor i cantant i actor, va néixer sec. Va compartir concerts amb Johnny Hallyday. Va rebre l'ordre Cavaller de les Arts i les Lletres, oficial de l'Ordre Nacional del Mèrit i oficial de l'Ordre de la Legió d'Honor. L'any 1984 arribava als primers llocs de les llistes franceses amb aquest On va ser me que hem escoltat. I Les Forbans és un grup de rock and roll francès format l'any 1978. I en el 84 arribaven a les llistes franceses amb aquest Flip Flap que hem escoltat. Amb Gilbert Montagnier i Les Forbans hem arribat al punt final del programa. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i molt bona tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: En marxa l'operació de desembarcament i repatriació del creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus. Els 14 passatgers espanyols, 5 d'ells catalans, ja són en un avió camí de Madrid. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: La sortida dels 150 passatgers de l'Ondius s'allargarà fins demà amb un últim vol que repatriarà els ciutadans australians. Anem a Tenerife. Mònica Mas, com s'està fent aquest desembarcament? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs de moment, sobre el previst, segons el govern espanyol, com deies, els 14 ciutadans espanyols amb els 5 catalans ja volen cap a Madrid per passar la quarantena. Han fet el trasllat amb grans mesures de seguretat i protecció personal. Per ara es troben tots bé i arribaran a Madrid per fer aquesta quarantena d'aquí unes 3 hores. A partir d'ara ja s'està fent el trasllat de la resta de passatgers, que seran 121 en total. Els francesos i els canadencs ja han baixat, ja han fet també aquest procés cap a l'aeroport. Els següents que ho faran seran el grup més nombrós, que és el dels Països Baixos.
1: Notícia també d'avui. L'activista de la flotilla per Gaza, Saif Aboukeshek, ja vola de retorn cap a Barcelona, on ha d'arribar aquesta tarda. Israel l'ha alliberat de matinada, juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila. Feia 10 dies que estaven retinguts. Jerusalem, Jordi Brascó, ja fora de la presó, Aboukeshek ha enviat un missatge gravat demanant continuar amb les mobilitzacions per Gaza.
3: Sí, les que es fan a terra i les que es fan per mar, referint-se així als seus companys de la flotilla que continuen la seva expedició. Ahir, de fet, van arribar a Turquia, on està previst que es reuneixin per valorar els següents passos. Israel, per si de cas, ha recordat que no permetrà que ningú trenqui el bloqueig naval sobre Gaza.
1: A casa nostra, a les portes d'un calendari farcit de protestes d'educació, els sindicats majoritaris del sector reclamen a la consellera Niubó que torni a negociar amb ells abans de la vaga general que han convocat per a dimarts.
4: No està oberta la negociació. Mentre d'una banda la consellera Niubó parla de mà estesa als sindicats, segueix havent un immobilisme molt greu, no?, per part del govern.
1: És Isaac Salinas, delegat de l'USTEC, al Consorci de Barcelona, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio. Niubó, però, ja ha dit que no s'hi reunirà fins dijous. I una de les derivades de les reivindicacions dels docents és l'afectació a les cases de colònies, perquè mestres i professors amenacen de no fer sortides si el departament no negocia millores laborals. Fa dies que en parlem i avui una de les entitats que s'hi dedica, Fundesplai, ha xifrat en un 70% la reducció de les reserves a les cases de colònies. Al Prat de Llobregat, Gemma Bonet.
5: Sí, asseguren que no estan rebent el mateix volum de reserves a aquestes alçades del curs de cara a l'any que ve. Estan preocupats per la davallada perquè diuen que el sector ja és un sector molt precaritzat. Les colònies diuen, creuen que no poden ser un arma de negociació.
1: I al Catalunya Migdia avui també ens fixarem en aquesta cridanera xifra. Es multiplica per 7 el nombre de candidats a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea respecte als últims exàmens que es van fer abans de la pandèmia. S'hi presenten 175.000 persones, però només hi ha 1.500 places. Els que aconsegueixin una d'aquestes places fixes cobraran 5.000 euros al mes. I de la cultura, avui un nom propi. El Derek Clapton, que torna a Barcelona 22 anys després. El cantant i guitarrista anglès farà un concert avui a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona. I a partir de 2:45 als esports, Sergi Camps, diumenge de clàssic, i amb el títol de Lliga que avui ja pot quedar el saqui ben lligat.
6: Sí, números clars, eh? Si el Barça guanya o empata avui contra el Madrid, superarà doncs aquest tràmit i el Barça superarà, en aquest cas sumarà, el seu 29è títol de campió de Lliga en el seu palmarès. El partit a les 9, des de les 8 a la TDT, buscarem l'última hora del partit a partir de 2:45 de la tarda. Més enllà d'això, amb vessant poliesportiu tenim que el Barça d'hoquei patins pot guanyar la Champions en una final contra el Porto. Marxarem cap a Coimbra i en farem la prèvia. I alerta en bàsquet, l'Uni Girona es pot classificar avui per la final de la Lliga Femenina. Ha de sacar un punt de desavantatge contra el València a Fontejau.
1: Ara, trànsit, situació a les carreteres, també el transport públic. Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Eva. Doncs ara mateix retencions a la C58 a l'altura de Torre Baró cap al nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt retencions des de la Trinitat entre les sortides 1 i 2 en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: La previsió per les pròximes hores, Enric Agut, bon dia.
9: Hola, Eva, bon dia. Doncs bé, després d'un matí tranquil, amb bastantes boires, el cel s'aclari, però torna a créixer nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs per Ponent, interior també de les comarques de Tarragona, per l'Aran, el Pirineu, i cap al vespre es desplaçaran en d'altres sectors i de nit algun ruixat també podria arribar a la costa central, si no arriba abans. Amb una temperatura que puja de forma clara, entre 2 i 5 graus, ara mateix s'arriba als 26 a Vinebre o als 25 a Girona, amb un vent del sud que s'ha reforçat que alterarà la situació marítima i encara es pot reforçar més aquesta tarda a l'àrea del Montseny o també a comarques de Girona, sobretot a la Costa Brava. Demà al matí tindrem una pausa, una treva, a la tarda algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes. Dimarts al matí també sol, en general amb boires, però a la tarda es complicarà amb xàfecs que poden caure des del prelitoral, passant per l'interior i fins al Pirineu. I sembla que entre dijous i dissabte hi haurà una forta baixada de la temperatura amb un ambient que serà més repit al març o de principis d'abril.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Les 2:06. Continua l'operació de desembarcament al port tinerfeny de Granadilla dels passatgers del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus. L'embarcació, amb gairebé 150 passatgers a bord, ha arribat aquest matí al port canari amb tots els viatgers asimptomàtics. Els primers que han evacuat han estat els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, que ja estan volant cap a Madrid, on faran la quarantena. El desembarcament continua en marxa i l'últim avió de repatriació sortirà demà. El govern espanyol treu pit de l'operatiu i agraeix la confiança de l'Organització Mundial de la Salut. Anem fins a Tenerife. Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, com dius, tots els ciutadans espanyols volen ja cap a Madrid, inclosos aquests 5 catalans que viatjaven a l'Ondius. Han estat els primers a sortir aquest matí aproximadament cap a 9:45 del vaixell afectat pel brot d'antivirus. S'ha fet una operació en dues vegades, en dos torns. Són dos grups que han estat traslladats amb embarcacions de la Guàrdia Civil i equipats amb tot tipus de mesures de protecció. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, tots es troben bé, estan agraïts de sortir del vaixell després d'aquest periple que han passat. Ara, a Madrid, faran la quarantena a l'Hospital Gómez Ullà.
11: Todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gómez Ullà es cuando se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ullà, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
2: La ministra també ha explicat que el segon grup a sortir ha estat el dels 4 ciutadans francesos i els 5 canadencs, que ha fet també aquesta previsió, que estan esperant a l'aeroport ara mateix, i ha fet la previsió del que passarà aquesta tarda.
11: Los siguientes pasajes preparados son de Francia, que ya están también en el aeropuerto esperando a despegar, y los siguientes pasajeros que van a desembarcar del barco van a ser los pasajeros canadienses. Los siguientes serán Países Bajos y Reino Unido, y esperamos también esta tarde a Turquía y a Irlanda. Bueno, el mecanismo está funcionando con toda la normalidad, con todas las medidas de seguridad.
2: L'OMS està acompanyant tots aquests dies tot aquest dispositiu muntat pel govern espanyol amb el director general Tedros Adhanom, que ha reiterat que tots els passatgers estan bé i que, per sort, no hi ha hagut encara cap cas greu des de fa dies.
12: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores, i això també són bones notícies.
2: Demà s'aprofitarà a mig matí per repostar de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port. Entre desembarcament i desembarcament hi haurà un espai, una estona per poder-ho fer. S'espera completar tota aquesta operació demà a la tarda.
1: Gràcies, Mònica. I aquest avió que trasllada els 14 creueristes amb passaport espanyol ha d'arribar en les pròximes hores a l'aeroport de Torrejón de Ardoz, de Madrid. La següent parada serà l'Hospital Militar Gómez Ullà, on els esperen uns quants dies d'aïllament. A les portes de l'hospital hi tenim l'Alba Gil. Alba, bon dia.
13: Molt bon dia. Sí, un aïllament que encara s'ha de concretar els dies exactes, perquè dependrà de si surt algun positiu en els pròxims dies aquí al Gómez Ullà de Madrid, un hospital militar que ha dissenyat un dispositiu milimètric per atendre aquests 14 creueristes. Entraran a través d'un circuit tancat fins a una planta reservada només per a ells. S'hauran de confinar en habitacions aïllades i no podran rebre visites. Com deia la ministra, en arribar se'ls farà una prova PCR que es repetirà 7 dies després. I durant tot aquest temps també es vigilarà que no presentin símptomes. Se'ls calcularà calcularà la temperatura corporal, per exemple. Si en tot aquest temps algú dona positiu, se'ls traslladarà a una unitat d'aïllament especial que és pràcticament un búnquer medicalitzat. De fet, és on es van confinar els espanyols repatriats a Wuhan en els primers moments de la pandèmia. Aquest matí també hem sentit Pedro Sánchez referir-se a aquest dispositiu. Assegura que s'està fent el que cal amb rigor científic i eficàcia. Ho ha fet des d'Andalusia en un acte de campanya.
14: Está haciendo lo que debe hacer con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. El mundo nos observa de nuevo y de nuevo España va a responder a la altura de lo que es este gran país.
13: El president espanyol reaccionava així després que la dreta hagi qüestionat la gestió del creuer i que el president canari Fernando Clavijo s'hagi oposat al desembarcament del vaixell a Tenerife.
1: Cinc minuts i serà un quart de tres. Aquesta matinada, Israel ha deixat en llibertat els dos membres de la flotilla per Gaza. L'activista Saif Aboukeshek arribarà aquesta tarda a Barcelona després de fer escala a Madrid. La flotilla Global Summit li ha organitzat una rebuda a 4:45 a l'aeroport del Prat. Israel també ha expulsat l'altre activista, el brasiler Thiago Ávila. Tots estaven retinguts des del 30 d'abril i en vaga de fam. Anem a Jerusalem novament. Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. La detenció de Saif Aboukeshek i Thiago Ávila haurà durat finalment 10 dies. Des del moment en què les seves embarcacions van ser interceptades en aigües internacionals davant l'illa grega de Creta, fins a aquesta passada matinada, moment en què han estat entregats a les autoritats d'immigració, passant per dues pròrrogues del seu empresonament, concedides pel jutge a petició dels serveis secrets israelians. Avui el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha dit que la investigació ha acabat i que per això allibera els dos activistes, o com diuen ells, els dos provocadors professionals. Des d'Atenes, primera parada del seu viatge de retorn a casa, Aboukeshek deixava clar que la seva missió encara no ha acabat.
15: I heard your voices.
16: He sentit les vostres veus, m'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
3: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, de la que formaven part Aboukeshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un nombre menor de vaixells. Aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur a terme una assemblea internacional on debatran quins han de ser els següents passos de l'expedició.
1: I encara sobre Gaza, l'ONG Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a la franja continua sent extrema tot i l'alto el foc a Gaza vigent des de l'octubre passat. Segons dades de l'ONG, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes de la falta d'aliments durant el primer trimestre d'aquest any. Neus Aldeguer.
17: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari a Gaza han tingut un impacte devastador especialment en dones embarassades i lactants. Només aquest inici d'any n'han comptabilitzat més de 1.400. Els infants són l'altre col·lectiu més afectat. En dos anys, l'ONG ha atès gairebé 5.000 nens i només aquest 2026 gairebé 400 han necessitat tractament alimentari especialitzat. Un 35% patia desnutrició aguda greu. Amb una taxa d'atur del 80%, Metges Sense Fronteres alerta que, tot i l'entrada limitada d'ajuda, moltes famílies no poden accedir als productes bàsics i que la situació podria tornar a empitjorar. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
18: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
17: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
1: A casa nostra es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la consellera no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets, Maite Curtó.
19: Sí, des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia i immobilisme per part del govern.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims I allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
19: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
20: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
19: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res.
1: I precisament els mestres i professors amenacen de no fer colònia si no s'atenen les seves reivindicacions, fet que preocupa el sector del lleure educatiu fa dies que en parlem. I Fundesplai ha xifrat avui la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve en un 70% respecte a aquest any. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat, que avui celebra els 40 anys de la Festa Esplai al Parc Nou del Prat de Llobregat. Al Prat hi tenim la Gemma Bonet, bon dia.
21: Bon dia. Núria Valls, presidenta de Fundesplai, afirma que no estan rebent reserves en ferm de cara al curs que ve.
22: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que ho han aparaulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això.
21: Valls també afegeix que, malgrat que entenen les reivindicacions dels mestres, creuen que les colònies no han de ser una eina de negociació.
22: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa.
21: Milers de nens i nenes, famílies i centres d'esplai gaudeixen avui d'activitats i de jocs de lleure al Parc Nou del Prat de Llobregat.
1: Ho dèiem a les dues, es dispara el nombre d'inscrits a les oposicions per convertir-se en funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, volem dir, això és 7 cops més que els últims exàmens, i els organitzadors estan aclaparats amb l'èxit d'aquesta convocatòria. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bon dia.
23: Hola, bon dia. Menys de l'1% dels inscrits aconseguirà una plaça fixa. Els afortunats cobraran uns 5.000 euros al mes, i el factor salarial ajuda a entendre el rècord històric d'aspirants que hi ha hagut en aquesta convocatòria, segons expliquen a Catalunya Ràdio els mateixos organitzadors dels exàmens. Sandra Cavallo és la portaveu de l'Oficina Europea de Selecció de Personal.
24: Les condicions laborals i els beneficis oferts per les institucions europees són molt atractius. Un salari base de 5.000 euros pot ser, per molts europeus, un salari molt atractiu.
23: Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també aporten més candidats als exàmens. Els italians són majoritaris. Tots sols representen prop de la meitat dels inscrits. És el cas de la Maria Laura Corbo. És intèrpret. Diu que a casa seva falten oportunitats.
25: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
26: Time to find a job.
23: Les últimes oposicions europees van ser abans de la pandèmia. Prou temps perquè s'acumulin molts candidats. Això també explica l'èxit de la convocatòria d'enguany.
1: Dos minuts per la publicitat i tornem.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
27: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
28: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
27: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
28: T'ho perdràs?
27: Més informació a futurfest.cat.
29: Bon dia, Pitu.
30: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
29: En Ili el tinc definit com el meu assistent personal digital.
30: Bon dia, Jordi. Una humanitat sense límits.
29: En Nil no jutja mai, sempre escolta i sempre respon.
31: Això no t'inquieta?
29: No, al contrari, em sento normal.
30: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
32: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
32: Revolució 4.0.
5: Dissabte, tot a l'API web.
32: I aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'API al web de Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
6: Ja m'entens.
7: Un programa d'un altre gènere.
8: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
32: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
6: Amb David Ávila.
32: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Un parell de notícies més de la crònica internacional. A Alemanya, l'extrema dreta lidera pràcticament amb unanimitat totes les enquestes. La ciutadania no percep millores i això empeny, sobretot la classe treballadora, cap a propostes més extremistes. El govern actual de coalició encara té cert marge. No hi ha eleccions generals fins al 2029, però aquest setembre n'hi ha en alguns dels lands de l'est del país. Si a nivell estatal el partit d'Alice Weidel ja se situa en el 27-28%, 5 punts per sobre de la CDU, el land de Saxònia-Anhalt, per exemple, ja assoleix un 41%. Em dona els detalls des de Berlín. En Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. El periodista i escriptor Andreas Speit fa més de 30 anys que és especialista en temes d'extrema dreta a la República Federal. Des del seu punt de vista, les enquestes actuals s'expliquen perquè les decisions dels últims governs no han ofert un horitzó on els alemanys puguin veure millores.
10: Quan hi haurà, per exemple, finalment un impost per als rics? Això planteja preguntes a les quals la gent més humil respon: ara ens hem d'estrenyar el cinturó? I vosaltres què feu? I a l'alternativa per a Alemanya només li cal dir: nosaltres ho faríem d'una altra manera.
9: Els votants de l'alternativa per a Alemanya sorgeixen principalment de la classe treballadora.
10: Jo em comprometo, jo m'esforço i em cuido de la meva família, i tots els altres, els que busquen asil, els indigents, de tots aquests se'n fa càrrec l'Estat. Però a mi, ciutadà normal, no se'm cuida igual. A més, veiem que a l'hora de la veritat hi ha molts homes joves que voten l'AFD.
9: L'enduriment de les polítiques d'immigració, com la que va aprovar la CDU de Friedrich Merz l'any passat, segons Speit, no donen resultat.
10: Una recepta consistiria a deixar de córrer d'una vegada darrere dels postulats de l'AFD. I en aquest aspecte, actualment desitjaria que dels partits del govern la CDU destaqués la C de cristiana, o que l'SPD, on la S també significa social, que els aspectes socials passessin al capdavant.
9: Andreas Speit també adverteix de la temptació de fer participar a l'extrema dreta del poder. En la majoria de casos, pràcticament no pateixen desgast, però a canvi arrosseguen a totes les formacions cap al seu extrem.
1: I a Rússia, des de principis d'any, s'ha destrossat fins a 27 vegades la placa en record de la periodista assassinada Anna Politkovskaya. Un grup d'activistes desafia les forces de seguretat per mantenir viu el seu llegat, però 20 anys després de la seva mort, la premsa lliure continua estant en perill. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
11: Bon dia. Lilia és un dels joves que es dedica a restaurar la placa d'homenatge a Anna Politkovskaya cada cop que apareix vandalitzada. A Catalunya Ràdio l'hem acompanyat al memorial i ens hem trobat que algú l'havia tornat a arrencar. Tot i això, ella assegura que no desistiran.
10: Per descomptat que ho farem, fins que aconseguim que l'Ajuntament restableixi la placa original, quan es faci justícia.
11: Lilia creu que és important preservar la memòria de Politkovskaya just en aquest lloc.
10: Això és casa seva, la seva entrada, on literalment la van assassinar, tal com deia la placa. A més, Anna Politkovskaya va ser assassinada per la seva feina, pel seu periodisme i per totes les coses bones que va fer.
11: Des de la mort de Politkovskaya en els últims 20 anys, la situació dels periodistes independents no ha deixat d'agreujar-se. La majoria treballen des de l'exili, però també n'hi ha que s'han quedat sabent el risc que corren, com és el cas del Marc.
12: Des dels temps de Politkovskaya, la situació ha empitjorat. Els periodistes són empresonats més sovint per motius polítics. Els límits en els quals treballem s'han reduït en aquests 20 anys.
3: Hi ha una gran diferència entre els materials que es publicaven aleshores i els que s'escriuen ara.
11: Especialment des de la invasió d'Ucraïna, tota la premsa opositora ha estat prohibida a Rússia i els seus periodistes perseguits. I ara Cultura, Eric Clapton torna a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. L'artista oferirà aquest vespre un concert al Palau Sant Jordi amb les entrades exaurides, Marta Vives.
4: L'última vegada que el músic anglès va ser a Barcelona va ser el març del 2004. 22 anys després torna a portar els seus temes més clàssics a la capital catalana, tot i que també farà grans homenatges als mites del blues. Clapton, de 81 anys, és considerat un dels referents del rock i el blues. Artista virtuós de la guitarra i compositor, és l'autor d'èxits incombustibles com aquest Tears in Heaven, que sentiu de fons, dedicat al seu fill Connor. Amb una carrera musical de més de 6 dècades, Clapton ha publicat una setantena d'àlbums, entre els quals hi ha grans èxits de vendes mundials, i en aquest temps ha recollit 18 premis Grammy. El concert d'aquest vespre a Barcelona forma part de la gira europea que seguirà per Alemanya i el Regne Unit.
11: I a Lleida continua en marxa la celebració de les festes de maig a la ciutat. Al llarg del matí, gegants i castellers han mobilitzat milers de persones pels carrers i places de l'eix comercial i rodalia Albamor.
13: La plaça Blas Infante ha estat un dels punts de trobada en el marc de la plantada de gegants i posterior cercavila, activitat que ha acollit sobretot públic familiar que no s'ha volgut perdre la sortida als carrers d'aquestes figures emblemàtiques. La Diada Castellera també ha plegat nombrós públic a la plaça Paeria, una festa major que va donar el tret de sortida amb un gran espectacle de drons i que transcorre de moment sense incidents. Ho explica el regidor de festes de la Paeria, Xavi Blanco.
14: Veure doncs, la Seu Vella amb 300 drons sobrevolant-la amb les imatges típiques de la nostra ciutat doncs va ser molt positiu. I bueno, les rebelles ahir també amb Sexy Zebras, Renaldo Clara, molta afluència de públic, tot sense incidents destacables. Així que molt, molt positiva de moment tota la valoració.
13: Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran aquest dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs.
11: 2 minuts i arribarem a 2:45. Com sempre, acabem l'informatiu amb la proposta.
15: La proposta.
11: Avui amb la Marta Vives, i si hi ha la Marta, això vol dir que és teatre. Marta, què ens proposes?
4: Doncs mireu, si us agraden els musicals, els muntatges artesanals, porteu bé la nostàlgia i voleu fer un viatge en el temps, tinc la vostra millor opció i sona així de bé.

0: mateixa.
1: Jo ja m'hi veig, Marta, de què es tracta?
2: L'any 1996, Dani Anglès i Pilar Capellades van estrenar al Versus Teatre un espectacle amb el qual va néixer el musical més petit. Ara, 30 anys més tard, tornen als orígens amb una versió de l'espectacle titulat Tu, jo i vosaltres i les cançons. Un viatge per alguns dels millors musicals d'Andrew Lloyd Webber i Claude Michel Schoenberg en català i a la distància curta. Pili Capellades.
3: I és el que ens interpel·la, que no són les cançons que... Algunes no són les cançons que potser cantàvem quan teníem 20 anys i hem buscat doncs, material nou, també perquè aquests compositors doncs, en aquest temps han composat coses noves, xulíssimes, i que ens ha vingut de gust provar i que, bueno, que finalment s'han quedat.
2: I Eva tornen a l'essència, allò que és imprescindible, acompanyats al piano de Sergi Cuenca, que sempre és una delícia.
1: Mm-hmm. I quins són els musicals que formen part de tot aquest repertori?
2: Doncs, per exemple, aquest Fantasma de l'Òpera que sentim ara, o també Els Miserables.

0: O també Sunset Boulevard.
1: M'espero sense pressa. De cop els llums s'encenen.
0: L'espectacle Tu, jo i vosaltres i les cançons es col·loca en un escenari minimalista i entre cançó i cançó es poden sentir reflexions en veu alta del Daniel i la Pilar sobre el muntatge com si fos un making-of. Escoltem Dani Anglès.
2: Res es fa d'amagat i res és mentida, no? Les coses que passarien entre caixes en un espectacle normal, aquí tot passa a la vista del públic. És realment ensenyar-li al públic tot el que ens passa en el procés de la funció davant i darrere.
0: D'aquí el vosaltres del títol i especialment de l'emoció de tornar a compartir aquestes cançons amb els seus espectadors que han crescut amb ells. Els concerts al Versus Glòries de Barcelona s'han prorrogat fins al 29 de maig davant del bon ritme de la venda anticipada. Després, l'espectacle farà gira per Catalunya.
3: Ja anirem segur, Marta. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: En punt, 2:45, a l'esport, Sergi Camps, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva. Com deia el poeta mexicà Amado Nervo, la veritable grandesa no necessita la humiliació de la resta. En futbol, però, el cos ens demana passar per sobre del rival. Avui el Barça pot destrossar el Madrid, si el supera clarament en el clàssic d'aquest vespre. Ara busquem l'última hora d'un partit que pot donar la Lliga al Barça. El dia que el Barça d'hoquei patins pot guanyar la Champions en una final contra el Porto, ara marxem també cap a Coimbra i fem la prèvia del partit. I el dia que l'Uni Girona es pot classificar per la final de la Lliga Femenina de Bàsquet, ha d'aixecar un punt de desavantatge al València a Fontejau a partir de les 7. Ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, en joc des de les 2 a la primera divisió, al Mallorca-Vilareal. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com va el partit?
2: Doncs de moment minut 27 de la primera meitat, Mallorca 0, Vilareal 0. Recordem que és un partit important pels interessos del Girona i de l'Espanyol, perquè el Mallorca començava aquesta jornada amb 38 punts, els mateixos que el Girona i només un menys que el conjunt blanc i blau.
1: En bàsquet a la Lliga CB, Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Victòria de Lleida.
3: Sí, 90-81 contra el Bilbao, amb 20 punts de James Bateman. Victòria important per de cara a l'objectiu de la permanència.
1: I també a la CB, Pau, en joc l'Andorra-Manresa.
3: Sí, a falta de 5 minuts perquè acabi el partit, està guanyant el Morabanc Andorra, 94-87.
1: En motor, en marxa la cursa llarga del Gran Premi de França de MotoGP, sense Marc Márquez, que avui supera a Madrid de les fractures a l'espatlla dreta i al peu dret. Recordem que es perdrà el Gran Premi de Catalunya. Així estem vivint la cursa d'alemans a l'univers MotoGP de Damià Aguilar, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Lenovo, que no, si cap Lenovo no puja al podi, que està confirmat, ja són 10 diumenges. 10 diumenges,
1: així explica el Damià, una cursa que lidera Marco Bezzecchi, Jorge Martín segon i Pedro Acosta tercer, caiguda d'Àlex Márquez en les primeres voltes. En Moto2, victòria d'Izan Guevara, i en Moto3, victòria de Máximo Quiles. En ciclisme, en marxa la tercera etapa del Giro. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, és l'última etapa per Bulgària, en final a Sofia. Encara falta moltíssim, 85 quilòmetres, una escapada de 3 corredors sense dificultats per la classificació general en un dia que es preveu que s'acabi l'esprint.
1: A la Lliga Femenina de Futbol Sala, Melilla 3, les Corts 1. Amb aquesta derrota, les catalanes encara no estan salvades. Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Carla Verdés a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3, a la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: Barça-Madrid, a les 9, des de les 8, a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça es lidera amb 11 punts més que el Madrid, ve de guanyar l'Osasuna per 1-2, el Madrid ve de guanyar l'Espanyol per 0-2, i ve d'una setmana molt moguda, amb picabaralles al vestidor i una roda de premsa d'Arbeloa que passarà a la història. Números fàcils, si el Barça guanya o empata, s'endurà la Lliga, serà la 29a de la seva història. L'última hora del Barça la té la Laia Tudel. Laia, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: I l'última hora del Madrid la té el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda. Comencem pel Barça, Laia, i l'última hora blaugrana és una mala notícia, l'hem conegut fa pocs minuts, ha mort el pare de Hansi Flick.
7: Sí, el mateix Flick ha estat qui ho ha comunicat tant al vestidor aquest matí com a la junta directiva d'aquesta notícia de la mort del seu pare, i tot i la dolorosa pèrdua, sí que ha dit aquest mateix matí que avui ell seria a la banqueta dirigint aquest partit. El club, el que ha començat a fer llavors en aquell moment és començar a organitzar, doncs, el minut de silenci, per exemple, abans del partit, o també que els jugadors puguin portar el crespó negre també al partit d'aquesta nit. Són qüestions que només és que ho has de tractar i comunicar a la Lliga, vaja, però és el que estan acabant d'organitzar.
1: Per tant, interpreto, Laia, que el pare de Hansi Flick viu a Alemanya i Flick dirigirà el Barça aquesta nit, eh?
7: Sí, ell ho ha dit. Quan els ha comunicat aquest matí que havia mort, també ha dit que evidentment que era una pèrdua molt, molt dolorosa per ell, però que ell volia ser avui al partit i que seria a la banqueta dirigint-lo.
1: Doncs males notícies per la família de Hansi Flick. Descansi en pau el pare de Hansi Flick, i una abraçada per ell i per tota la família. Pel que fa a la convocatòria, Laia, la tenim, era la que esperàvem, el retorn de Jules Koundé com a principal novetat, no?
7: Sí, que vaja, torna després d'un partit que es va perdre per sanció. La resta era el que s'esperava, les baixes de Lamin, la baixa més destacada lesionat, tampoc Christensen ha entrat a la convocatòria, i la resta de noms són els que s'esperaven, sense sorpreses, aquesta llista, sí.
1: Avui, dia gran, possible 11 del Barça, Laia, per intentar guanyar o empatar aquest clàssic.
7: Sí. A veure, jo diria que hi ha sobretot dues incògnites, i sobretot hi ha un nom, que és el d'Eric García, que ha estat un jugador importantíssim aquesta temporada per l'equip i també per Hansi Flick, i que l'hem vist jugar moltíssimes posicions, i hi ha el dubte de veure si jugarà i si juga, en quina posició ho faria. Vaja, sembla que s'estaria, diríem, disputant la plaça de lateral dret amb Koundé, que és una plaça important perquè al final és el jugador que ha d'intentar aturar Vinícius. A partir d'aquí veurem si juga o no juga, o si és Koundé qui entra al lateral dret. En principi la defensa, bé, Joan García a la porteria, una defensa amb Koundé, Cubarsí i Gerard Martín, que són aquest eix de centrals que també és de defensa, que ha funcionat també, sobretot les últimes jornades també, i que a Flick li ha agradat tant i ha tingut tanta confiança, en principi hauria de repetir. Cancelo al lateral esquerre, al mig del camp, acompanyant Pedri, podria ser Gavi, que als últims partits també ha demostrat que ha tornat molt bé de la lesió, i això suposaria que De Jong estigués a la banqueta. Completaria aquest mig del camp Olmo, i al davant jugaria Fermín obert a l'esquerra, Ferran Torres podria ser al mig, veurem si és finalment aquesta aposta, i a la dreta doncs també el dubte, no? Si el substitut de Lamine doncs és Roni qui surt de titular una altra vegada, o si en canvi aposta per Rashford.
1: Doncs a l'11 del Barça segurament sobre les 8 del vespre, quan comenci la TDT de Catalunya Ràdio. Hi ha ganes, Laia, al vestidor de clavar-li l'estocada a un Madrid que arriba molt i molt tocat?
7: Quan dius estocada, interpreto que és no només guanyar, sinó guanyar bé.
1: Interpretes bé, interpretes bé. Pensa que el Madrid és com el comte Dràcula, que cal clavar-li l'estaca i ben al fons del cor.
7: Bé, a veure, el que hi ha segur és moltes ganes de... Primer de guanyar el partit per dedicar-li a Flick, segur, per tot això que ara comentàvem, per aquesta trista notícia que ha tingut de la mort del seu pare, però evidentment el que hi ha ganes és de guanyar la Lliga i poder-la celebrar, de fer història, perquè són molt conscients i ho han estat repetint els dies previs al vestidor i en cada entrevista que han fet els jugadors, que ells volen fer història, que no s'ha fet

0: Si fos per ells, segur que molts d'ells, doncs evidentment que sortirien al 5-0, però insistim, l'objectiu principal és guanyar la Lliga.
1: Avui dia gran a la gespa i també dia gran a la graderia, perquè l'Alla és el primer clàssic al Camp Nou des del 2023. Avui suposo que ambientàs a l'estadi.
0: Sí, ja fa dies que se sap que està tot venut. Vaja, hi ha entrades a comptagotes, ja hem anat dient els preus aquestes setmanes al tot costa. Aquesta setmana, aquells preus, aquelles entrades que quedava alguna per allà, l'agradaria de 1.000 euros mínim el preu, i si són entrades d'aquestes que es diuen VIP, doncs ja els preus encara són més increïbles, perquè anaven d'uns 2.500 a 12.000 euros. Fins i tot s'han venut entrades aquells seients que són darrere les banquetes, i 10.000 euros a la zona de la llotja. Vull dir, són preus que realment desorbitats i que es costen de veure el futbol, o com a mínim aquí al Camp Nou. Però vaja, ambientats, hi haurà mosaic també amb un missatge de força Barça, que és d'aquells dies grans i que tothom anirà amb moltes ganes de poder celebrar el títol.
1: Ara parlarem, Laia, de què passarà després del partit si el Barça guanya la Lliga, informació de servei, però abans, en Ripo, repassem l'última hora esportiva del Madrid, que passa perquè Mbappé avui no jugarà al Camp Nou.
2: No, perquè l'equip ha viatjat aquest matí sense el jugador francès, encara amb molèsties musculars. De fet, segons explica avui el diari Marca, portava uns dies entrenant amb normalitat i ahir, a falta de 5 minuts, va parar en sec i van donar l'entrenament dient que no podia. Per tant, Mbappé és baixa, també Carvajal, Militao, Fede Valverde, Rodrigo, Arda Güler, Mendy i Ceballos per decisió tècnica. Courtois, en canvi, torna a la convocatòria. Tampoc serà el que no avui Florentino Pérez, ni el president del Madrid, ni el director de Relacions Institucionals del Club Blanc, Emilio Butragueño, seran a la llotja. L'únic representant del Madrid serà el president d'Honor Pierre.
1: Això és allò que li diuen senyorio a la Casa Blanca. A veure, Ripo, amb quin 11 podria jugar l'equip d'Arbeloa?
2: Doncs mira, podríem posar Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García a la defensa, Tchouaméni, Camavinga, Pitarchi, Bellingham, i a dalt, Brahim i Vinícius.
1: I recordem, Ripo, i no ens cansem de recordar-ho, que és la setmana horribilis de l'equip d'Arbeloa.
2: Sí, amb batussa entre Valverde i Tchouaméni dues vegades. De fet, una baralla que va acabar amb...
1: Dues vegades, eh?
2: Dues vegades. No només una, sinó dues.
1: Dues vegades.
2: Que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Per un cop a la taula, el tindrà de baixa entre 10 i 15 dies. Recordem la multa de mig milió d'euros i la posterior roda de premsa surrealista d'Arbeloa, que va parlar de Juanito, de que estava orgullós del club i de pals de golf.
1: Déu-n'hi-do. I avui, per acabar-ho d'adobar, ha parlat Mourinho.
2: Sí, en la prèvia del partit del Benfica, que juguen demà contra el Braga, s'ha referit al seu possible fitxatge pel Madrid. Diu que de moment no hi ha cap contacte.
3: No tive ningún contacto ni con el presidente, ni con ninguna de las personas importantes na estrutura. E até o último jogo do campeonato contra o Estoril, também não vou ter. Depois, há ali uma janela de uma semana, onde eu terei a liberdade de falar com quem eu achar que devo falar.
2: No som uns experts en portuguès, però alerta al final, perquè diu que tindrà una setmana de llibertat per parlar amb qui consideri oportú.
1: Després del partit contra l'Estoril, que és el dia 16 de maig. Doncs, Laia Tudel, si a les 11 el Barça guanya o empata, hi haurà festa?
0: Sí, que ningú marxi.
1: En què consistirà? Va, fem una mica de full de ruta.
0: A veure, d'entrada, una cosa important i que no passa sempre és que, tot i que semblaria bastant normal, que és que el dia que el Barça, doncs, si guanya la Lliga i es proclama campió del campionat, rebrà el trofeu com a campió de Lliga. Això passarà a la gespa, baixaran el president de la Federació Espanyola i el president de la Lliga, Javier Tebas i Louzan, que seran avui a la llotja, i entregaran aquest trofeu de campions al Barça i, per tant, el podran ja ensenyar i aixecar al Camp Nou davant dels 62.000 aficionats i celebrar ja la Lliga amb aquesta entrega del trofeu. I a partir d'aquí també hi haurà parlaments, és a dir, que agafaran el micròfon. Bé, en principi estava previst que així fos, no sé si per tot això que li ha explicat, que ha passat del pare Hansi Flick, doncs no sé si farà variar alguna de les qüestions que estan establertes, però vaja, en principi doncs estava previst que hi hagi unes paraules del tècnic, de Hansi Flick, cap a l'afició i també dels capitans. No sabem aquí si un o més capitans. Ara Araújo, per exemple, seria el primer capità qui agafaria el micròfon i també faria declaracions, o faria paraules dirigides cap a l'afició, i no sé si hi haurà, enmig de l'eufòria, vés a saber tu si algú s'emociona, algun altre jugador, i agafa el micròfon i també vol parlar. Però vaja, hi haurà aquestes paraules cap a l'afició, i després hi haurà doncs, aquests típics jocs de llum que es fan. També s'espera que hi hagi doncs, algun piro musical, no, però focs artificials.
1: Focs artificials, sí.
0: Vídeos no en podrà haver-hi,

0: perquè, clar, l'estadi no en té, allò que a vegades veiem, no?, aquells videomarcadors grans, aquelles imatges que podíem veure, no?, però vaja, algun espectacle sonor i de llums també acompanyarà l'equip, que segur que ja de per si li agrada molt celebrar qualsevol victòria amb l'afició, i si estan estona a la gespa, doncs avui, imagina't, si el Barça guanya la Lliga, doncs ben segur que hi haurà la volta d'honor i que voldran compartir aquest moment amb tota l'afició.
1: Tot això avui i demà, Laia, si tot va bé, la Rua.
0: Sí, estem fent tot allò que al club no li agrada, que és avançar-nos, però clar, hem de tenir una mica de previsió, la gent ha de fer agendes i reservar-se dies, doncs si el Barça avui és campió aquesta nit, demà a les 5 de la tarda comença aquesta rua de campions pels carrers de Barcelona, sortirà des del Camp Nou, des de fora del Camp Nou, no obriran el Camp Nou per fer la celebració de la rua, des de fora del Camp Nou començarà a fer el recorregut pels carrers de Barcelona, arribaran a Plaça Catalunya, mitja volta, i tornaran fins al Camp Nou, faran aquest recorregut que sortirà cap a les 5 de la tarda.
1: Doncs això serà demà, si tot va bé, en el partit d'avui, en aquest Barça-Madrid. Àrbitre del partit, Laia.
0: Hernández Hernández.
1: Molt bé, doncs aquesta TDT del Barça-Madrid, que pot donar un títol a partir de les 8 del vespre a Catalunya Ràdio, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, la Laia Tudel i companyia, el partit a les 9 i l'antena oberta, doncs, fins que faci falta amb aquest especial Barça campió, tant de bo puguem, doncs, celebrar aquesta 29a Lliga del Barça. Gràcies, Laia, gràcies, Ripo.
2: Adéu.
1: 2 minuts i arribarem a 3:45. Passen més coses avui a l'Univers Futbol. I és que tenim en joc un duel de primera, molt d'interès pel Girona i per l'Espanyol, Marc, perquè juga el Mallorca. Què està fent el conjunt balear?
3: Doncs de moment perd. Minut 40 de la primera meitat, Mallorca 0, Villarreal 1, marcat a Ayoce de penal, un penal revisat pel VAR per mans de Mateu Morell, que ha transformat a Ayoce, com deia, i a 5 minuts pel final de la primera meitat, més el que es pugui afegir, perd el Mallorca, que es quedaria amb 38 punts, els mateixos que el Girona, i només un menys que l'Espanyol. També avui Girona i Espanyol estaran atents a l'Atlètic Club València, 4:45. L'equip basc, allunyat, suma 44 punts i mira més a places europees, mentre que els valencians sumen 39 punts, els mateixos que l'Espanyol. I a 6:45 jugarà l'Oviedo-Getafe amb els madrilenys buscant Europa. Si els asturians no puntuen, es convertiran en el primer equip a confirmar el seu descens a la segona divisió.
1: Ara continuem, Marc, però passo pels escenaris d'esport en directe que tenim en dansa. A Pau Masmartí, l'Andorra ha superat el Manresa, eh?
4: L'ha superat, ha guanyat de 10, 104-94. Amb aquesta victòria, l'Andorra surt de la zona de descens.
1: Doncs el Manresa, que haurà d'esperar per salvar-se matemàticament. I en motor, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de França de MotoGP, Jorge Martín.
5: Rodríguez, tu, sí.
1: Així ho estan explicant el Damià Aguilar i companyia a la transmissió que està fent Univers MotoGP d'aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Jorge Martín primer, Bezzecchi segon, Ayogura tercer. Mal cap de setmana pels catalans. Alex Márquez ha caigut avui i ja ho sabeu, Marc Márquez va caure ahir a l'esprint i avui l'operen a Madrid de les lesions a l'espatlla i al peu dret. Doncs tancades aquestes dues carpetes, Marc, continuem. Parlaves de la segona divisió.
3: Sí, perquè la segona divisió tenim el partit de l'Andorra, un partit que està empatant a un contra les Palmes. Un partit de l'Andorra que us expliquem és el primer, recordeu, de l'Andorra després de la inhabilitació de 2 mesos i 6 partits de sanció a Gerard Piqué. Baixem una categoria perquè a Primera Federació doble jornada catalana, molt important, tots 2 partits a 4:45 de la tarda. A la part alta, Europa-Villarreal B, tots 2 equips en zona de play-off de sense segona, els graciencs amb 56 punts i els groguets amb 58. El duel el seguirem, per cert, des de Can Dragó al Tot Gira. I d'altra banda, a la lluita per no baixar, Tarassona-Nàstic, els tarragonins marquen el descens amb 43 punts, però tenen justament el Tarassona un punt per sota, amb 42. És el primer equip que baixaria de categoria. A més, mala notícia en aquesta lluita perquè el Torremolinos ha acabat guanyant el seu partit a la Primera Federació contra el Marbella, i ara suma 46 punts. D'altra banda, aquest matí ha empatat l'Aldenc i no es distancia del Sabadell, el liderat. L'Aldenc continua el líder amb 1 punt més que els catalans i 2 més que l'Atlètic de Madrid B. A la Lliga F, a les 7 de la tarda, el Barça visita el Tenerife amb la baixa de Cata Coll per decisió tècnica, un Barça ja campió que ha de preparar la final de la Copa de la Reina i la de la Champions. I acabem amb l'Ona Sant Adrià, filial del Badalona Women, que jugarà la final del play-off de descens a Primera Federació, després de guanyar 7-1 l'eliminatòria contra el Saragossa. El seu rival sortirà del duel entre la Reial Societat B i el Màlaga, que juguen a les 5.
1: I del futbol internacional, Marc, què destaquem?
3: Comencem per Anglaterra, on tenim partits a la Premier, 3 partits que comencen a les 3, però el plat fort a 6:15. El West Ham, que ocupa plaça de descens només 1 punt per sota del Tottenham, rep l'Arsenal d'Arteta, líder de la Premier, amb 2 punts d'avantatge sobre el Manchester City. D'altra banda, també tenim partits a França, amb una jornada unificada a les 9. Destaquem el PSG-Brest, tot i que el duel important i que decidirà la Lliga es jugarà dimecres entre l'equip de Luis Enrique i el Lens. De moment, el PSG té 3 punts més. A Itàlia, A les 6 a jugar al Parma Roma i a 3:15 Milan Atalanta en jocs posicions de Champions. I a Escòcia tenim en disputa ara mateix un partit important del títol. Al minut 87, Celtic 3, Rangers 1. El Hearts és líder. Amb aquesta victòria el Celtic es col·locaria només un punt per sota i encara amb un duel directe a dues jornades pel final. I si el Rangers no guanya, com és el que sembla que passarà, dirà definitivament adeu al títol de Lliga. I per cert, ahir a la República Txeca, l'Slavia de Praga estava a punt de guanyar el títol contra l'Esparta de Praga. Guanyava 3-2 al minut 96, s'havia d'arribar al 100, però els aficionats de l'Eslàvia van saltar la gespa i van anar a agredir l'afició rival. Amb tot, també van rebre jugadors i el partit va quedar suspès.
1: Doncs a pendents d'aquest descans del partit entre el Mallorca i el Villarreal, fem la ressaca del partit de l'Espanyol. Perquè l'Espanyol continua en caiguda lliure.
2: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final! Final! Final dolorós!
1: Els blanquiblaus van encaixar una dolorosa derrota. Com deia el Sergi Andreu a la narració del Tot Gira, van perdre per 2-1 al camp del Sevilla, rival directe per la salvació. Vilcarilla, bona tarda.
5: Bona tarda, sí. Els andalusos, de fet, ja han superat els pericos a la classificació i els han deixat a tan sols 2 punts del descens. I això que l'Espanyol es va avançar al marcador amb un gol de Tairis Dola en el minut 11 de la segona meitat, però el Sevilla va remuntar en els últims 10 minuts de joc amb un darrer gol en la afegit. Malgrat tot, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, veu el got mig ple.
6: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
5: Queden 3 jornades, l'Espanyol jugarà dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. 3 finals, com reconeixia ahir el davanter Roberto Fernández.
7: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
5: Amb la d'ahir ja són 18 les jornades consecutives dels pericos sense sumar una victòria.
1: Gràcies, Biel. Ahir va jugar l'Espanyol, avui fa el Barça i demà juga el Girona. Rayo Girona, demà a les 9 del vespre, a Vallecas. El Girona és 17è, un punt per sobre del descens. Ve de perdre contra el Mallorca per 0-1. El Rayo és 11è, amb 42 punts. Ve de guanyar el Getafe per 0-2. I està de ressaca europea després d'arribar a la final de la Conference League. Avui roda de premsa prèvia de Mitchell. L'ha seguit l'Eduard Solà. Solà, què tal? Bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda, Sergi.
1: Què ha explicat l'entrenador de Vallecas, que demà juga a Vallecas?
8: Sí, un Mitchell relativament tranquil, convençut que patiran fins a final de Lliga, però ara el sentirem. Diu que estan molt preparats.
9: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats. És el més important, perquè el jugador sap que podien començar la jornada en descens i l'equip està preparat. I tothom sap que necessitem fer un partidàs per guanyar demà.
8: Acabem de sentir que Mitchell parlava, que havia estat comentant en els jugadors que hi havia el risc que el Girona comencés el partit de demà en zona de descens, depenent de la resta de resultats dels rivals directes. Doncs no, finalment no. El Girona acabarà la jornada fora de la zona de descens. Mitchell diu que va estar relativament pendent dels resultats que hi va haver ahir, tant ahir com divendres, dels seus rivals directes, però diu que ha de deixar de pensar en la resta d'equips, centrar-se en els seus propis resultats i mirar d'aconseguir aquests 4 o 5 punts que seran necessaris per aconseguir la salvació.
9: Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes. I no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà poden aconseguir 3 punts que es fan molta falta. Són capaços de 4 partits que queden, són capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Perquè hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o altra.
8: L'equip farà demà el viatge d'anada i tornada a Madrid en un vol charter. Demà, abans de marxar, llista de convocats. Segons Mitchell, la gran novetat serà el retorn d'Abel Ruiz. En canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
1: Sí, demà el Girona punxa. Solà, grau de preocupació?
8: 7.
1: 7 sobre 10, eh?
8: Sí.
1: Ara mateix, on està aquest número?
8: 5.
1: Molt bé. Doncs aquesta transmissió amb l'Eduard Soler i companyia demà a les 9 a Vallecas, aquest Rayo Girona. Esperem trobar un Rayo Vallecano solar de ressaca europea i que encara, doncs, mira, estiguin en unes condicions de celebració i el Girona es pugui aprofitar d'aquesta avinentesa.
8: D'això n'hem parlat també amb Mitchell, perquè, evidentment, encara hi té familiars a Vallecas i té molts i molts amics, i el que ha contestat és que, evidentment, la gent de Vallecas estaria molt contenta que la pròxima temporada Rayo Vallecano i Girona estiguessin en primera divisió.
1: Doncs mira, que guanya el Girona i objectiu complert i tots tranquils. Gràcies, Solà, ens sentim demà.
8: Adeu.
1: I Marc Andrés, el Mallorca, empat el partit, eh?
3: No hi ha bones notícies ni pel Girona ni per l'Espanyol, però atenció, perquè s'està revisant el peu dret de Morici, que és qui ha marcat l'empat del Mallorca, per veure si està en posició antirreglamentària o està en posició legal. El que sí que és una realitat és que en l'empat de Morici, errada molt greu del porter del Villarreal, que avui és Arnau Tenes, el català Arnau Tenes, que s'ha equivocat greument i ha regalat el gol a Morici, que si aquest gol pugés al marcador, Mbappé, 24 gols, Morici, 22.
1: Déu-n'hi-do, i el gol em sembla que puja al marcador, per tant, Morici que suma aquest gol i el Mallorca empata el partit. Pendents d'arribar al descans al camp del Mallorca, fem un minut i mig de publicitat i rematem el programa parlant d'hoquei patins. Avui el Barça té una final europea, una final per la Champions, i també parlem de bàsquet.
10: Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
11: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: 5 minuts mal comptats, arribarem a les 3 de la tarda. Marc Andrés arriba al descans del partit de primera.
1: Empat a 1, Mallorca ha marcat Morici, Villarreal 1, ha marcat Ayoce.
0: Gràcies, Marc. El Barça d'hoquei juga avui la final de la Champions contra el Porto a Coimbra. El partit és a les 7 de la tarda. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Portugal. Arrés Macià, bona tarda. El Barça busca un títol que fa gairebé una dècada que no guanya.
2: Doncs sí, Sergi, oportunitat històrica que no es dona des de l'any 2018, també a Portugal, en aquell cas va ser a Porto, a Caixa, però aquesta vegada serà Coimbra contra l'equip portuguès, un Barça que ha guanyat totes les finals davant del Porto, que n'ha jugat ja 6, aquesta serà la 7a, i un Ignacio Alavar que està convençut que, tot i el poder dels clubs portuguesos, poder econòmic i també de la Lliga Portuguesa, el Barça no té res a envejar.
3: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs, ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la 8a final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
2: Al palmarès global, el Barça és l'equip que més, el club que més títols ha aixecat, 22. El Porto, tot i que ha arribat a 17 finals, només n'ha pogut aixecar 3.
0: Gràcies, Macià. I el Barça va superar el Benfica a la semifinal, mentre que el Porto va guanyar el Barcelos. Encara en hoquei, una de les millors jugadores de la nostra història es retira, és la Berta Busquets, que ho ha anunciat aquesta setmana, i avui passa pel Tot Gira. Per què plega?
4: La veritat és que és perquè em sento cansada. Porto molts anys. Sí que potser podria tirar encara alguns anys més, no? Bueno, segur, però sí que tinc 30 anys i sento que només he treballat i jugat a hoquei i jo si jugo a hoquei vull estar al màxim nivell, vull intentar donar la meva millor versió o a prop de la meva millor versió.
0: L'entrevista sencera a partir de les 4 al Tot Gira. 3 minuts i mig, arribarem a les 3. Tornem al bàsquet. Hem explicat a l'inici del programa la victòria del Lleida per 90-81 contra el Bilbao, la derrota del Manresa per 104-94 a la pista de l'Andorra. I, Pau Masmartí, podem sentir un document sonor de l'entrenador del Lleida.
5: Sí, tot i el coixí, Gerard Encuentra no dona per segellada la salvació, ja que falta de 4 jornades el Lleida és a 2 victòries del descens.
6: No, els entrenadors no t'ho direm mai fins que no sigui 100%, no? L'únic que el que volem és seguir sumant, i aquesta victòria segur que ens donarà molta moral per afrontar el tram final.
0: Gràcies a Pau Masmartí i Xevi Soler. A la Lliga Femenina, avui dia importantíssim per l'Uni Girona.
7: Sí, perquè aspira a tornar a una final de Lliga 7 anys després, o a Fontejau, la tornada de les semifinals contra el València, amb un punt de desavantatge, ja ho sabeu, de l'anada. Per tant, comptes clars, guanyar de més d'un donarà a l'Espart Girona aquest accés a la final. A aquesta hora, però, l'altre gran objectiu de la jornada, la classificació per l'Eurolliga de la temporada vinent, ja no depèn d'aquesta final, i és que amb la classificació per la final de la Lliga del Saragossa, que ha eliminat a Salamanca, les gironines ja tenen virtualment el bitllet a la butxaca. Ho explico, no és matemàtic, perquè la FIBA encara no ha anunciat que tornarà a donar 3 places a la Lliga Espanyola, com tot indica que així serà, i més amb 2 equips a la Final Four com aquesta temporada, com Saragossa i Uni. La diferència és que, en cas de perdre contra el València avui, l'Uni hauria de jugar una fase prèvia en aquesta Eurolliga. En cas de guanyar, aniria directament a la fase de grup. Sigui com sigui, l'equip gironí afrontarà el partit amb els problemes físics de moltes jugadores, ja les sabem, Laura Quevedo, Clara Holm, Koulibaly, per exemple, i aferrant-se a l'ambient de Fontejau, explica el tècnic Roberto Íñiguez.
8: Nos animen, que nos den energía, sobre todo en momentos que la necesitemos, porque cuando las cosas van bien, bueno, pues ruedas solo, pero si tenemos momentos difíciles, pues que sepan que nos viene muy bien su aliento, ¿no? Nada más, y que disfruten el partido, es un partidazo.
7: El partit serà a les 7 de la tarda a Fontejau i, com diem, el Saragossa és el primer finalista guanyat a casa de l'Avenida per 67-56 d'11 punts. Ha recuperat així els 3 punts de desavantatge que duia a l'anada.
0: Doncs fantàstic, aquest partit el viurem amb el Xevi Soler des de Fontejau, aquest partit important per unir Girona. Ja que tinc aquí, Xevi, alguna cosa del Giro d'Itàlia, tercera etapa en marxa?
7: Que avui serà d'aquelles etapes que anirem veient com es va reduint els 2 minuts i mig de l'escapada, com els atrapen a 10 quilòmetres del final i com hi ha un esprint massiu.
0: Doncs l'acabarem.
7: Esperem que sigui així, no hi hagi caigudes, això serà positiu.
0: Sí, ahir Marc Soler va caure i va haver d'abandonar la competició.
7: Per cert, que avui Adam Yates ja no ha sortit, resultes de la caiguda d'ahir, va acabar l'etapa, però avui no ha sortit perquè estava molt adolorit. Són 3 baixes del Emirates, Jay Vine, Marc Soler i Adam Yates.
0: Gràcies, Xavi.
7: Adéu.
0: Vinga, va, 30 segons i arribarem a les 3 de la tarda. La gent d'esports, ens prenem un descans, anem a fer un cafè i a partir de les 4 ens hi posem amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui Tot Gira, que s'encadenarà amb la TDT de Catalunya Ràdio, a la TDT d'aquest Barça-Madrid, d'aquest clàssic, que pot donar un títol de Lliga. I a més, a banda d'aquest clàssic, dos plats forts a la tarda esportiva d'avui. El Barça d'hoquei pot guanyar la Champions i l'Uni Girona pot classificar-se per la final de la Lliga Femenina de Bàsquet.
9: Trescat Info.

0: L'avió que trasllada els 14 ciutadans de l'estat espanyol afectats pel creuer del brot d'antivirus vola ja cap a Madrid amb els 5 catalans que en formen part. S'han anat de Tenerife i quan arribin a Madrid hauran de fer la quarantena que els prescriguin. Tots els creueristes continuen asimptomàtics. El president espanyol Pedro Sánchez treu pit de la gestió d'aquest macrooperatiu. L'Iran respon l'última proposta dels Estats Units sobre una solució negociada a la guerra, segons una agència local. Teheran l'ha fet arribar al Pakistan, país que fa de mediador. Per ara no se sap quina és la resposta. Avui a la tarda aterrarà a Barcelona l'activista de la flotilla per Gaza, Saïd Abu Kessek. Israel l'ha alliberat de matinada juntament amb el seu company brasiler, Thiago Ávila. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats israelianes des del 30 d'abril. La vaga general prevista per dimarts que ve al sector de l'educació es manté perquè la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, 2 dies després de l'aturada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans de l'inici de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. La Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que aglutina entitats, sindicats i associacions, prepara una vaga general unitària pel dret a l'habitatge a l'any vinent. El pròxim 6 de juny faran una macroenquesta arreu de Catalunya per saber quin suport tindria aquesta aturada. Preocupació al sector del lleure educatiu per l'amenaça dels sindicats que l'educació no farà colònies escolars el curs vinent. Fundesplai xifra en un 70% la davallada actual de reserves de les cases de colònies, si ho comparem amb el maig de l'any passat. Augmenta el frau elèctric a Catalunya. El 2025 es van desmantellar 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Les plantacions il·legals de cànnabis són responsables d'una quart de part de l'energia defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual en empreses i petits negocis. Eric Clapton torna a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Amb gairebé totes les entrades exaurides, l'artista anglès oferirà avui al vespre un concert al Palau Sant Jordi.
1: Esports. El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic contra el Real Madrid. Tot i la notícia, s'espera que el tècnic alemany s'assegui a la banqueta aquest vespre. El partit el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. En motor, Jorge Martín acaba de guanyar el Gran Premi de França de MotoGP, un gran premi nefast pels interessos catalans. Ahir va caure Marc Márquez i avui ho ha fet Àlex Márquez. Àlex Rins ha estat 12è. I aquesta tarda a les 7 el Barça es pot proclamar campió d'Europa d'hoquei patins contra el Porto. També a les 7 l'Unigirona buscarà la final de la Lliga Femenina contra el València.
0: Tarda inestable pel que fa al temps, amb ruixats i tempestes a ponent, a les comarques de Tarragona i també a l'Alt Pirineu i l'Aran. Al vespre avançaran cap a l'est, més desfetes, temperatures més altes amb valors d'entre 20 i 25 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts. De les 3 de la tarda us parla Jaume Brufau. Continua l'operació de desembarcament dels passatgers del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus. L'embarcació amb gairebé 150 passatgers a bord ha arribat avui al matí al port Tinerfeny de Granadilla amb tots els viatgers asimptomàtics. Els primers evacuats han sigut els 14 ciutadans de l'estat espanyol, entre els quals hi ha 5 catalans, i que faran la quarantena a Madrid. Des de Tenerife, enviats especials de 3CAT Info, Mònica Mas i David Mendoza.
3: Els ciutadans espanyols han estat els primers a sortir del vaixell afectat pel brot d'antivirus. S'ha fet l'operació en dues vegades, en dos grups que han estat traslladats amb embarcacions a la Guàrdia Civil. Anaven equipats amb tot tipus de mesures de protecció, com aquests equips EPIs. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, tots es troben bé, estan agraïts de sortir del vaixell després del periple que han passat. Ara, a Madrid, diu, faran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla.
4: Todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gómez Ulla es cuando se les realizará las diferentes suficientes pruebas de la PCR y que se le repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ulla, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
3: Mònica García ha explicat que el segon grup a sortir han estat els 4 ciutadans francesos i els canadencs i ha fet aquesta previsió del que passa a partir d'ara.
4: Los siguientes serán Países Bajos y Reino Unido y esperamos también esta tarde a Turquía y a Irlanda. El mecanismo está funcionando con toda la normalidad, con todas las medidas de seguridad.
3: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reiterat que tots els passatgers estan bé i celebra que no hi hagi hagut cap cas greu en els últims dies.
5: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores i això també són bones notícies.
3: A partir de demà s'aprofitarà a mig matí per repostar de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port. Entre un desembarcament i un altre hi haurà una estona tranquil·la, diuen, per fer-ho. S'espera completar tota aquesta operació de desembarcament de l'Ondius demà a la tarda.
0: L'avió que trasllada aquestes persones arribarà a Madrid aquesta tarda també amb els 5 catalans a bord. Tots hauran de passar aquesta quarantena, com dèiem, a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on els esperaran uns quants dies d'aïllament. Madrid, Alba Gil.
6: Al Gómez Ulla de Madrid s'ha preparat un dispositiu milimètric. Entraran per un circuit tancat fins a una planta reservada només per a ells, s'hauran de confinar en habitacions aïllades i no podran rebre visites. En arribar, se'ls farà una prova PCR que es repetirà 7 dies després i durant tot aquest temps es vigilarà, es controlarà que no presentin símptomes. Si algú dona positiu, se'l traslladarà de manera automàtica a una unitat d'aïllament especial, que és com un búnquer medicalitzat. Perquè us en feu una idea, és on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els inicis de la pandèmia. L'interrogant, però, continua sent quant de temps exacte durarà aquesta quarantena, que dependrà de si surt algun positiu en els pròxims dies. Des d'Andalusia, avui Pedro Sánchez ha defensat aquest operatiu que s'ha fet, diu, amb màxim rigor científic.
7: Está haciendo lo que debe hacer con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. El mundo nos observa de nuevo y de nuevo España va a responder a la altura de lo que es este gran país.
6: El president espanyol reaccionava així després que la dreta hagi qüestionat la gestió del creuer i que el president canari, Fernando Clavijo, s'hagi oposat al desembarcament del vaixell a Tenerife.
0: L'Iran ja ha emès la seva resposta a l'última proposta de pau formulada pels Estats Units, segons que ha informat ara fa uns minuts l'agència de notícies IRNA. Els iranians han enviat el seu dictamen al Pakistan, país que està fent de mediador en aquest conflicte. La mateixa agència indica que el pla proposat se centra ara a acabar amb la guerra. Durant el llarg període de converses, les negociacions han anat prioritzant també el dossier nuclear de l'Iran i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz. Precisament pel primer ministre de Qatar, que parlava aquest matí amb el cap de la diplomàcia iraniana, aquest és un punt important i ha alertat que instrumentalitzar l'estratègic estret no farà res més que agreujar aquesta crisi. Els Estats Units i l'Iran van acordar un alto el foc el dia 8 d'abril, després de 40 dies d'atacs. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però fins ara no hi ha hagut cap avenç. Aquesta matinada Israel ha deixat en llibertat els 2 membres de la flotilla per Gaza. L'activista Saïf Abukesek, que arribarà avui a la tarda a Barcelona, després de fer escala a Madrid. La flotilla Global Summit li ha organitzat una rebuda a 4:45 a l'aeroport del Prat. Israel també ha expulsat l'actre altrivista brasiler Tiago Ávila, tots els retinguts des del 30 d'abril i en vaga de fam des de feia 10 dies. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
8: La detenció de Saïf Abukesek i Tiago Ávila haurà durat finalment 10 dies. Des del moment en què les seves embarcacions van ser interceptades en aigües internacionals davant l'illa grega de Creta, fins a aquesta passada matinada, moment en què han estat entregats a les autoritats d'immigració, passant per 2 pròrrogues del seu empresonament, concedides pel jutge a petició dels serveis secrets israelians. Avui el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha dit que la investigació ha acabat i que per això allibera els 2 activistes, o com diuen ells, els dos provocadors professionals. Des d'Atenes, primera parada del seu viatge de retorn a casa, Abukeshek deixava clar que la seva missió encara no ha acabat.
9: I heard your voices.
10: He sentit les vostres veus, m'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
8: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, de la que formaven part Abukeshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un nombre menor de vaixells. Aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur a terme una assemblea internacional on debatran quins han de ser els següents passos de l'expedició.
0: L'organització no governamental Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alto el foc a la franja vigent des de l'octubre passat. Segons dades d'aquest organisme, no també governamental, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes per la falta d'aliments durant el primer trimestre de l'any. Informació de Neus Aldeguer.
11: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari a Gaza han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. Només aquest inici d'any n'han comptabilitzat més de 1.400. Els infants són l'altre col·lectiu més afectat. En dos anys, l'ONG ha atès gairebé 5.000 nens i només aquest 2026 gairebé 400 han necessitat tractament alimentari especialitzat. Un 35% patia desnutrició aguda greu. Amb una taxa d'atur del 80%, Metges Sense Fronteres alerta que, tot i l'entrada limitada d'ajuda, moltes famílies no poden accedir als productes bàsics i que la situació podria tornar a empitjorar. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
12: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
11: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
0: Dos minuts i mig i serà un quart de quatre.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada, dijous. Això ha indignat els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari i la USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans del començament de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de la USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salines, ha denunciat l'immobilisme per part del govern.
13: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga convocades que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades, com ha dit a RAC1.
14: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'afegeix la polèmica per la infiltració dels agents dels Mossos en assemblees de docents. Esther Niubó afirma que no en sabia res. Els mestres i professors, que també amenacen de no fer colònies si no s'atenen les seves reivindicacions, fet que preocupa el sector del lleure educatiu. Fundesplai ha xifrat la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs vinent en un 70% respecte a aquest any. Ho ha explicat la presidenta d'aquesta entitat, que avui ha commemorat els 40 anys de la Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat, i hem anat amb Gemma Bonet.
15: Núria Valls, presidenta de Fundesplai, afirma que no estan rebent reserves en ferm de cara al curs que ve.
16: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran.
6: també afegeix que, malgrat que entenen les reivindicacions dels mestres, creuen que les colònies no han de ser una eina de negociació.
16: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
6: La presidenta de Fundesplai ho ha dit a la Festa Esplai, on milers de nens i nenes, famílies i centres d'esplai gaudeixen avui de concerts, jocs i activitats de lleure, com ara un taller d'instruments de fusta.
9: Jo em dic Jana.
17: I jo em dic Lile.
9: De les Playes Punes.
17: Venim a fer les activitats el toca-toca, el quadro.
6: El tema central dels 40 anys d'aquesta festa són els valors de la pau, la participació i la democràcia.
0: I s'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Es farà l'any vinent i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aplega entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport que podria tenir aquesta aturada general, des de la Plataforma per a una feina i una casa dignes faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim dia 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
18: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: El repte és fer una gran mobilització que forci les administracions a dur a terme noves polítiques d'habitatge.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé un parell de minuts d'un quart de quatre de la tarda. Àrea de servei. Primer el trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda, Jaume. Ara només hi ha un punt de retencions. Es troba a la Ronda de Dalt, retencions a la Trinitat, entre les sortides 1 i 2, en sentit Llobregat. I a banda d'això, hem de lamentar que fa poc més d'una hora una persona ha estat atropellada a la línia de Rodalies R1. Per aquest motiu, la circulació de trens ha quedat interrompuda entre Blanes i Maçanet-Massanes. S'ha establert ara ja el transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. De moment, això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
19: Bona tarda.
2: El temps.
0: Enric Agut.
20: Després d'un matí tranquil, matí estable amb sol i boires, aquesta tarda el panorama és de temps més insegur. Arribaran ruixats i algunes tempestes procedents de l'Aragó, d'altres també se'n formaran per Ponent, comarques tarragonines, l'Aran i l'Alt Pirineu. Després, més cap al tard, poden arribar altres sectors del país. Les tempestes locament poden acompanyar de calamar-se o de pedra petita i la temperatura ha pujat. Es nota que ha pujat entre 2 i 5 graus, les més altes avui al voltant dels 25. I el vent de Garbí s'ha reforçat i encara pot fer més a la Costa Brava, també a la Costa Central, al prelitoral i en zones elevades. Per exemple, al Montseny ja s'ha arribat a una ratxa de 61 km per hora, un vent que altera la situació marítima. Demà, pausa. Treva, tot i que la tarda tornarà alguns ruixats pel Pirineu, però Pirineu i interior de les comarques de Girona. Dimarts, al matí també tranquil·la, però a la tarda una tarda amb enrenou, ruixats i tempestes des del prelitoral cap a l'interior passant pel Pirineu.
2: 3CAT Info.
21: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
22: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
23: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
22: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
24: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
2: 3CAT Info.
0: A Alemanya, l'extrema dreta lidera pràcticament en unanimitat totes les enquestes. La ciutadania no percep millores i això empeny, sobretot la classe treballadora, cap a propostes més extremistes. El govern actual de coalició encara té cert marge, no hi ha eleccions generals fins al 2029, però aquest setembre n'hi ha alguns dels lands de l'est del país. Si a nivell estatal el partit d'Alice Weidel ja se situa en el 27-28%, 5 punts per damunt de la CDU, a l'Ande Saxònia Halde ja assoleix un 41%. Berlín, corresponsal Jordi Regàs.
1: El periodista i escriptor Andreas Speit fa més de 30 anys que és especialista en temes d'extrema dreta a la República Federal. Des del seu punt de vista, les enquestes actuals s'expliquen perquè les decisions dels últims governs no han ofert un horitzó on els alemanys puguin veure millores.
3: Quan hi haurà, per exemple, finalment un impost per als rics? Això planteja preguntes a les quals la gent més humil respon: ara ens hem d'estrenyar el cinturó i vosaltres què feu? I a l'alternativa per a Alemanya només li cal dir: nosaltres ho faríem d'una altra manera.
1: Els votants de l'alternativa per a Alemanya sorgeixen principalment de la classe treballadora.
3: Jo em comprometo, jo m'esforço i em cuido de la meva família i tots els altres, els que busquen asil, els indigents, de tots aquests se'n fa càrrec l'Estat, però a mi, ciutadà normal, no se'm cuida igual. A més, veiem que a l'hora de la veritat hi ha molts homes joves que voten l'AFD.
1: L'enduriment de les polítiques d'immigració, com la que va aprovar la CDU de Friedrich Merz l'any passat, segons Speit, no donen resultat.
3: Una recepta consistiria a deixar de córrer d'una vegada darrere dels postulats de l'AFD, i en aquest aspecte actualment desitjaria que dels partits del govern la CDU destaqués la C de cristiana, o que l'SPD, on la S també significa social, que els aspectes socials passessin al capdavant.
1: Andreas Speit també adverteix de la temptació de fer participar a l'extrema dreta del poder. En la majoria de casos, pràcticament no pateixen desgast, però a canvi arrosseguen a totes les formacions cap al seu extrem.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria en un moment en què el feixisme s'està estenent per tota Europa. Ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria, on també ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya i que es posen habitualment davant de la casa on vivien o van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis.
4: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: En total s'arribarà a les 872 llambordes en 126 municipis de tot Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i millora de les instal·lacions. Feia un any i 5 mesos de l'última parada. En concret, es subministraran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com ara el motor de la bomba de refrigeració, i també es faran modificacions de disseny físiques i del programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. Tot plegat té un pressupost de 27 milions i mig d'euros i requerirà la intervenció de més d'un miler de professionals addicionals per fer-ho a la planta. I es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Se'n van desmantellar una setantena cada dia. Els experts calculen que amb l'energia que es defraude es podria abastir tota una població de 140.000 habitants, com podria ser Lloret de Mar o Sant Feliu de Llobregat. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i d'Endesa recollides per 3CAT Info, les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defraude a Catalunya. Però el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el nom per motius de seguretat, apunta que aquesta pràctica també és cada vegada més habitual en negocis petits, indústries o hotels.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen de forma il·legal a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen per què provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. Endesa adverteix que el marc legal a l'Estat espanyol és més tou que en d'altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
2: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 3:45.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic d'aquest vespre al Camp Nou. Tot i la notícia, s'espera que l'entrenador alemany s'assegui a la banqueta blaugrana per al partit contra el Real Madrid, que pot decidir el títol de Lliga. A nivell esportiu, el Barça ha fet oficial la seva convocatòria amb Jules Koundé, sense Lamine Yamal ni Andreas Christensen. Per part del Madrid, l'absència més destacada és la de Kylian Mbappé, que no s'ha recuperat de les molèsties que arrossega des de fa un parell de setmanes. Sí que ho ha fet Courtois, que tornarà a la porteria. No hi haurà dinada directives. De fet, ni el president del Madrid, Florentino Pérez, ni el director de Relacions Institucionals del Club Blanc, Emilio Butragueño, seran a la llotja. També hi seran, sí que hi seran el president de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat per guanyar el campionat per segona temporada consecutiva i, a més, davant del Real Madrid, cosa que no han aconseguit mai a la història. El clàssic que torna al Camp Nou 3 anys després, l'últim va ser el 19 de març del 2023, amb Xavi Hernández encara a la banqueta. A més, podria ser un partit especial per a Marc Bernal, que encara no ha tingut minuts a cap clàssic.
8: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
7: També podria reaparèixer Rafinha, que va rebre l'alta mèdica per anar a Pamplona, però no va jugar ni un minut. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. I recordem-ho, si el Barça guanya o empata, serà campió de Lliga.
2: 3CAT Info.
7: Ara tornem al futbol, però abans parlem de motor perquè hem tingut la cursa llarga del Gran Premi de MotoGP de França i la cursa a la seguida en directe al Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
10: Bona tarda. Gran cursa la que hem viscut avui del Gran Premi de França de MotoGP, amb 3 Aprilia al podi, Jorge Martín, Marco Bezzecchi i Ayo Gura. La victòria de Martín estratosfèrica, venint des del darrere i, atenció, aconseguint una victòria de Gran Premi 588 dies després, des de l'octubre del 2024, un home que ha deixat enrere totes les seves lesions de la temporada passada. Marc Márquez és a Madrid per operar-se i el seu germà Àlex ha caigut a les primeres voltes. Ens hem quedat tot just amb Alec Rins, que ha acabat puntuant i ha estat 12è. Cap Ducati al podi, 3 Aprilia. Les dues Aprilia de Bezzecchi i Martín lideren amb força aquest Mundial de MotoGP després d'aquest Gran Premi de França. 128 punts per Bezzecchi, 127 per Jorge Martín. El tercer és Digen Antonio, amb la seva Ducati, però és a 44 punts dels pilots Aprilia. I els germans Márquez, que han perdut posicions a la classificació general, són a més de 70 punts de Bezzecchi, a partir de la setena posició Marc Márquez i la vuitena Àlex Márquez. La pròxima cursa, aquesta setmana que ve, Gran Premi de Catalunya.
7: Gràcies, Damià. Per cert, ara apuntava que Marc Márquez era operant-se a Madrid. Doncs Marc Márquez ja s'ha operat a Madrid i fons de Ducati han explicat que tot ha anat bé. D'altra banda, esport en directe, tenim en marxa la tercera etapa del Giro d'Itàlia, un recorregut de 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, a Bulgària. Una cursa que ara mateix està a falta d'uns 63 quilòmetres per arribar a la seva finalització, aquesta etapa, amb tres ciclistes escapats del gran grup, el gran grup que el tenen a 1 minut i 24 segons. Això l'endemà d'una caiguda múltiple que va forçar l'abandonament d'en Marc Soler. Avui hem sabut que el català té una fractura a la pelvis i està en observació. Tornem al futbol perquè demà dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Mitchell dirà demà la llista de convocats en què tornarà Bel Ruiz i no podrà comptar amb Brian Hill per sanció. El tècnic de l'equip gironí s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
11: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
7: Mentrestant, avui a primera divisió tenim en marxa el Mallorca 1, Villarreal 1, minut 64 de partit. Amb aquest resultat, els balears passarien a la classificació al Girona i empatarien a punts amb l'Espanyol. Després es jugarà l'Atlètic Club València a 4:45 i l'Oviedo Getafe a 7:15. A la primera federació, 4:45, Europa Villarreal B, amb els escapulats lluitant per mantenir-se en zona de play-off descens, i Tarassona Nàstic en un duel clau per a la permanència. I a la Lliga F, Tenerife Barça a les 7 de la tarda i en directe a TV3, sense Catacoll, que va quedar ahir fora de la convocatòria per decisió comissió tècnica. L'Ona Sant Adrià, per cert, el filial del Badalona Women, jugarà la final per pujar a Primera Federació després de superar aquest matí el Saragossa en la primera eliminatòria del play-off d'ascens per un global de 7-1. El seu rival sortirà del Real Societat Màlaga, del Real Societat B Màlaga, que juguen la tornada aquesta tarda a les 5. A l'anada van empatar a 0. 3CAT Info.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que l'avió que trasllada els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, vola cap a Madrid. S'enlairava des de Tenerife i quan arribi a la capital espanyola, aquests passatgers de l'estat, entre els quals hi ha 5 catalans, hauran de fer la quarantena. L'Iran ha respost a l'última proposta dels Estats Units sobre una solució negociada a la guerra, segons una agència local. Teheran l'ha fet arribar al Pakistan, país que fa de mediador. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté perquè la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, 2 dies després de l'aturada convocada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans del començament de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. Fins a les 4 de la tarda cada vegada s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner en la prevenció de violències des de la igualtat. El perfil majoritari continuen sent homes d'edat mitjana que volen millorar la criança i les relacions de parella. I 10 anys després de la primera edició, la Selva del Camp torna a acollir la festa pel territori, una jornada en què una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes posen en comú preocupacions i lluites. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports aquesta hora, Marc?
2: Que el Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic contra el Real Madrid. Tot i la notícia, s'espera que el tècnic alemany s'assegui a la banqueta aquest vespre. Per part del Madrid, Kylian Mbappé no ha entrat a la convocatòria, mentre Courtois tornarà a la porteria. El partit el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 de la tarda.
1: Tarda més inestable, amb alguns ruixats i tempestes cap a Ponent, a les comarques de Tarragona, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Al vespre avançaran cap a l'est, més desfetes. Temperatures més altes amb valors entre 20 i 25 graus. Continua l'operació de desembarcament dels passatgers del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus. L'embarcació amb gairebé 150 passatgers a bord ha arribat aquest matí al port Tinerfeny de Granadilla amb tots els viatgers asimptomàtics. Els primers evacuats han sigut els 14 ciutadans de l'estat, entre els quals hi ha 5 catalans, que faran quarantena quan arribin a Madrid. Des de Tenerife, crònica dels enviats especials aquests dies de 3cat Info, Mònica Mas i David Mendoza.
3: Els ciutadans espanyols han estat els primers a sortir del vaixell afectat pel brot d'antivirus. S'ha fet l'operació en 2 vegades, en 2 grups que han estat traslladats amb embarcacions a la Guàrdia Civil. Anaven equipats amb tot tipus de mesures de protecció, com aquests equips EPIs. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, tots es troben bé, estan agraïts de sortir del vaixell després del periple que han passat. Ara, a Madrid, diu, faran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla.
4: Todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gómez Ulla es cuando se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se le repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ulla, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
3: Mònica García ha explicat que el segon grup a sortir han estat els 4 ciutadans francesos i els canadencs i ha fet aquesta previsió del que passa a partir d'ara.
5: Los siguientes serán Países Bajos y Reino Unido y esperamos también esta tarde a Turquía y a Irlanda. El mecanismo está funcionando con toda la normalidad, con todas las medidas de seguridad.
3: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reiterat que tots els passatgers estan bé i celebra que no hi hagi hagut cap cas greu en els últims dies.
6: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores i això també són bones notícies.
3: A partir de demà s'aprofitarà a mig matí per repostar de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port. Entre un desembarcament i un altre hi haurà una estona tranquil·la, diuen, per fer-ho. S'espera completar tota aquesta operació de desembarcament de l'Ondius demà a la tarda.
1: L'avió ha aterrat a Madrid, on hauran de passar la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Madrid al Vigil.
7: Al Gómez Ulla de Madrid s'ha preparat un dispositiu milimètric. Entraran per un circuit tancat fins a una planta reservada només per a ells, s'hauran de confinar en habitacions aïllades i no podran rebre visites. En arribar, se'ls farà una prova PCR que es repetirà 7 dies després i durant tot aquest temps es vigilarà, es controlarà que no presentin símptomes. Si algú dona positiu, se'l traslladarà de manera automàtica a una unitat d'aïllament especial, que és com un búnquer medicalitzat. Perquè us en feu una idea, és on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els inicis de la pandèmia. L'interrogant, però, continua sent quant de temps exacte durarà aquesta quarantena, que dependrà de si surt algun positiu en els pròxims dies. Des d'Andalusia, avui Pedro Sánchez ha defensat aquest operatiu que s'ha fet, diu, amb màxim rigor científic.
0: Está haciendo lo que debe hacer con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. El mundo nos observa de nuevo y de nuevo España va a responder a la altura de lo que es este gran país.
7: El president espanyol reaccionava així després que la dreta hagi qüestionat la gestió del creuer i que el president canari, Fernando Clavijo, s'hagi oposat al desembarcament del vaixell a Tenerife.
1: L'Iran ja ha respost la proposta de pau que li fa arribar als Estats Units i l'ha contestat amb una carta que ha enviat, segons l'agència iraniana IRNA, al seu dictamen al Pakistan, que fa de mediador. La mateixa agència indica que el pla proposat se centra en acabar amb la guerra, en un llarg període de converses, amb negociacions que han anat prioritzant també el dossier nuclear de l'Iran, el desbloqueig de l'estret d'Hormuz. Els Estats i l'Iran van acordar un alto el foc el dia 8 d'abril després de 40 dies d'atacs. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però fins ara no hi ha hagut cap avenç. I aquesta matinada Israel ha alliberat finalment els dos membres de la flotilla per Gaza. L'activista Saïf Abukesek, que arriba avui a la tarda a Barcelona, després de fer escala a Madrid. La flotilla Global Summit li ha organitzat una rebuda a 4:45 a l'aeroport del Prat. Israel també ha expulsat l'altre activista, el brasiler Thiago.

0: El moment en què han estat entregats a les autoritats d'immigració, passant per dues pròrrogues del seu empresonament, concedides pel jutge a petició dels serveis secrets israelians. Avui el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha dit que la investigació ha acabat i que per això allibera els dos activistes, o com diuen ells, els dos provocadors professionals. Des d'Atenes, primera parada del seu viatge de retorn a casa, Abu Keshek deixava clar que la seva missió encara no ha acabat.
1: He sentit les vostres veus, m'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
0: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, de la que formaven part Abu Keshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un nombre menor de vaixells. Aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur-hi a terme una assemblea internacional on debatran quins han de ser els següents passos de l'expedició.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dijous, dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari USTEC fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans del començament de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de la USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salines, ha denunciat immobilisme per part de l'executiu.
3: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Aquest malestar del sector educatiu també s'afegeix la polèmica dels últims dies per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, afirma que no en sabia res i pel que fa a la convocatòria de vagues les considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
4: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: Es dispara el nombre d'inscrits a les oposicions per convertir-se en funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que els últims exàmens. Els organitzadors estan desbordats amb l'èxit d'aquesta convocatòria. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: Menys de l'1% dels inscrits aconseguirà una plaça fixa. Els afortunats cobraran uns 5.000 euros al mes i el factor salarial ajuda a entendre el rècord històric d'aspirants que hi ha hagut en aquesta convocatòria, segons expliquen a Catalunya Ràdio els mateixos organitzadors dels exàmens. Sandra Cavallo és la portaveu de l'Oficina Europea de Selecció de Personal.
6: Les condicions laborals i els beneficis oferts per les institucions europees són molt atractius. Un salari base de 5.000 euros pot ser, per molts europeus, un salari molt atractiu.
5: Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també aporten més candidats als exàmens. Els italians són majoritaris. Tots sols representen prop de la meitat dels inscrits. És el cas de la Maria Laura Corbo. És intèrpret. Diu que a casa seva falten oportunitats.
7: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
8: Time to find a job.
5: Les últimes oposicions europees van ser abans de la pandèmia. Prou temps perquè s'acumulin molts candidats. Això també explica l'èxit de la convocatòria d'enguany.
2: A Rússia, des de començaments d'any, s'ha destrossat fins a 27 vegades la placa en record de la periodista assassinada Anna Politkovskaya. Un grup d'activistes desafia les forces de seguretat per mantenir viu el seu llegat, però 20 anys després de la seva mort, la premsa lliure continua estant en perill. Moscou, corresponsal Cristina Solías.
9: Lilia és un dels joves que es dedica a restaurar la placa d'homenatge a Anna Politkovskaya cada cop que apareix vandalitzada. A Catalunya Ràdio l'hem acompanyat al memorial i ens hem trobat que algú l'havia tornat a arrencar. Tot i això, ell assegura que no desistiran.
8: Per descomptat que ho farem, fins que aconseguim que l'Ajuntament restableixi la placa original, quan es faci justícia. Lili Acre.

0: Creu que és important preservar la memòria de Politkovskaya just en aquest lloc.
1: Això és casa seva, la seva entrada, on literalment la van assassinar, tal com deia la placa. A més, Anna Politkovskaya va ser assassinada per la seva feina, pel seu periodisme i per totes les coses bones que va fer.
0: Des de la mort de Politkovskaya en els últims 20 anys, la situació dels periodistes independents no ha deixat d'agreujar-se. La majoria treballen des de l'exili, però també n'hi ha que s'han quedat sabent el risc que corren, com és el cas del Marc.
2: Des dels temps de Politkovskaya, la situació ha empitjorat. Els periodistes són empresonats més sovint per motius polítics. Els límits en els quals treballem s'han reduït en aquests 20 anys. Hi ha una gran diferència entre els materials que es publicaven aleshores i els que s'escriuen ara.
0: Especialment des de la invasió d'Ucraïna, tota la premsa opositora ha estat prohibida a Rússia i els seus periodistes perseguits.
3: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3 Catinfo un dels seus fills, l'Albert Oliveres.
4: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, que ara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
3: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més destacats de Catalunya, s'indignaria si ara sentís les notícies del món.
4: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
3: Albert Oliveres també creu que, probablement, el seu pare hauria intentat combatre l'auge de l'extrema dreta intensificant el contacte amb el jovent.
4: Jo crec que l'Arcadi seguiria confiant en aquestes generacions més joves i penso que justament es mouria per anar a fer xerrades a instituts, fer classes a la universitat, a totes les mobilitzacions i a tots els grups activistes més joves, justament per fer arribar la seva a aquest col·lectiu.
3: Ahir, família i amics en van recordar la figura en un acte a la Unió Sant Cugatenca, on hi va haver xerrades i taules rodones. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021.
5: 3Cat Info.
3: Són 3:15 de la tarda. Trànsit i temps a punt. Àrea de servei, primer l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Jaume. Se circula amb força tranquil·litat per la xarxa viària del país. Només assenyalem que hi ha un punt de retenció a l'N2 a Vilabertran en sentit nord i que, a més, ara pel que fa als trens, fa que aquest migdia una persona ha estat atropellada a la línia de Rodalies R1. Per aquest motiu, la circulació de trens ha quedat interrompuda entre Blanes i Maçanet-Massanes. S'ha establert, això sí, un transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
6: Bona tarda.
5: El temps.
3: Enric Agut.
7: Després d'un matí tranquil, la tarda es presenta més insegura a comarques de Ponent. Han d'entrar ruixats per comarques de Lleida, també de Tarragona, l'Aran, el Pirineu, irregulars, però algun pot ser amb tempesta. Alguns es formaran en aquestes comarques i d'altres arribaran des de Ponent. Més cap al tard, cap a vespre, nit, també ruixats es desplaçaran a d'altres sectors. En general ja seran més desdibuixats, però pot arribar a ploure després a més sectors de Catalunya. Fins i tot algun ruixat, més cap a la nit, algun podria tocar la mateixa costa central. La temperatura ha pujat, i de forma evident, avui la pujada es nota, és una bona pujada entre 2 i 5 graus, avui les màximes més altes al voltant dels 24-25, amb un vent de garbí que s'ha reforçat i que ja ha arribat als 60 km per hora al Montseny i al Puig de les Olles, o també ratxes que s'han aprovat als 40-50, per exemple, a Barcelona, uns vents que alteren la situació marítima i que encara poden enfortir-se més aquesta tarda, sobretot cap al Montseny i la Costa Brava. Demà pausa, treva, a la tarda alguns ruixats al Pirineu Prepirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Dimarts al matí també sol amb boires matinals, però a la tarda el temps es complica amb ruixats i tempestes que estan esperant des del prelitoral cap a l'interior passant pel Pirineu. I atenció, perquè entre dijous i dissabte baixarà la temperatura i l'ambient serà més propi de març o de principis d'abril.
3: Cada vegada s'atenen més joves al Servei d'Homes del Baix Empordà, pioner en la prevenció de violències des de la igualtat. El perfil majoritari continuen sent homes d'edat mitjana que volen millorar a la criança i les relacions de parella. Girona, Berta Artigas Fontàs.
8: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Ho explica Ivan García, que és l'educador social del servei.
9: I ens trobem molt amb homes que diuen, ostres, jo vull tenir relacions de parella, relacions afectives, d'una altra manera. Vull canviar per tenir relacions de més qualitat.
8: Un dels usuaris és l'Albert, que hi va arribar després d'un procés penal. Ara fa un any que fa teràpia.
10: Agafes rames que estan totes enllaçades, coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
8: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
3: 10 anys després de la primera edició, la Selva del Camp torna a acollir la festa pel territori. Una jornada en què una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes posen en comú les seves preocupacions i lluites. En un moment en què hi ha projectes que revifen la mobilització ciutadana, els activistes reclamen espais del debat sobre el desenvolupament econòmic i energètic al Camp de Tarragona. La Selva del Camp, Ariadna Escoda.
11: El fet que la festa pel territori torni a celebrar-se a la Selva del Camp no és casual. Es tracta de la localitat més gran per on es planteja la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita, el Tarragonès. Amb aquesta coincidència, la jornada plega una quinzena d'entitats i plataformes que comparteixen lluites ecologistes al Camp de Tarragona per donar-les a conèixer i promoure aliances. Algunes són de recent creació, com explica Laia Muntes, del casal popular La Raconera.
12: Aquest any, per exemple, hi ha noves plataformes que entren a la festa pel territori, com podria ser doncs, la molt incipient, no la incineradora a la Selva del Camp, que això està connectat a aquest model de desenvolupament econòmic del camp molt centrat en la petroquímica i la indústria química. També doncs, la plataforma doncs, no a la MAT o projecte de molins, que també es projecten a la comarca. Aquesta determinació de que resulta que el nostre territori ha de ser una zona de sacrifici continua palesa i fins i tot s'extén a tot el que seria el sud del Principat.
11: Sota el lema El progrés que ens mata, la festa s'allargarà fins aquesta tarda amb xerrades, tallers, música en viu, una sessió de treball participatiu i una fira d'entitats.
3: Continua en marxa la celebració de les festes de maig a la ciutat de Lleida. Durant el matí, gegants i castellers han mobilitzat milers de persones pels carrers i places de l'eix comercial i rodalies a la capital del Segrià, a Albamor.
13: La plaça Blas Infante ha estat un dels punts de trobada en el marc de la plantada de gegants i posterior cercavila, activitat que ha acollit sobretot públic familiar que no s'ha volgut perdre la sortida als carrers d'aquestes figures emblemàtiques. La Diada Castellera també ha plegat nombrós públic a la plaça Paeria, una festa major que va donar el tret de sortida amb un gran espectacle de drons i que transcorre de moment sense incidents. Ho explica el regidor de festes de la Paeria, Xavi Blanco.
14: Veure doncs, la Seu Vella amb 300 drons sobrevolant-la amb les imatges típiques de la nostra ciutat doncs, va ser molt positiu. I bueno, les rebelles ahir també amb Sexy Zebras, Renaldo Clara, molta afluència de públic, tot sense incidents destacables. Així que molt, molt positiva de moment tota la valoració.
13: Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran aquest dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs.
3: Berchel ha publicat el llibre disc il·lustrat Tatatí, una proposta de cançó d'autor per a públic familiar, un àlbum que parla de qüestions que afecten directament als infants, com les emocions o l'ecologisme Mar Ruiz.
15: Aquest és el 12è llibre disc de Berchel, però és el primer que posa els nens i nenes al centre i manté el punt de vista crític de la cançó d'autor. Cançons com Roda el món, amb de Maricel Abert, parlen del canvi climàtic. Són qüestions que, segons Alfons Olmo, afecten directament els nens, encara que depenguin dels adults.
16: Ens posem a la seva alçada, però sense infantilitzar, és a dir, des de la realitat, amb sensibilitat, amb cura. Per exemple, en el tema de l'ecologia, no? Moltes vegades cau sobre ells el pes i sobre ells el fet d'imaginar-se en un futur com estem nosaltres pintant, no? Que al cap i a la fi som nosaltres responsables, no? Pues, d'alguna manera, apel·lar des de la veu dels infants cap als adults.

0: los collars.
1: Tatatí és un univers d'expressions artístiques que té còmic, il·lustració original d'Alfons Olmo, conte i música. I a través de les vivències d'un dia, Bert Cel aprofita per parlar d'emocions o d'aspectes que afecten els nens.
2: Surten de casa, van a l'escola, es relacionen amb un senzill arbre que es troben pel camí, entren dins del joc en el pati, a través del fil invisible que es traça pel joc que fan amb els demés, que és l'amistat, és dir, la convivència, el respecte, el bullying, és dir, una sèrie de temàtiques que van succeint en el seu recorregut del dia i que naturalment van incorporant-se. Evidentment hi ha lloc també pels mons imaginaris, les aventures.
1: Bert Cel finança els llibrediscos a través de micromecenatge perquè els dona més llibertat artística i els permet comprovar si genera interès abans de publicar-los. I creuen en el format, perquè defensen que és un valor que creix.
2: Amb el temps, un objecte com aquest guanya, no perd, no, com una caixa de plàstic, no, en un CD, sinó que també hi ha un objecte més enllà del souvenir que s'emportem a casa després d'un concert, sinó s'emportem algo més, no? I això no deixa de ser, com dir, complicat, no? Però bueno, surt així.
1: Aquest mes, Tatatí començarà a arribar a les llibreries i Bert Cel el presentarà en diversos formats. Primer faran presentacions com actes culturals amb música en directe, jocs i interacció amb les famílies. I de cara a la tardor, faran concerts escenificats. Oh, yeah.

0: Eric Clapton torna a Barcelona després de més de 20 anys del seu últim concert a la ciutat. Avui al vespre toca el Palau Sant Jordi amb gairebé totes les entrades exaurides. L'última vegada que el músic anglès va ser a Barcelona va ser el març del 2004. Ara té 81 anys i és considerat encara un dels referents del rock i el blues. Artista virtuós de la guitarra i compositor d'èxits incombustibles que han sobreviscut durant aquests anys. Amb una carrera musical de més de 60 anys, Clapton ha publicat fins a una setantena d'àlbums, entre els quals hi ha grans èxits de vendes mundials. I en aquesta dilatadíssima trajectòria musical ha recollit 18 premis Grammy i ha col·laborat amb artistes com Bob Dylan, Elton John o Aretha Franklin. El concert d'aquesta nit a Barcelona forma part de la gira europea que continuarà per Alemanya i per al Regne Unit. Més de 4 minuts i mig i seran les 4. Esports. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic d'aquest vespre al Camp Nou. Tot i la notícia, s'espera que l'entrenador alemany s'assegui a la banqueta blaugrana per al partit contra el Real Madrid. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Barça ha fet oficial la seva convocatòria amb Jules Koundé i sense Lamine Yamal ni Andreas Christensen. Per part del Madrid, l'absència més destacada és la de Kylian Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria. Sí que hi serà Thibaut Courtois, que tornarà a la porteria. No hi ha hagut dinada directives, de fet, ni el president del Madrid, Florentino Pérez, ni el director de Relacions Institucionals del club Blanc, Emilio Butragueño, seran a la llotja. Sí que hi seran els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. El clàssic tornarà al Camp Nou 3 anys després. L'últim va ser el 19 de març del 2023 amb Xavi Hernández a la banqueta. Podria ser un partit especial per a Marc Bernal en el que podria suposar el seu debut en un clàssic.
2: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial amb tota l'afició, amb tots els nostres i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
1: També podria reaparèixer Rafinha, que va rebre l'alta mèdica per anar a Pamplona, però no va jugar. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat per guanyar el campionat per segona temporada consecutiva i, a més, fer-ho davant del Real Madrid, cosa que no han aconseguit mai a la història.
3: 3CAT Info.
1: Ara tornem al futbol, però abans parlem de motor perquè Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat de la fractura al dit petit del peu dret causat ahir, com dels seus problemes a l'espatlla dreta. A l'espatlla, de fet, se li han retirat dos cargols i un tros d'os d'una intervenció en la mateixa espatlla del 2019 que li estava afectant el nervi radial. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera passarà la nit a l'hospital i demà començarà la recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ayo Gura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt per sobre del madrileny. Alec Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
4: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba. Entonces, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
1: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb el Gran Premi de Catalunya. I d'altra banda, tenim esport en directe en marxa la tercera etapa del Giro d'Itàlia, un recorregut de 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, a Bulgària. Això l'endemà d'una caiguda múltiple que va forçar l'abandonament de Marc Soler. Avui hem sabut que el català té una fractura a la pelvis i està en observació. Per cert, que en aquesta tercera etapa del Giro d'Itàlia tenim 3 ciclistes escapats a falta de 31 quilòmetres per arribar a la meta i aquest grup de 3 escapats està a 38 segons del gran grup de ciclistes. Tornem al futbol perquè demà dilluns el Girona tancarà la 35a jornada de primera divisió al camp del Rayo. Mitchell dirà demà la llista de convocats, però tornarà, segur, Albert Ruiz, i no hi serà Brian Hill, per sanció. El tècnic gironí s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
1: Mentrestant, avui a primera divisió, de fet ara mateix en directe, tenim en marxa el Villarreal, el Mallorca 1, Villarreal 1, un resultat que ara mateix fa que els balears passessin al Girona i sumessin 39 punts i, per tant, també empatessin amb l'Espanyol a la classificació. Després es jugarà l'Atlètic Club València a 4:45 i l'Oviedo Getafe a 6:45. A la primera federació, 5:45, Europa Villarreal B, amb els escapulats lluitant per mantenir-se en zona de play-off descens a segona divisió, i Tarassona Nàstic en un duel clau per a la permanència. I a la Lliga F, Tenerife Barça a les 7 de la tarda i en directe a TV3 sense Catacoll, que ha quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica. I d'altra banda, els dos grans escenaris de la jornada són el Barça d'hoquei patins, que es pot proclamar avui campió de la Champions, partit a les 7 contra el Porto des de Coimbra, a Portugal, i en bàsquet, l'Uni Girona avui pot segellar la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7.
3: 3CAT Info.

0: L'avió amb els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ha aterrat a Madrid. Els passatgers, entre ells 5 catalans, hauran de passar una quarantena en un hospital. Tots ells continuen sense símptomes. Aquesta tarda a terra a Barcelona, l'activista de la flotilla per Gaza, Saif Abu Keshek, Israel l'ha alliberat de matinada juntament amb el seu company brasiler, Thiago Ávila. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats israelianes. L'Iran respon a l'última proposta dels Estats Units sobre una solució negociada a la guerra. Segons una agència local, Teheran l'ha fet arribar al Pakistan, país que fa de mediador. Per ara, no se sap quina és la resposta. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté i és que la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, 2 dies després de l'aturada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans de l'inici de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. Preocupació al sector del lleure educatiu per l'amenaça dels sindicats de l'educació de no fer colònies escolars el curs que ve. Fundesplai xifra en un 70% la davallada actual de reserves a les cases de colònies si ho comparem amb el maig de l'any passat. Augmenta el frau elèctric a Catalunya. El 2025 es van desmantellar 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Les plantacions il·legals de cànnabis són responsables d'una quarta part de l'energia defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual en empreses i petits negocis. I la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que aglutina entitats, sindicats i associacions, prepara una vaga general unitària pel dret a l'habitatge per l'any que ve. El pròxim 6 de juny faran una macroenquesta arreu de Catalunya per saber quin suport tindria aquesta aturada.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic contra el Real Madrid. Tot i la notícia, s'espera que el tècnic alemany segui a la banqueta aquest vespre. El partit el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8. En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret causat ahir com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Pel que fa al Gran Premi de França, victòria per a Jorge Martín. I aquesta tarda a les 7 el Barça es pot proclamar campió de la Champions d'hoquei patins contra el Porto. També a les 7 l'Uni Girona buscarà contra el València la final de la Lliga Femenina.
0: Tot això en un diumenge amb tarda més inestable. Cauran ruixats i tempestes a Ponent, a les comarques de Tarragona i a l'Alt Pirineu i Aran. Al vespre avançaran cap a l'est més desfetes. La temperatura més alta, amb valors entre els 20 i 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, bona tarda. Ara passen gairebé 4 minuts de les 4. Us acompanya Xavier Palau. L'avió amb els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ha arribat a Madrid a primera hora d'aquesta tarda. L'embarcació, amb gairebé 150 passatgers a bord i cap amb símptomes, ha arribat aquest matí al port tinerfeny de Granadilla. Allà s'hi continua fent l'operació de desembarcament. Des de Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: Els ciutadans espanyols han estat els primers a sortir del vaixell afectat pel brot d'antivirus. S'ha fet l'operació amb dues vegades, en dos grups que han estat traslladats amb embarcacions a la Guàrdia Civil. Anaven equipats amb tot tipus de mesures de protecció, com aquests equips EPIs. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, tots es troben bé, estan agraïts de sortir del vaixell després del periple que han passat. Ara, a Madrid, diu, faran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà.
4: Tots estan asimptomàtics. Se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ullà, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
3: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reiterat que tots els passatgers estan bé i celebra que no hi hagi hagut cap cas greu en els últims dies.
5: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores, i això també són bones notícies.
3: A partir de demà s'aprofitarà a mig matí per repostar de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port. Entre un desembarcament i un altre hi haurà una estona tranquil·la, diuen, per fer-ho. S'espera completar tota aquesta operació de desembarcament de l'Ondius demà a la tarda.
0: Ara ho explicava la nostra companya Mònica Mas. Als passatgers espanyols els espera a partir d'ara un període de quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Entre ells hi ha Madrid-Albagil, 5 passatgers catalans.
6: Al Gómez Ulla de Madrid s'ha preparat un dispositiu milimètric. S'hauran de confinar en habitacions aïllades i no podran rebre visites. Se'ls farà una prova PCR que es repetirà 7 dies després i durant tot aquest temps es vigilarà, es controlarà que no presentin símptomes. Si algú dona positiu, se'l traslladarà de manera automàtica a una unitat d'aïllament especial, que és com un búnquer medicalitzat. Perquè us en feu una idea, és on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els inicis de la pandèmia. L'interrogant, però, continua sent quant de temps exacte durarà aquesta quarantena, que dependrà de si surt algun positiu en els pròxims dies. Des d'Andalusia, avui Pedro Sánchez ha defensat aquest operatiu que s'ha fet, diu, amb màxim rigor científic.
7: Está haciendo lo que debe hacer, con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. El mundo nos observa de nuevo y de nuevo España va a responder a la altura de lo que es este gran país.
6: El president espanyol reaccionava així després que la dreta hagi qüestionat la gestió del creuer i que el president canari, Fernando Clavijo, s'hagi oposat al desembarcament del vaixell a Tenerife.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 de la tarda i 7 minuts. D'aquí una estona està previst que aterri a Barcelona l'activista de la flotilla per Gaza, Saïf Abukeshek. Israel l'ha alliberat de matinada juntament amb el seu company brasiler, Thiago Ávila. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats israelianes. A última hora, des de l'aeroport del Prat, amb Laia Framis.
8: Segons ha informat l'entorn de la flotilla, Saïf Abukeshek arribarà a Barcelona cap a 4:45 de la tarda a la T1. Després de saludar familiars i amics, farà una breu declaració a la premsa, però el seu entorn ens diu que no es podran fer preguntes pel seu estat de salut. Aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals, quan Israel va interceptar la flotilla, i se'l van endur cap a una presó israeliana, on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat. Ell assegura que ha patit tortures i humiliacions i ha fet diversos dies de vaga de fam. Abans d'arribar a Barcelona, Abukeshek ha fet escala a Atenes i també a Madrid. En un primer vídeo penjat aquest matí a les xarxes, ha fet una crida a mantenir les mobilitzacions fins a aconseguir l'alliberament total de Gaza.
0: L'ONG Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alto el foc a la franja vigent des de l'octubre passat. Segons dades de l'ONG, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes de la falta d'aliments durant el primer trimestre d'aquest any, Neus Aldeguer.
9: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari a Gaza han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. Només aquest inici d'any n'han comptabilitzat més de 1.400. Els infants són l'altre col·lectiu més afectat. En dos anys, l'ONG ha atès gairebé 5.000 nens i només aquest 2026 gairebé 400 han necessitat tractament alimentari especialitzat. Un 35% patia desnutrició aguda greu. Amb una taxa d'atur del 80%, Metges Sense Fronteres alerta que, tot i l'entrada limitada d'ajuda, moltes famílies no poden accedir als productes bàsics i que la situació podria tornar a empitjorar. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
10: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
9: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
0: L'Iran ha emès la seva resposta a l'última proposta de pau formulada pels Estats Units, segons informa l'agència IRNA. Els iranians han enviat el seu dictamen al Pakistan, país que fa de mediador en el conflicte. Els mitjans iranians indiquen que la resposta se centra a acabar la guerra i establir la seguretat marítima al Golf Pèrsic. Ara l'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz com a represàlia pel bloqueig nord-americà als seus ports. Habitualment, però, els iranians han volgut centrar les negociacions a la fi del conflicte, mentre que pels Estats Units la prioritat és posar fi al dossier nuclear de l'Iran. El primer ministre de Qatar ha parlat aquest matí amb el cap de la diplomàcia iraniana i l'ha alertat que instrumentalitzar l'estret d'Hormuz no farà res més que agreujar aquesta crisi. Els Estats Units i l'Iran van acordar un alto el foc el 8 d'abril, després de 40 dies d'atacs. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però fins ara no hi ha hagut cap avenç.

0: 4 i 11 minuts es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts, i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després d'aquesta aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, Isaac Salines, denuncia immobilisme per part del govern.
1: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Ho ha dit a RAC1.
2: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades a mi em sembla un punt desproporcionat tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. I precisament els mestres i professors amenacen de no fer colònies si no s'atenen les seves reivindicacions, fet que preocupa el sector del lleure educatiu. Fundesplai ha xifrat la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve en un 70% respecte a aquest any. Ho ha explicat la presidenta d'aquesta entitat, que avui celebra els 40 anys de la Festa Esplai al Parc Nou del Prat de Llobregat, Gemma Bonet.
3: Núria Valls, presidenta de Fundesplai, afirma que no estan rebent reserves en ferm de cara al curs que ve.
4: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran.
3: També afegeix que, malgrat que entenen les reivindicacions dels mestres, creuen que les colònies no han de ser una eina de negociació.
4: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
3: La presidenta de Fundesplai ho ha dit a la Festa Esplai, on milers de nens i nenes, famílies i centres d'esplai gaudeixen avui de concerts, jocs i activitats de lleure, com ara un taller d'instruments de fusta.
5: Jo em dic Jana.
6: I jo em dic Lile.
7: De les Playes Punes.
8: Venim a fer les activitats
9: el toca-toca,
10: el quadro.
3: El tema central dels 40 anys d'aquesta festa són els valors de la pau, la participació i la democràcia.
0: Es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Dit d'una altra manera, se'n van desmantellar una setantena cada dia. Els experts es calculen que amb l'energia que es defrauda es podria abastir una població de 140.000 habitants, com podria ser Lloret de Mar o Sant Feliu de Llobregat. Segons dades dels Mossos i d'Endesa, recollides per 3Cat Info, les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defrauda a Catalunya. Però el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, apunta que aquesta pràctica també és cada vegada més habitual en negocis petits, indústries o hotels.
11: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar, doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants, i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. Amb aquesta notícia hem arribat clavats a 4:15. Sintonitzeu 3Cat Info i ara obrirem una àrea de servei per posar-nos al dia pel que fa a la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. després en el temps, ho estem resseguint tot plegat, amb l'equip viari, amb la Carmina Mala Garriga, l'habitual a aquesta hora. Carmina, bona tarda.
10: Bona tarda, Xavier. Se circula encara amb molta tranquil·litat aquesta hora de la tarda de diumenge, primera hora de la tarda. Només hi ha aquest punt de retenció a l'N2 a Vilabertran en sentit nord. I hem de dir també que continua sense circulació de trens la línia R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes a causa de l'atropellament d'una persona entre aquestes dues estacions, entre Blanes i Maçanet-Massanes. Això sí, ja s'ha gestionat i posat en circulació un transport alternatiu per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Bona tarda, Carmina.
10: Bona tarda.
0: El temps. La crònica a punt, amb l'Enric Agut.
12: Després d'un matí tranquil, la tarda es presenta més insegura a comarques de Ponent. Han d'entrar ruixats per comarques de Lleida, també de Tarragona, l'Aran, el Pirineu, irregulars, però algun pot ser amb tempesta. Alguns es formaran en aquestes comarques i d'altres arribaran des de Ponent. Més cap al tard, cap al vespre nit, també ruixats es desplaçaran a d'altres sectors. En general ja seran més desdibuixats, però pot arribar a ploure després a més sectors de Catalunya. Fins i tot algun ruixat, més cap a la nit, algun podria tocar la mateixa costa central. La temperatura ha pujat, i de forma evident. Avui la pujada es nota, és una bona pujada entre 2 i 5 graus. Avui les màximes més altes al voltant dels 24-25, amb un vent de Garbí que s'ha reforçat i que ja ha arribat als 60 km per hora al Montseny i al Puig de Solles, o també ratxes que s'han apropat als 40-50, per exemple, a Barcelona, uns vents que alteren la situació marítima i que encara poden enfortir-se més aquesta tarda, sobretot cap al Montseny i la Costa Brava. Demà pausa, treva, a la tarda alguns ruixats al Pirineu per Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Dimarts al matí també sol amb boires matinals, però a la tarda el temps es complica amb ruixats i tempestes que se n'esperen des del prelitoral cap a l'interior, passant pel Pirineu. I atenció, perquè entre dijous i dissabte baixarà la temperatura i l'ambient serà més propi de març o de principis d'abril. 3CAT
13: Info. Bon dia, Pitu.
14: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
13: A Nil jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
15: Bon dia, Jordi.
14: Una humanitat sense límits.
13: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
16: Això no t'inquieta?
13: No, al contrari, em sento normal.
14: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Passen 18 minuts de les 4 de la tarda, s'està preparant una altra vaga general, en aquest cas, per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
17: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: El repte és fer una gran mobilització que forci les administracions a dur a terme noves polítiques d'habitatge. 3CAT Info. 3CAT Info. A Alemanya, l'extrema dreta lidera pràcticament amb unanimitat totes les enquestes. La ciutadania no percep millores i això empeny, sobretot la classe treballadora, cap a propostes més extremistes. El govern actual de coalició encara té cert marge. No hi ha eleccions generals fins al 2029, però aquest setembre n'hi ha en alguns dels lands de l'est del país. Si a nivell estatal el partit d'Alice Weidel ja se situa en els 27-28%, 5 punts per sobre de la CDU, el land de Saxònia-Anhalt ja assoleix un 41%. Berlín, Jordi Regàs.
18: El periodista i escriptor Andreas Speit fa més de 30 anys que és especialista en temes d'extrema dreta a la República Federal. Des del seu punt de vista, les enquestes actuals s'expliquen perquè les decisions dels últims governs no han ofert un horitzó on els alemanys puguin veure millores.
15: Quan hi haurà, per exemple, finalment un impost per als rics? Això planteja preguntes a les quals la gent més humil respon. Ara ens hem d'estrenyar el cinturó? I vosaltres què feu? I a l'alternativa per a Alemanya només li cal dir nosaltres ho faríem d'una altra manera.
18: Els votants de l'alternativa per a Alemanya sorgeixen principalment de la classe treballadora.
15: Jo em comprometo, jo m'esforço i em cuido de la meva família i tots els altres, els que busquen asil, els indigents, de tots aquests se'n fa càrrec l'Estat, però a mi, ciutadà normal, no se'm cuida igual. A més, veiem que a l'hora de la veritat hi ha molts homes joves que voten l'AFD.
18: L'enduriment de les polítiques d'immigració, com la que va aprovar la CDU de Friedrich Merz l'any passat, segons Spaid, no donen resultat.
15: Una recepta consistiria a deixar de córrer d'una vegada darrere dels postulats de l'AFD, i en aquest aspecte actualment desitjaria que dels partits del govern la CDU destaqués la C de cristiana, o que l'SPD, on la S també significa social, que els aspectes socials passessin al capdavant.
18: André Spait també adverteix de la temptació de fer participar a l'extrema dreta del poder. En la majoria de casos pràcticament no pateixen desgast, però a canvi arrosseguen a totes les formacions cap al seu extrem.
0: A Rússia, des de principis d'any, s'ha destrossat fins a 27 vegades la placa en record de la periodista assassinada Anna Politkovskaya. Un grup d'activistes desafia les forces de seguretat per mantenir viu el seu llegat, però 20 anys després de la seva mort, la premsa lliure continua estant en perill. Moscou, Cristina Solias.
16: Lilia és un dels joves que es dedica a restaurar la placa d'homenatge a Anna Politkovskaya i a cada cop que apareix vandalitzada. A Catalunya Ràdio l'hem acompanyat al memorial i ens hem trobat que algú l'havia tornat a arrencar. Tot i això, ella assegura que no desistiran.
15: Per descomptat que ho farem, fins que aconseguim que l'Ajuntament restableixi la placa original, quan es faci justícia.
16: Lilia creu que és important preservar la memòria de Politkovskaya just en aquest lloc.
15: Això és casa seva, la seva entrada, on literalment la van assassinar, tal com deia la placa. A més, Anna Politkovskaya va ser assassinada per la seva feina, pel seu periodisme i per totes les coses bones que va fer.
16: Des de la mort de Politkovskaya en els últims 20 anys, la situació dels periodistes independents no ha deixat d'agreujar-se. La majoria treballen des de l'exili, però també n'hi ha que s'han quedat sabent el risc que corren, com és el cas del Marc.
19: Des dels temps de Politkovskaya, la situació ha empitjorat. Els periodistes són empresonats més sovint per motius polítics. Els límits en els quals treballem s'han reduït en aquests 20 anys. Hi ha una gran diferència entre els materials que es publicaven aleshores i els que s'escriuen ara.
16: Especialment des de la invasió d'Ucraïna, tota la premsa opositora ha estat prohibida a Rússia i els seus periodistes perseguits.
20: 3Cat Info.
0: L'UGT denuncia una agressió molt violenta contra dos funcionaris de la presó de Brians 2. S'asseguren que un intern va accedir al menjador visiblement agitat i amb actitud agressiva. Després d'escopir a diversos treballadors, hauria donat un cop de puny a la cara a la cap del mòdul i després hauria llançat puntades de peu contra un altre funcionari. El sindicat exigeix que la Generalitat presenti denúncia i que reforci el personal del centre. I un any després, els Mossos d'Esquadra detenen un jove que va agredir un home sense llar a Rubí. El fet va passar el maig del 2025, quan la víctima, de 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat. L'agressor, de 24 anys, el va increpar i després li va etzibar un cop de puny a la cara, que el va deixar estarbornit a terra. Seguidament va fugir amb cotxe sense auxiliar-lo. Les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets i detenir-lo el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. 5 minuts i mig per 4:45. Els dediquem a la informació esportiva, a punt amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
21: Bona tarda. El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic d'aquest vespre al Camp Nou. Tot i la notícia, s'espera que l'entrenador alemany se segui a la banqueta blaugrana per al partit contra el Real Madrid. Pel que fa a l'àmbit més purament esportiu, el Barça ha fet oficial la seva convocatòria amb Jules Koundé i sense Lamine Yamal ni Andreas Christensen. Per part del Madrid, l'absència més destacada és la de Kylian Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria. Sí que hi serà Thibaut Courtois, que tornarà a la porteria. No hi ha hagut dinar de directives. De fet, ni el president del Madrid, Florentino Pérez, ni el director de Relacions Institucionals del Club Blanc, Emilio Butragueño, seran a la llotja. Sí que hi seran els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. El clàssic que torna al Camp Nou 3 anys després, l'últim va ser el 19 de març del 2023 amb Xavi a la banqueta i podria ser el debut en un clàssic de Marc Bernal.
1: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial amb tota l'afició, amb tots els nostres i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
21: També podria reaparèixer Rafinha, que va rebre l'alta mèdica per anar a Pamplona, però no va disputar ni un sol minut. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat per guanyar el campionat per segona temporada consecutiva i, a més, davant del Real Madrid, cosa que no han aconseguit mai.
20: 3CAT Info.
21: Parlem de motor perquè Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret causada ahir com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Precisament a l'espatlla se li han retirat dos cargols i un tros d'os d'una intervenció a l'espatlla dreta del 2019 que li estava afectant el nervi radial. Segons Tocat, i això sí, tot ha anat bé. El tro de Cervera passarà la nit a l'hospital i demà començarà la recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i a Iogura. A la general, Bezzecchi continua el líder només amb un punt d'avantatge sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
2: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces nada, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
21: A la general, els germans Márquez són setens i vuitens, i setè i vuitè correspon respectivament, volíem dir, amb 70 punts de marge de respecte a Bezzecchi. Bezzecchi els hi porta 70 punts als dos germans Márquez. La pròxima cursa serà a casa nostra, recordem-ho, la setmana que ve amb el Gran Premi de Catalunya. D'altra banda, esport en directe, tenim tot just l'arribada ara mateix de la tercera etapa del Giro d'Itàlia, una etapa que s'està decidint a l'esprint, i quan puguem i quan tinguem imatges clares explicarem qui ha estat el guanyador d'aquesta etapa, perquè és realment una etapa de photo finish, una etapa que ha estat un recorregut de 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, a Bulgària, i que, com diem, ha acabat a l'esprint. Hi havia un grup de 3 escapats, però al final el gran grup els ha atrapat per acabar passant a l'últim revolt i a l'esprint final. En aquesta etapa, en aquest Giro d'Itàlia, ja no hi està participant Marc Soler, que va abandonar ahir després d'una caiguda múltiple, amb una caiguda tan forta que Soler, el català, té una fractura a la pelvis i està en observació. Ara de seguida ampliarem aquesta informació sobre la victòria a la tercera etapa del Giro d'Itàlia, però abans us comentem, us expliquem que el Girona tancarà la 35a jornada de primera divisió demà al Camp del Rayo. Michel donarà la llista de convocats demà mateix i tornarà, això sí, ho sabem, a Abel Ruiz. No hi serà, però, a Brian Hill, per sanció. El tècnic gironí, això sí, s'ha mostrat convençut que l'equip aconseguirà la salvació.
22: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir, que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
21: Mentrestant, avui a primera divisió, de fet ara mateix tenim en directe el partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i el València, 0-0. Amb aquest resultat els valencians sumarien 40 punts, un més que l'Espanyol i dos més que el Girona. També s'ha jugat el Mallorca 1-Villarreal 1, amb aquest resultat el Mallorca empata punts amb l'Espanyol i suma un més que el Girona. I aquesta tarda a 7:15 es juga l'Oviedo-Getafe. Per cert, que la primera federació, ara a 5:15, doble cita catalana i molt important, Europa-Villarreal, partit de play-off a la zona d'ascens, a segona divisió, i Tarassona-Nàstic en un duel clau per la permanència. D'altra banda, la Lliga F, Tenerife-Barça a les 7 de la tarda i en directe a TV3, sense Catacoll, que ha quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica. Per cert, que ja us podem explicar que Pol Mañé, el francès Pol Mañé, ha estat el guanyador d'aquesta etapa del Giro d'Itàlia a l'esprint. És la segona victòria del francès en aquest Giro, per davant de l'italià Jonathan Milan i Dylan Groenewegen. Una Mañé, però, que no arriba a ser líder d'aquesta volta, però que ja s'han dut dues de les 3 etapes que s'han disputat en aquest Giro d'Itàlia. Demà continuarà aquest Giro, o més ben dit, perdó, dimarts continuarà aquest Giro, demà etapa de descans.

0: Benvinguts, bona tarda, són 4:45 i hem arribat a aquesta hora amb la crònica esportiva del Marc Andrés. I aquests són els titulars que us destaquem a aquesta hora. L'avió amb els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ha aterrat a Madrid. Els passatgers, entre ells 5 catalans, hauran de passar a una quarantena en un hospital. Tots continuen sense símptomes. També pendents aquesta hora de l'arribada a la T1 a l'aeroport del Prat dels activistes de la flotilla per Gaza, Saïf Abukeshek, i el seu company brasiler Tiago Ávila. Els israelians els han alliberat aquesta matinada. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats hebrees. I l'Iran, que respon a l'última proposta nord-americana sobre una solució negociada al conflicte bèl·lic, segons una agència local. Teheran l'ha fet arribar al Pakistan, país que fa de mediador. Per ara, no se sap quina és la resposta. Més temes en aquesta segona mitja hora. Abans d'arribar al punt de les 5, us explicarem que 3 víctimes de la repressió franquista han tornat al lloc on van ser detinguts i torturats. La comissaria de la Via Laietana a Barcelona ho han fet com a testimonis d'una investigació per tortures a l'antifranquista Manel Pujades el 1969. I continua en marxa la celebració de les festes de maig a la capital de la Terra Ferma, Lleida. Al llarg del matí, gegants i castellers han mobilitzat milers de persones pels carrers i places de l'Eix Comercial i Rodalia. També aquesta hora el titular esportiu, Marc, què destaques?
1: El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic contra el Real Madrid. Tot i la notícia, s'espera que el tècnic alemany s'assegui a la banqueta aquest vespre. Per part del Madrid, Kylian Mbappé no ha entrat a la convocatòria, però Courtois tornarà a la porteria. El partit, a partir de les 8 del vespre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I el temps, amb una tarda més inestable, cauran ruixats i tempestes a Ponent, a les comarques tarragonines, també a l'Alt Pirineu i l'Aran. Al vespre avançaran cap a l'est amb més desfetes. Ho estaran, en aquest cas, ja més diluïdes i desfetes. La temperatura més alta, amb valors entre 20 i 25 graus. Quatre i 33 minuts, l'avió amb els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, aterrat a Madrid a primera hora d'aquesta tarda. L'embarcació, amb gairebé 150 passatgers a bord i cap amb símptomes, també ha arribat aquest matí al port Tinerfeny de Granadilla. Allà s'hi continua fent l'operació de desembarcament. Ho estem seguint des d'aquest port de Granadilla, amb la Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
2: Els ciutadans espanyols han estat els primers a sortir del vaixell afectat pel brot d'antivirus. S'ha fet l'operació en dues vegades, en dos grups que han estat traslladats amb embarcacions a la Guàrdia Civil. Anaven equipats amb tot tipus de mesures de protecció, com aquests equips EPIs. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, tots es troben bé, estan agraïts de sortir del vaixell després del periple que han passat. Ara, a Madrid, diu, faran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà.
3: Están asintomáticos. Se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ullà, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
2: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reiterat que tots els passatgers estan bé i celebra que no hi hagi hagut cap cas greu en els últims dies.
4: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores, i això també són bones notícies.
2: A partir de demà s'aprofitarà a mig matí per repostar de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port. Entre un desembarcament i un altre hi haurà una estona tranquil·la, diuen, per fer-ho. S'espera completar tota aquesta operació de desembarcament de l'Ondius demà a la tarda.
0: Ara als passatgers espanyols els espera un període de quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Entre ells hi ha Madrid Albagil, 5 catalans.
5: Al Gómez Ullà de Madrid s'ha preparat un dispositiu milimètric. S'hauran de confinar en habitacions aïllades i no podran rebre visites. Se'ls farà una prova PCR que es repetirà 7 dies després i durant tot aquest temps es vigilarà, es controlarà que no presentin símptomes. Si algú dona positiu, se'l traslladarà de manera automàtica a una unitat d'aïllament especial, que és com un búnquer medicalitzat. Perquè us en feu una idea, és on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els inicis de la pandèmia. L'interrogant, però, continua sent quant de temps exacte durarà aquesta quarantena, que dependrà de si surt algun positiu en els pròxims dies. Des d'Andalusia, avui Pedro Sánchez ha defensat aquest operatiu que s'ha fet, diu, amb màxim rigor científic.
6: Está haciendo lo que debe hacer con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. El mundo nos observa de nuevo y de nuevo España va a responder a la altura de lo que es este gran país.
5: El president espanyol reaccionava així després que la dreta hagi qüestionat la gestió del creuer i que el president canari, Fernando Clavijo, s'hagi oposat al desembarcament del vaixell a Tenerife.
0: El Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència avui després de l'oració del Regina Celi a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
7: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
8: 3CAT Info.
0: 4:45 de la tarda. Aquesta tarda està previst que aterri a Barcelona l'activista de la flotilla per Gaza, Saïf Abukeshek. Israel l'ha alliberat de matinada, juntament amb el seu company brasiler, Thiago Ávila. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats israelianes. Anem fins a l'aeroport del Prat, a la T1. Ho estem seguint amb la Laia Framis.
9: Segons ha informat l'entorn de la flotilla, Saïf Abukeshek arribarà a Barcelona cap a 4:45 de la tarda a la T1. Després de saludar familiars i amics, farà una breu declaració a la premsa, però el seu entorn ens diu que no es podran fer preguntes pel seu estat de salut. Aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat. Ell assegura que ha patit tortures i humiliacions i ha fet diversos dies de vaga de fam. Abans d'arribar a Barcelona, Abukeshek ha fet escala a Atenes i també a Madrid. En un primer vídeo penjat aquest matí a les xarxes, ha fet una crida a mantenir les mobilitzacions fins a aconseguir l'alliberament total de Gaza.
8: 3CAT Info.

0: En els llocs on hem treballat, a Síria hi havia metges cubans, hi havia metges a tot arreu. Aleshores, per nosaltres també és una mica retornar aquesta solidaritat de les hospitals i la sanitat cubana cap a ells, perquè estan vivint una situació molt dramàtica.
1: L'expedició farà escala a València, Màlaga, Cádiz i les Canàries, on rebran el suport de personalitats polítiques i culturals. A l'arxipèlag canari valoraran si continuen cap a Cuba amb l'Astral o amb una altra embarcació. La missió podria arribar al seu destí a finals de juny. Es dispara el nombre d'inscrits a les oposicions per convertir-se en funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que els últims exàmens, i els organitzadors estan aclaparats amb l'èxit de la convocatòria. Brussel·les, Bruno Forteamires.
2: Menys de l'1% dels inscrits aconseguirà una plaça fixa. Els afortunats cobraran uns 5.000 euros al mes i el factor salarial ajuda a entendre el rècord històric d'aspirants que hi ha hagut en aquesta convocatòria, segons expliquen a Catalunya Ràdio els mateixos organitzadors dels exàmens. Sandra Cavallo és la portaveu de l'Oficina Europea de Selecció de Personal.
3: Les condicions laborals i els beneficis oferts per les institucions europees són molt atractius. Un salari base de 5.000 euros pot ser, per molts europeus, un salari molt atractiu.
2: Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també aporten més candidats als exàmens. Els italians són majoritaris. Tots sols representen prop de la meitat dels inscrits. És el cas de la Maria Laura Corbo. És intèrpret. Diu que a casa seva falten oportunitats.
4: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
5: Time to find a job.
2: Les últimes oposicions europees van ser abans de la pandèmia. Prou temps perquè s'acumulin molts candidats. Això també explica l'èxit de la convocatòria d'enguany.
1: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria en un moment en què el feixisme s'estén per tota Europa. Dalmau ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria, on també ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis. Són declaracions de Dalmau a la CNN.
6: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
1: En total s'arribarà a les 872 llambordes en 126 municipis de tot Catalunya. La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CatInfo un dels seus fills, l'Albert Oliveres.
7: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
1: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'indignaria si sentís les notícies del món actual.
7: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
1: Albert Oliveres també creu que probablement el seu pare hauria intentat combatre l'auge de l'extrema dreta intensificant el contacte amb el jovent.
7: Jo crec que l'Arcadi seguiria confiant en aquestes generacions més joves i penso que justament es mouria per anar a fer xerrades a instituts, les classes a la universitat, a totes les mobilitzacions i a tots els grups activistes més joves justament per fer arribar la seva aquest col·lectiu.
1: Ahir família i amics el van recordar en un acte a la Unió Sant Cugatenca amb xerrades i taules rodones. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. 10 anys després de la primera edició, la Selva del Camp torna a acollir la Festa del Pel Territori, una jornada en què una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes posen en comú les seves preocupacions i lluites. En un moment en què hi ha projectes que revifen la mobilització ciutadana, els activistes reclamen espais de debat sobre el desenvolupament econòmic i energètic al Camp de Tarragona. Ho hem seguit des de la Selva del Camp, amb l'Ariadna Escoda.
5: El fet que la festa pel territori torni a celebrar-se a la Selva del Camp no és casual. Es tracta de la localitat més gran per on es planteja la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita, el Tarragonès.

0: Amb aquesta coincidència, la jornada plega una quinzena d'entitats i plataformes que comparteixen lluites ecologistes al Camp de Tarragona per donar-les a conèixer i promoure aliances. Algunes són de recent creació, com explica Laia Muntes, del casal popular La Raconera.
1: Aquest any, per exemple, hi ha noves plataformes que entren a la festa pel territori, com podria ser doncs, la molt incipient, no la incineradora a la Ceba del Camp, que això està connectat a aquest model de desenvolupament econòmic del camp molt centrat en la petroquímica i la indústria química. També doncs, la plataforma doncs, no a la MAT o projecte de molins, que també es projecten a la comarca. Aquesta determinació de que resulta que el nostre territori ha de ser una zona de sacrifici, continua palesa i fins i tot s'extén a tot el que seria el sud del Principat.
0: Sota el lema El progrés que ens mata, la festa s'allargarà fins aquesta tarda amb xerrades, tallers, música en viu, una sessió de treball participatiu i una fira d'entitats.
2: I continua en marxa la celebració de les festes de maig a la ciutat de Lleida, la capital de la terra ferma. Al llarg del matí, gegants i castellers han mobilitzat milers de persones pels carrers i places de l'eix comercial i rodalia Albamor.
3: La plaça Blas Infant ha estat un dels punts de trobada en el marc de la plantada de gegants i posterior cercavila, activitat que ha acollit sobretot públic familiar que no s'ha volgut perdre la sortida als carrers d'aquestes figures emblemàtiques. La Diada Castellera també ha plegat nombrós públic a la plaça Paeria, una festa major que va donar el tret de sortida amb un gran espectacle de drons i que transcorre de moment sense incidents. Ho explica el regidor de festes de la Paeria, Xavi Blanco.
4: Veure doncs, la Seu Vella amb 300 drons sobrevolant-la amb les imatges típiques de la nostra ciutat doncs va ser molt positiu. I bueno, les revetlles ahir també amb Sexy Zebras, Renaldo Clara, molta afluència de públic, tot sense incidents destacables. Així que molt, molt positiva de moment tota la valoració.
3: Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran aquest dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs.
2: 4:45. Obrim una nova àrea de servei a 3Cat Info. A punt la comunicació amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Xavier. Ara mateix, també, encara força tranquil·litat a les carreteres del país. Només assenyalem que a la C-58 hi ha intensitat a l'altura de Torre Baró cap al nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt a la Trinitat entre les sortides 1 i 2 de la Ronda en sentit Llobregat. D'altra banda, afegirem que fa uns 20 minuts s'ha restablert la circulació de trens de la línia R1 entre les estacions de Blanes i Massanet-Massanes després que l'atropellament d'una persona ha aturat la circulació d'aquest tram durant un parell d'hores. Això és tot per ara. La informació, més informació, d'aquí a mitja hora.
2: I tornem a 5:45, Carmina. Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
7: Després d'un matí tranquil, la tarda es presenta més insegura a comarques de Ponent. Han d'entrar ruixats per comarques de Lleida, també de Tarragona, l'Aran, el Pirineu, irregulars, però algun pot ser amb tempesta. Alguns es formaran en aquestes comarques i d'altres arribaran des de Ponent. Més cap al tard, cap a vespre, nit, també ruixats es desplaçaran a d'altres sectors. En general ja seran més desdibuixats, però pot arribar a ploure després a més sectors de Catalunya. Fins i tot algun ruixat, més cap a la nit, algun podria tocar la mateixa costa central. La temperatura ha pujat, i de forma evident, avui la pujada es nota, és una bona pujada entre 2 i 5 graus, avui les màximes més altes al voltant dels 24-25, amb un vent de garbí que s'ha reforçat i que ja ha arribat als 60 km per hora al Montseny i al Puig de les Olles, o també ratxes que s'han apropat als 40-50, per exemple, a Barcelona, uns vents que alteren la situació marítima i que encara poden enfortir-se més aquesta tarda, sobretot cap al Montseny i la Costa Brava. Demà pausa, treva, a la tarda alguns ruixats al Pirineu Prepirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Dimarts al matí també sol amb boires matinals, però a la tarda el temps es complica amb ruixats i tempestes que s'han esperant des del prelitoral cap a l'interior passant pel Pirineu. I atenció, perquè entre dijous i dissabte baixarà la temperatura i l'ambient serà més propi de març o de principis d'abril.
6: 3Cat Info. Al Catalunya al dia parlem de tu.
8: I de tu,
6: i de tu.
8: Sí, sí, i de tu també.
6: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
8: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
9: I no quedarà pagesia i un dels...
6: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
10: 170.000 turistes.
11: El projecte ha reduït dimensions.
12: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
6: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info. Fresca Info.

0: La Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marney i avui porta el seu projecte artístic a la ciutat del Vallès. És un espectacle que aixecarà el taló d'aquí una mica més d'una hora, quan siguin les 6 de la tarda, amb les entrades exaurides. Onze minuts per arribar a les 5, 3 víctimes de la repressió franquista han tornat al lloc on van ser detinguts i torturats, la comissaria de Via Laietana a Barcelona. Ho han fet com a testimonis d'una investigació per tortures a l'antifranquista Manel Pujades el 1969. És un reportatge de Joan de Castro.
1: La comissaria de Via Laietana de Barcelona ha esdevingut un símbol de repressió franquista contra els opositors al règim. Entre el centenar de casos de tortures hi ha el d'en Carles Vallejo, la Maribel i en Pepus Ferrandiz, que mig segle després d'estar extorsionats han tornat al calabós on va començar tot. Ho han fet com a testimonis per una investigació de la Fiscalia de Memòria i Drets Humans de Barcelona. I malgrat el repte emocional que suposava, en Carles i en Pepus van considerar que era necessari.
2: Molts de nosaltres ens ho vam pensar molt abans d'entrar, però finalment crec que va prevaldre el dret a la memòria i l'obligació del testimoni. I a mi em va sobreposar la necessitat d'explicar el que altres no poden explicar.
3: Vaig sentir que la meva angoixa de poder entrar aquí en un espai de tortures i de repressió no dependia de mi, sinó que tenia que entrar en nom de totes aquelles persones, homes i dones represaliades, que van patir, que van passar aquí el mateix que nosaltres o pitjor.
1: Aquesta suma a les accions encaminades a reparar els danys que les policies franquistes havien fet a Via Laietana. Un altre pas és convertir la comissaria en un centre de memòria històrica, un canvi que demana l'Associació de Defensa dels Drets Humans i Lídia. Segons en Pepus, cal que quedi constància del que es va patir allà.
3: I l'objectiu que tenim nosaltres és que es reconeixi que aquí es va practicar la tortura i que aquells noms i cognoms d'aquells policies que van participar se'ls retiri tots els reconeixements que tenen, totes les medalles, tot l'altre, i que quedin a la història com el que van ser, membres d'una dictadura, membres d'un espai repressor.
1: L'abril de 1971, les autoritats franquistes van detenir i torturar en Josep Vilamaribel. Tenia només 17 anys.

0: vain.
1: Els van interrogar durant 32 dies per militar a la Jove Guàrdia Roja, el referent juvenil del Partit del Treball. Després, els van tancar en un calabós al soterrani i els anaven torturant cada 3 o 4 hores. Tenien la missió d'aguantar el màxim temps possible per tal de donar temps als seus companys a escapar i amagar la propaganda. Però si finalment algú acabava confessant, en Pepus assegura que no existia cap rencor.
2: La gent que aquí arriba i a vegades arriba a parlar mai pot ser classificat ni de traïdor ni de quasi fer una cosa malament, perquè les tortures eren terribles.
1: La Maribel, pel fet de ser dona, va haver de patir un esglaó més de la violència, la masclista. I, malauradament, encara no oblida moltes d'aquelles frases denigrants dels oficials franquistes.
3: Un dels maltractaments psicològics va ser, per exemple, a mi em deien que amb quants homes m'havia anat al llit, que no em casaria mai perquè no em voldria ningú perquè havia estat detinguda. I també una altra cosa que em deien era que havia fet la primera comunió però tenia l'ànima negra.
1: Per part de la policia no va haver-hi cap notificació als seus pares, un silenci que els germans Ferrandiz consideren que va fer encara més dura aquella detenció.
4: Seran llampets pels teus vespres i els nostres ulls.

0: 3CAT Info.
1: La central nuclear d'Escó 2, a la Ribera d'Ebre, ha estat parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració. També es faran modificacions de disseny físiques i del programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. Tot plegat té un pressupost de 27 milions i mig d'euros i requerirà la intervenció de més d'un miler de professionals addicionals a la planta.
0: Esports.
1: Fins a les 5, tanquem informatiu amb la crònica esportiva. Ho està resseguint tot plegat el Marc Andrés en una tarda, Marc, d'emocions fortes. Almenys es promet això, no?
2: Emocions fortes i sobretot vespre d'emocions fortes, perquè recordem, avui és el clàssic que pot decidir la Lliga a partir de les 9 del vespre al Camp Nou. Barça-Reial Madrid, un Barça que avui ha anunciat la convocatòria amb Jules Koundé sense Lamine Yamal i Andreas Christensen, mentre el Madrid no comptarà amb Kylian Mbappé, però sí Thibaut Courtois, un Barça que també ha anunciat aquest migdia que el pare de Hansi Flick ha mort hores abans del clàssic. Tot i així, s'espera que l'entrenador alemany s'assegui a la banqueta blaugrana per aquest partit. No hi serà la llotja del Camp Nou Florentino Pérez ni el director de Relacions Institucionals del Club Blanc, Emilio Butragueño. Sí que hi seran el president de la Federació, Rafael Louzán, i el de la Lliga, Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. Ara ampliarem una miqueta més aquest partit del clàssic, aquest Barça-Madrid a les 9 del vespre, però abans hem de seguir l'esport en directe, i aquest esport en directe ara mateix passa per la Primera Federació de Futbol, on hi tenim dos partits amb interessos catalans. El primer a Can Dragó, a Europa, Villarreal B. Pau Masmartí, bona tarda.
3: Bona tarda. Minut 20 de partit. Està perdent l'Europa 0-1 contra el Villarreal B. Li està costant a l'equip de Dai, que avui no hi és, sancionat per acumulació de targetes grogues. De moment està arribant més el Villarreal B, dominant la possessió de pilota. Hi haurà de remar i molt l'Europa, perquè els groguets són l'equip que menys gols han caixat a fora. Només 12 en 17 partits. Partit crucial per l'Europa si vol mantenir aquestes posicions de play-off.
2: Gràcies, Pau. No hi ha bones notícies a Can Dragó i tampoc a Tarassona, perquè al minut 24 de la primera meitat el Tarassona està guanyant 1-0 al Nàstic. Amb aquest resultat, els tarragonins caurien a posicions de descens amb 43 punts i quedarien ara 2 punts per sota precisament del Tarassona, que és el seu rival en el dia d'avui. Seguim parlant de futbol, tornem un moment al clàssic perquè hem de destacar un parell de punts, i és que avui el clàssic torna al Camp Nou, un partit que l'última vegada que es va jugar al l'estadi principal del Barça va ser el 19 de març del 2023, amb Xavi a la banqueta, i on el gol guanyador el va fer Franck Kessié. I a més, el partit d'avui podria ser el debut de Marc Bernal en un partit contra el Real Madrid.
4: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
2: També podria reaparèixer Rafinha, que va rebre l'alta mèdica per anar a Pamplona, però no va jugar ni un minut. Aquest Barça-Madrid, ho expliquem, jugarà al Camp Nou a les 9 del vespre i el seguirem des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Els blaugranes, per cert, en tindrien prou amb un empat per guanyar el campionat per segona temporada consecutiva i, a més, davant el Real Madrid, cosa que no han aconseguit mai.
0: 3CAT Info.
2: Ara tornem al futbol, però abans hem de parlar de motor, perquè Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit peu del peu dret, causada ahir, com dels seus problemes a l'espatlla dreta. I precisament a l'espatlla dreta se li han retirat 2 cargols i un tros d'os d'una intervenció a la mateixa zona del 2019 i que li estava afectant el nervi radial. Segons Ducati, això sí, tot ha anat bé. El tro de Cervera passarà la nit a l'hospital i demà començarà la recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, disputada avui, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Yayo Gura. A la general, Bezzecchi continua líder amb un punt d'avantatge sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è y Àlex Márquez ha caigut.
5: Se ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: La pròxima cursa de MotoGP serà ja a casa nostra la setmana que ve amb el Gran Premi de Catalunya. I d'altra banda, us expliquem el final de l'etapa, de la tercera etapa del Giro d'Itàlia, en final a Sofia, a Bulgària, amb la segona victòria de Pol Magné en aquest Giro d'Itàlia. De fet, un Pol Magné que va guanyar la primera etapa i ara també ha guanyat la tercera. Un Pol Magné que ha guanyat a l'esprint, i això fa, amb aquesta etapa decidida a l'esprint, que no hi hagi canvis a la general, i l'uruguaià Guillermo Silva continua continuï líder amb 4 segons d'avantatge sobre Egan Bernal i l'alemany Florian Storck. Demà, jornada de descans, i dimarts tornarà l'acció al Giro d'Itàlia amb la quarta etapa. Per cert, aquesta tercera etapa no l'ha disputada ja el català Marc Soler, que va abandonar ahir, i hem sabut avui que té una fractura a la pelvis i està en observació. Tornem al futbol, perquè demà dilluns el Girona tancarà la 35a jornada de primera divisió al camp del Rayo. Mitchell dirà de la llista de convocats, però ja podem explicar que Abel Ruiz tornarà a la convocatòria, mentre no hi serà Brian Hill, sancionat. El tècnic de l'equip gironí s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
6: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir, que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: D'altra banda, tenim en directe un partit a la primera divisió masculina, València Athletic Club 0, València 0, minut 41 de la primera meitat. També abans s'ha finalitzat el Mallorca 1, Villarreal 1, i a 6:45 es juga l'Oviedo Getafe. A la Lliga F, Tenerife Barça a les 7 de la tarda i en directe a TV3, sense Catacoll, que ha quedat fora de la convocatòria, mentre l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, jugarà la final per pujar a primera federació, després de superar el Saragossa en l'eliminatòria de semifinals al play-off d'ascens per un global de 7-1. El seu rival sortirà del Real Societat B Màlaga, que juga en la tornada aquesta tarda a les 5.
0: Trescat Info.
2: I acabem aquest bloc esportiu amb els dos grans focus d'atenció, a part del clàssic aquesta tarda vespre. El primer serà a Portugal, a Coimbra concretament, on el Barça d'hoquei patins es pot proclamar campió de la Champions quan jugui la final contra el Porto, una final que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també al Tot Gira seguirem el partit entre l'Uni Girona i el Llei i el València, volíem dir, la tornada de les semifinals per classificar-se per la final de la Lliga Femenina. Les gironines han de remuntar un punt de diferència.
0: 3CAT Info.
7: Bona tarda, són les 5.

0: Els 14 creueristes de l'estat espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ja han arribat a l'Hospital de Madrid, on hauran de passar proves i fer-hi quarantena. A Granadilla, Tenerife, continua l'operatiu per desembarcar els gairebé 150 passatgers del vaixell. Tots continuen sense símptomes de l'antivirus. L'Iran respon als Estats Units que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar la fi a la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban. Teheran també demana que es garanteixi la seguretat a la navegació al Golf Pèrsic i deixar per més endavant, diu, les converses sobre el dossier nuclear. Resposta iraniana a l'última proposta nord-americana que ha fet arribar als mediadors del Pakistan. Avui a la tarda d'aterrar al Prat, l'activista de la flotilla per Gaza, Saïf Abukesek, Israel l'ha alliberat juntament amb el seu company brasiler, Thiago Ávila. Feia 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam, retinguts per les autoritats israelianes des del 30 d'abril. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté, i és que la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, dos dies després de l'aturada convocada per dimarts. Els sindicats reclamen trobar-se abans de l'inici de les vagues i compromisos concrets a l'executiu. Preocupació al sector del lleure educatiu per l'amenaça també dels sindicats de l'educació de no fer colònies escolars al curs vinent. Fundesplai xifra en un 70% la davallada actual de reserves de les cases de colònies si ho comparem amb el maig de l'any passat. Augmenta el frau elèctric a Catalunya. El 2025 es van desmantellar 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Les plantacions il·legals de cànnabis són responsables d'una quarta part de l'energia que es deu fraude, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual en empreses i petits negocis. Eric Clapton torna avui a la nit a Barcelona després de més de 20 anys del fer-hi l'últim concert. Amb gairebé totes les entrades exaurides, l'anglès oferirà avui al vespre un concert al Palau Sant Jordi.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat la mort del pare de Hansi Flick hores abans del clàssic contra el Real Madrid. Tot i la notícia, s'espera que l'alemany s'assegui a la banqueta aquest vespre al partit. A partir de les 8 del vespre el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Esport en directe, tenim dos partits d'equips catalans a la Primera Federació. De moment, amb males notícies. Al minut 29 de partit, perd l'Europa a casa contra el Villarreal B 0-1. I al minut 32, perd també el Nàstic al camp del Tarassona 1-0. I aquesta tarda a les 7 el Barça es pot proclamar campió de la Champions d'hoquei patins contra el Porto, i també a les 7 l'Uni Girona buscarà classificar-se per la final de la Lliga Femenina contra el València.
0: Tarda més inestable, cauen ja alguns ruixats i també hi ha tempestes a Ponent, a les comarques de Tarragona i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Al vespre aniran avançant cap a l'est, però s'aniran desfent també. Temperatures més altes amb valors entre els 20 i els 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, han arribat ja a l'Hospital de Madrid, on hauran de fer-hi quarantena. El seguiment d'aquesta qüestió a Madrid l'estem fent amb Alba Gil. Bona tarda, Alba.
3: Molt bona tarda. Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en dos autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat, i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
0: Doncs ho anirem explicant. Alba Gil, Madrid, gràcies. Bon dia.
3: Molt bona tarda.
0: Bona tarda. L'embarcació amb gairebé 150 passatgers a bord i cap símptoma ha arribat avui al matí al port Tenerife de Granadilla. Els primers que n'han baixat han estat els ciutadans espanyols i la resta ho van fent de manera progressiva. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha reiterat que tots els passatgers estan bé i celebra que no hi hagi hagut cap cas greu els últims dies.
4: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores i això també són bones notícies.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, insistia també avui al migdia que tots els passatgers es troben bé i explicava que el dispositiu s'està fent seguint el protocol previst.
5: El mecanisme està funcionant con toda la normalitat, con totes les mesures de seguretat.
0: A partir de demà s'aprofitarà a mig matí per proveir de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port entre un desembarcament i un altre. I el papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit aquest creuer. El pontífex ha fet referència a aquesta qüestió avui després de l'oració del Regina Cheli a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'Iran reclama als Estats Units que prioritzin les negociacions de pau per posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot el del Líban, i perquè hi hagi seguretat en la navegació al Golf Pèrsic. El règim iranià ha fet arribar al Pakistan, país que exerceix de mediador, la seva resposta a l'última proposta de pau nord-americana. Segons diversos mitjans de comunicació, no és una proposta afirmativa o negativa, sinó que es tracta d'un document en què expressa el seu parer sobre cap a on han d'anar a les converses. Fins ara, però, la Casa Blanca ha pressionat perquè li hagin aixecat el bloqueig a l'estret d'Hormuz i perquè renunciïn al seu programa nuclear. Teheran és partidari d'ajornar les negociacions sobre aquest dossier. Els Estats Units i l'Iran van acordar un alto el foc el dia 8 d'abril, després de 40 dies d'atacs. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però fins ara no han avançat. Tot i aquest fràgil alto el foc, diverses monarquies del Golf Pèrsic han denunciat que avui han estat víctimes de més atacs. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant de les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. I avui a la tarda s'ha previst que arribi a Barcelona l'integrant de la flotilla de Gaza, Saif Abu-Keshek. Israel l'ha alliberat i deportat després de 10 dies a la presó, on l'activista assegura que ha rebut tortures. Estem pendents d'aquesta arribada a l'aeroport del Prat amb Laia Framis.
7: L'arribada de Saif Abu-Keshek a Barcelona estava prevista cap a 4:45 d'aquesta tarda, però s'ha endarrerit per problemes en el seu vol. Tot i així, aquí a la TU de l'aeroport del Prat, a la zona d'arribada, ja l'esperen familiars, amics i també altres activistes relacionats amb la flotilla. El seu entorn ens explica que quan aterri, després de saludar familiars i amics, Abu-Keshek farà una breu declaració a la premsa sense preguntes pel seu estat de salut. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l va endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat. Ell assegura que ha patit tortures i humiliacions i ha fet diversos dies de vaga de fam. Abans d'arribar a Barcelona, Abu-Keshek ha fet escala a Atenes i també a Madrid, des d'on ha fet una crida a mantenir les mobilitzacions fins a aconseguir l'alliberament total de Gaza. Amb la seva arribada a Catalunya es tancarà un episodi que ha generat molta pressió internacional. Per exemple, avui Amnistia Internacional ha fet un comunicat on diu que el seu alliberament és una notícia encoratjadora pels drets humans, però alhora també afegeix que és una excepció a la política de detencions arbitràries que sol aplicar Israel i recorda que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici.
0: Poc més de 4 minuts i serà 5:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts perquè és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins 2 dies després de l'aturada, dijous. I això ha indignat els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos ferms per part de l'executiu. Des del sindicat majoritari a l'educació, USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans que comencin les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, ha denunciat immobilisme per part del govern de Salvador Illa.
8: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga convocades per la consellera d'Educació, Esther Niubó, són desproporcionades. N'ha parlat a RAC1.
9: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: Al malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica dels últims dies per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Esther Niubó afirma que no en sabien res. I els mestres i professors amenacen també de no fer colònies l'any que ve si no s'atenen les seves reivindicacions. I això ja preocupa el sector del lleure educatiu. Fundesplai xifra la davallada de les reserves en les cases de colònies de cara al curs vinent en un 70% aquest any. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat que avui celebra 40 anys de la Festa Esplai que ha fet al Parc Nou del Prat de Llobregat i que hem seguit amb la Gemma Bonet.
10: Núria Valls, presidenta de Fundesplai, afirma que no estan rebent reserves en ferm de cara al curs que ve.
11: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran.
10: També afegeix que malgrat que entenen les reivindicacions dels mestres, creuen que les colònies no han de ser una eina de negociació.
11: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
10: La presidenta de Fundesplai ho ha dit a la Festa Esplai, on milers de nens i nenes, famílies i centres d'esplai gaudeixen avui de concerts, jocs i activitats de lleure, com ara un taller d'instruments de fusta.
12: Jo em dic Jana
13: i jo em dic Lile.
12: De les Playes Punes.
13: Venim a fer les activitats el toca-toca, el quadro.
10: El tema central dels 40 anys d'aquesta festa són els valors de la pau, la participació i la democràcia.
0: I també s'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per l'any vinent, per ser la reclamació de salaris dignes i també del dret a l'habitatge. Està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogaters l'any passat i ara ja la formen fins a una desena de col·lectius. Per mesurar el suport que tindria aquesta aturada general, des de la plataforma per a una feina i una casa dignes faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim dia 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
14: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: El repte és tal preparar una gran mobilització per forçar les administracions a dur a terme noves polítiques d'habitatge.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A punt d'arribar a un quart de sis. A punt per obrir nova àrea de servei. Trànsit i temps. Primer l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
15: Bona tarda, Jaume. Comença a intensificar-se lleument el trànsit per la xarxa viària. Hi ha circulació intensa a la P7, a la Roca del Vallès en sentit sud i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per obres, a la G600, a Palafolls, cap a l'accés a la C32. També a la C58, a l'altura de la Torre Baró, cap al nus de la Trinitat, i a les rondes barcelonines, a la Ronda de Dalt, a la Trinitat, entre les sortides 1 i 2 en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: El temps.
0: Previsió d'Enric Agut.
16: Després d'un matí tranquil, un matí estable, amb sol i boires, aquesta tarda el panorama és de temps més insegur. Arribaran ruixats i algunes tempestes procedents de l'Aragó, d'altres també se'n formaran per Ponent, comarques tarragonines, l'Aran i l'Alt Pirineu. Després, més cap al tard, poden arribar altres sectors del país. Les tempestes, locament, poden acompanyar de calamarsa o de pedra petita i la temperatura ha pujat. Es nota que ha pujat entre 2 i 5 graus, les més altes avui al voltant dels 25. I el vent de Garbí s'ha reforçat i encara pot fer més a la Costa Brava, també a la Costa Central, al prelitoral i en zones elevades. Per exemple, al Montseny ja s'ha arribat a una ratxa de 61 km per hora, un vent que altera la situació marítima. Demà, pausa. Treva, tot i que la tarda tornen alguns ruixats pel Pirineu, però Pirineu i interior de les comarques de Girona. Dimarts, al matí també tranquil·la, però a tarda una tarda amb enrenou, ruixats i tempestes des del prelitoral cap a l'interior passant pel Pirineu.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
17: I de tu, i de tu.
1: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
17: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
18: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
19: 170.000 turistes...
20: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
21: Entre l'aldea Amposta de Tortosa...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: La UGT ha denunciat una agressió molt violenta contra dos funcionaris que hi va haver a la presó de Brians 2. Asseguren que un intern va accedir al menjador, visiblement agitat i amb una actitud agressiva. Després d'haver escopit diverses ocasions a diversos treballadors, hauria donat un cop de puny a la cara del cap del mòdul i després hauria llançat puntades de peu contra un altre funcionari. El sindicat ha exigit que la Generalitat presenti denúncia i que reforci el personal en aquest centre penitenciari. Un any després, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove que va agredir un home sense llar a Rubí. Els fets van passar al maig del 2025, quan la víctima, que llavors tenia 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat. L'agressor, un noi que llavors tenia 24 anys, el va increpar i després li va etzibar un cop de puny a la cara que el va deixar estabornit a terra. Després va fugir amb cotxe sense auxiliar-lo. Les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets i detenir-lo el dia 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a la presó de forma preventiva. Segons els investigadors, els presumptes autors actuaven sempre en grup i feien servir patinets elèctrics i armes blanques per intimidar a les víctimes, que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i millora de les instal·lacions. Feia un any i cinc mesos de l'última aturada. Es substitueixen diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració. També es faran modificacions de disseny físiques i del programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. Tot plegat té un pressupost de 27 milions i mig d'euros i requerirà la intervenció de més d'un miler de professionals addicionals a la plantilla. S'han disparat els casos de frau elèctrica a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum i se'n van desmantellar, per dir-ho de mitjana, una setantena cada dia. Els experts calculen que amb l'energia que es defraude es podria abastir tota una població de 140.000 habitants, com podria ser Lloret de Mar o Sant Feliu de Llobregat. Segons dades dels Mossos i d'Endesa, recollides per 3CAT Info, les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defraude a Catalunya, però el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, explica que aquesta pràctica també és cada vegada més habitual en negocis petits, en indústries o en hotels.
22: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants. I sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. Endesa adverteix que el marc legal a l'Estat espanyol és més tou que en d'altres països europeus i que només contemple penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: imatges.
1: 8.500 persones han participat a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Hi ha hagut més de 60 actuacions i han passat 700 professionals en el sector durant els 3 dies que s'ha allargat el certamen. 22 en edició que ha tingut les propostes, entre altres, de Rigui per a Xics, el Poni Menut o Filomena en l'àmbit de la música familiar. També ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I també s'ha fet visible una recuperació de les influències soul i funk i de les músiques negres. La programació del FIM també inclou aquest any la fusió de música amb d'altres disciplines escèniques i artístiques.

Aquesta nit fa concert a Barcelona. Més de 20 anys després del seu darrer concert a la ciutat, l'anglès oferirà una actuació al Palau Sant Jordi amb gairebé totes les entrades exaurides. L'última vegada que va visitar Barcelona va ser el març del 2004. Ara té 81 anys i és considerat un dels referents del rock i el blues. Virtuós a la guitarra, compositor, artista, té moltíssimes cançons, alguns èxits incombustibles, tot i que vagi passant el temps. Amb una carrera musical de més de 60 anys, Clapton ha publicat fins a una setantena d'àlbums, entre els quals hi ha grans èxits de vendes mundials. I en tot aquest temps, en aquesta dilatadíssima trajectòria musical, ha recollit fins a 18 premis Grammy i ha col·laborat amb artistes com Bob Dylan, Elton John o Aretha Franklin.

0: El concert d'avui a la nit a Barcelona forma part d'una gira europea d'Eric Clapton que continuarà per Alemanya i pel Regne Unit. Poc més de 6 minuts i seran 6:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Compte enrere per un clàssic que pot decidir el títol de Lliga. A les 9 del vespre començarà aquest Barça-Real Madrid al Camp Nou, amb el Barça necessitant la victòria o inclús un empat per aconseguir ser campions per segona vegada consecutiva, la segona, evidentment, amb Hansi Flick, un Hansi Flick que aquest matí s'ha comunicat la mort del seu pare hores abans d'aquest clàssic. Això sí, s'espera que l'entrenador alemany s'assegui a la banqueta per aquest partit. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Barça ha fet oficial la seva convocatòria amb Jules Koundé, sense Lamine Yamal ni Andreas Christensen. Al Madrid, Kylian Mbappé no hi serà, sí que està convocat Thibaut Courtois. No hi ha hagut dinar de directives, de fet, ni Florentino Pérez ni Emilio Butragueño seran a la llotja, mentre els presidents de Federació, Rafael Lozán, i de la Lliga, Javier Tebas, sí que seran a la llotja davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. Aquest clàssic que torna al Camp Nou després del primer, després de l'últim, el 19 de març del 2023, en un partit que va decidir un gol de Frank Kessié. Podria ser, més, el debut de Marc Bernal en un clàssic.
3: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
2: També podria reapareixer Rafinha. Aquest Madrid-Barça al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT des d'una hora abans. Ara es porta en directe perquè a la primera federació tenim dos partits amb equips catalans. El primer a Can Dragó, Europa, Villarreal B. Pau Masmartí, bona tarda.
4: Bona tarda, i tenim novetats perquè acaba de marcar l'Europa un golaç olímpic d'Escoruela. El lateral l'ha posat, una centrada increïble des del córner dret. Per tant, ara l'Europa que s'apropa a la remuntada anima Can Dragó. Estem ara mateix al 6 d'afegit. Europa 1, Villarreal B 2.
2: Gràcies, Pau. D'altra banda, no hi ha tan bones notícies. A l'Europa, que ha retallat distàncies, on no hi ha bones notícies tampoc és a Tarassona, on el Nàstic està perdent per 1-0 contra aquest equip, contra el Tarassona, i a més és una derrota dolorosa perquè el Tarassona és un rival directe a la salvació. De fet, amb aquest resultat, el Tarassona es col·locaria amb 45 punts fora del descens i el Nàstic amb 43 cauria a les places de descens a la segona federació. D'altra banda, també en futbol, el Girona demà juga el seu partit de la primera divisió, de la 35a jornada de primera divisió, i la llista de convocats la coneixerem demà mateix. Tornarà Abel Ruiz, això sí, i no hi serà Brian Hill. Mitchell ha dit que l'equip està convençut de la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: Mentre estan en directe en aquests moments a la primera divisió, tenim l'Atlètic Club 0, València 0, un resultat que ara col·locaria els valencians amb 40 punts, un més que l'Espanyol i dos més que el Girona. Mentrestant, abans, Mallorca 1, Villarreal 1. Els balears es col·loquen amb 39 punts, empatats, per tant, amb Espanyol i un punt més que el Girona. Aquesta tarda també, a 6:45, Oviedo-Getafe. I a la Lliga F, Tenerife-Barça a les 7 de la tarda i en directe a TV3.
1: Trescat Info.
2: El Barça es pot proclamar avui campió de la Champions d'hoquei patins. Jugarà a la final a les 7 contra el Porto a Coimbra, a Portugal. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals. El jugador del Barça, Marc Grau, en va parlar al Tot Gira.
6: Crec que vam fer uns quarts de final contra l'Sporting increïbles, molt bons, que ens van donar el pas a la semifinal i avui el mateix. Crec que tot l'equip està molt concentrat. Ha fet un partit de Déu. Tothom ha portat el seu granet de sorra i això és important.
2: Aquesta final de Champions d'hoquei patins entre el Barça i el Porto, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en bàsquet, l'Uni Girona buscarà avui la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per ser a la gran final. Declaracions d'ahir al Tot Gira de Catalunya Ràdio de la jugadora Marian Koulibaly.
7: El partido de mañana es muy, muy importante. Estamos preparados también, todo el equipo, para sacar también para calificar la Euroliga. Por eso es como final. Nosotras no van a dejar ningún punto. Sacamos toda la fuerza para ganar.
2: I a la Lliga ACB de bàsquet, victòria del Lleida per 90-81 contra el Bilbao, que l'apropa a la permanència. El tècnic lleidatà és Gerard Encuentra en declaracions Esport 3.
1: Bueno, està clar que ara mateix les victòries que aconsegueixes pues valen molt, no? I estem molt contents per haver aconseguit aquesta victòria. Sabíem que era molt difícil, i més davant de la nostra gent, que mai ens deixa sols.
2: D'altra banda, el Manresa ha perdut per 104-94 a la pista de l'Andorra. Els andorrans empaten amb Burgos, Saragossa i Gran Canària, tot i que continuen ocupant places de descens. I acabarem amb motor, perquè Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret causada ahir com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Precisament, a l'espatlla se li han retirat dos cargols i un tros d'os d'una intervenció que se li va fer el 2019 i que li estava afectant el nervi radial. Aquestes operacions, aquestes dues operacions, segons Ducati, han anat tot bé. El tro de Cervera, per cert, passarà la nit a l'hospital i demà començarà la recuperació, sense data de tornada. Pel que fa al Gran Premi de França de MotoGP, avui se n'ha fet la cursa llarga amb victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ayo Gura. Alec Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut. A la general, Bezzecchi és líder amb un punt més que Jorge Martín i els germans Márquez són 7ens i 8ens, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb el Gran Premi de Catalunya.

0: Bona tarda, són 6:15 a aquesta hora. Destaquem que els 14 creueristes amb passaport espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ja han arribat a l'Hospital de Madrid, on ara hi hauran de passar proves i fer-hi quarantena. Mentrestant, al port de Granadilla, a Tenerife, continua l'operatiu per desembarcar els gairebé 150 passatgers de la nau, tots sense símptomes. L'Iran respon als Estats Units que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot el del Líban. Teheran demana també que es garanteixi la seguretat a la navegació del Golf Pèrsic i deixar per més endavant les converses sobre el dossier nuclear. Resposta de l'Iran a l'última proposta nord-americana que ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. La vaga general prevista per a dimarts al sector de l'educació es manté perquè la conselleria no ha convocat els sindicats fins dijous, dos dies després d'aquesta aturada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans de començar les vagues i demanen compromisos ferms i concrets a l'executiu. I durant els pròxims minuts a 3cat Info també ens interessarem per saber com valoren des de la plataforma Dignitat a les Vies la fi de la gratuïtat del servei de Rodalies que ha començat aquest cap de setmana. Hi ha esports a aquesta hora. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques, Marc?
1: Fem el compte enrere pel partit del Barça al Camp Nou contra el Real Madrid, el clàssic que pot decidir el títol de Lliga a partir de les 9 del vespre i des d'una hora abans en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Recordem que Hansi Flick seurà a la banqueta del Barça, tot i haver comunicat la mort del seu pare aquest migdia, mentre que per part del Madrid, Kylian Mbappé no serà al partit.

0: Canvi de temps aquesta tarda a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu, on hi descarregaran xàfecs de curta durada amb alguna tronada local. Grans clarianes i sol cap a l'est i cap a la costa. Els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ingressaven ara fa una estona a l'Hospital de Madrid, on hi hauran de fer dies de quarantena. Madrid al vigil.
1: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en dos autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
0: Al port de Granadilla, Tenerife, continua l'operatiu per desembarcar tots els passatgers del vaixell. Els primers que han baixat han sigut els ciutadans amb passaport espanyol i la resta ho feien de manera progressiva. Seran 150, finalment, tots els passatgers que es mouran. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha insistit que tots els passatgers estan bé i que el dispositiu s'ha fet seguint tots els protocols previstos. Demà serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies Renfe hauran de tornar a pagar per viatjar. Hauran de tornar a pagar per agafar el tren. Feia 3 mesos i mig que els combois eren gratuïts en compensació pels talls del servei, els trams amb velocitat reduïda i els retards a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida al gener. El govern justifica la fi de la gratuïtat, que de fet ha començat ja aquest cap de setmana, per una millora progressiva del servei. I els usuaris ahir, ho explicàvem a 3Cat Info, ho vivien amb una certa resignació, trobaven bé tornar a pagar, però això sí, tots matisaven sempre que el servei vagi bé. Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per tornar a parlar amb 3Cat Info per tal de donar-nos la vostra visió del primer. Creuen encertada la fi d'aquesta gratuïtat?
2: No, perquè realment nosaltres creiem que el transport s'ha de pagar, però tu no pots ser que treguis els preus perquè el transport no funciona, perquè no...
0: Mirarem de recuperar aquesta connexió amb Anna Gómez perquè sentíem que hi havia una dificultat en les seves paraules que tal que ens arribessin i finalment s'ha acabat tallant per tal d'analitzar l'inici del nou moment de pagament a Rodalies Renfe.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible costar posicions abans perquè la conselleria no es trobarà amb representants sindicals fins 2 dies després de l'aturada dimarts. Això ha indignat els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari USTEC fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans del començament de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de la USTEC, el Consorci de Barcelona, Isaac Salines, ha denunciat immobilisme per part de l'executiu.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades, com ha dit a RAC1.
5: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades a mi em sembla un punt desproporcionat tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: Aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra, que s'ha sabut, en assemblees de docents. Esther Niubó afirma que no en sabia res. Un altre punt informatiu d'interès avui a la tarda i que ens té pendents a 3CAT Info és l'arribada a Barcelona de l'integrant de la flotilla de Gaza, Saif Abukesek, que ha estat alliberat i deportat per Israel després de 10 dies a la presó, on l'activista assegura que ha rebut tortures. Estem pendents del que passe aquesta tarda a l'aeroport del Prat amb una de les nostres periodistes, la Laia Faramis.
1: L'arribada de Saif Abukesek a Barcelona estava prevista cap a 4:45 d'aquesta tarda, però s'ha endarrerit per problemes en el seu vol. Tot i així, aquí a la TU de l'aeroport del Prat, a la zona d'arribada, ja l'esperen familiars, amics i també altres activistes relacionats amb la flotilla. El seu entorn ens explica que quan aterri, després de saludar familiars i amics, Abukesek farà una breu declaració a la premsa sense preguntes pel seu estat de salut. Recordem que aquest activista català

0: fins a aconseguir l'alliberament total de Gaza. Amb la seva arribada a Catalunya es tancarà un episodi que ha generat molta pressió internacional. Per exemple, avui Amnistia Internacional ha fet un comunicat on diu que el seu alliberament és una notícia encoratjadora pels drets humans, però alhora també afegeix que és una excepció a la política de detencions arbitràries que sol aplicar Israel i recorda que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Poc més de 5 minuts i seran 3 quarts de 6. Es dispara el nombre d'inscrits a les oposicions per convertir-se en funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que els últims exàmens. Els organitzadors estan aclaparats amb l'èxit d'aquesta convocatòria. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
3: Menys de l'1% dels inscrits aconseguirà una plaça fixa. Els afortunats cobraran uns 5.000 euros al mes i el factor salarial ajuda a entendre el rècord històric d'aspirants que hi ha hagut en aquesta convocatòria, segons expliquen a Catalunya Ràdio els mateixos organitzadors dels exàmens. Sandra Cavallo és la portaveu de l'Oficina Europea de Selecció de Personal.
4: Les condicions laborals i els beneficis oferts per les institucions europees són molt atractius. Un salari base de 5.000 euros pot ser per molts europeus un salari molt atractiu.
3: Els països del sud d'Europa amb mercats laborals més precaris són els que també aporten més candidats als exàmens. Els italians són majoritaris. Tots sols representen prop de la meitat dels inscrits. És el cas de la Maria Laura Corbo. És intèrpret. Diu que a casa seva falten oportunitats.
5: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
3: Les últimes oposicions europees van ser abans de la pandèmia. Prou temps perquè s'acumulin molts candidats. Això també explica l'èxit de la convocatòria d'enguany.
2: A Alemanya, l'extrema dreta lidera pràcticament amb unanimitat totes les enquestes. La ciutadania no percep millores i això empeny, sobretot, la classe treballadora cap a propostes més extremistes. El govern actual de coalició encara té cert marge, però no hi ha eleccions generals fins al 2029. Aquest setembre n'hi ha alguns dels lands de l'est del país. Si a nivell estatal el partit de l'Isveidel ja se situa el 27-28%, 5 punts per damunt de la CDU, el land de Saxònia a Halt assoleix ja un 41%. Berlín, corresponsal Jordi Regàs.
6: El periodista i escriptor Andreas Speit fa més de 30 anys que és especialista en temes d'extrema dreta a la República Federal. Des del seu punt de vista, les enquestes actuals s'expliquen perquè les decisions dels últims governs no han ofert un horitzó on els alemanys puguin veure millores.
7: Quan hi haurà, per exemple, finalment un impost per als rics? Això planteja preguntes a les quals la gent més humil respon. Ara ens hem d'estrenyar el cinturó? I vosaltres què feu? I a l'alternativa per a Alemanya només li cal dir nosaltres ho faríem d'una altra manera.
6: Els votants de l'alternativa per a Alemanya sorgeixen principalment de la classe treballadora.
7: Jo em comprometo, jo m'esforço i em cuido de la meva família i tots els altres, els que busquen asil, els indigents, de tots aquests se'n fa càrrec l'Estat, però a mi, ciutadà normal, no se'm cuida igual. A més, veiem que a l'hora de la veritat hi ha molts homes joves que voten l'AFD.
1: 3CAT Info.
2: Recuperem ara la connexió amb l'aeroport del Prat perquè estàvem pendents de l'arribada avui a la tarda de l'activista català d'origen palestí Saïf Abu Kishek, que ha estat 10 dies en una presó israeliana després que el van capturar en aigües internacionals mentre participava la flotilla a Gaza. Prat. Laia Framis, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Doncs sí, Saïf Abu Kishek ha sortit ja de la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Ho ha fet entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i també abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Intervé a aquesta hora dels mitjans. L'escoltem.
8: Pero no prometo no volver a hacerla. Pero no prometo no volver a hacerla.
9: Estamos seguros de ello.
8: Bueno, primero lo que dije al llegar a Atenas. Tenemos los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados, de una manera continua. Estando en este centro de investigación, podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes. Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad. Nos tenemos que seguir defendiendo a las personas, sean donde sean, porque los derechos son para todo el mundo, no son exclusivos a ningún grupo.

0: grupo. Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza. Nosotros, la sociedad civil, no es que estamos actuando porque el sistema está fallando. Estamos actuando porque el sistema está diseñado para hacer lo que está haciendo: oprimir a las personas, quitar los derechos y permitir que algunos países pueden controlar el destino de los otros. Estamos como una generación ante una tarea histórica: enfrentarnos a dos gobiernos que no tienen ningún respeto para los derechos humanos, que actúan de la misma forma que actúan contra cualquier cosa, sin tener prejuicio, sin pensar sobre lo que puede significar. Gaza, 2,3 millones de personas están en un bloqueo desde más que 17 años. No tienen acceso a ayuda humanitaria, no tienen acceso al derecho de movilidad. Los hospitales están bombardeados, las escuelas están bombardeadas. Y para este gobierno genocida, esto no lo llama genocidio. Me han dicho en este interrogatorio que ese es autoprotección. Cuando les pregunté por la presencia de la ocupación militar en los territorios ocupados del 67, me han dicho esa es fuerza protectora. Cuando les pregunté por los colonos, me han dicho que esos son ciudadanos. Para ellos, Palestina no existe. Me lo repitieron muchas veces, que Palestina no existe. Hoy no cantamos victoria, pero cantamos un proceso colectivo. Cuando las movilizaciones en todas partes del mundo, cuando las presiones políticas tuvieron resultado ante un gobierno fascista, ante un momento en el que no querían permitir que salga la palabra sobre Gaza. La única cosa que me han dicho para ellos, nuestro trabajo como sociedad civil es más peligroso que una persona que tira bombas, porque nosotros educamos, porque defendemos valores, porque defendemos derechos, porque enseñamos al mundo que otro camino es posible, que la humanidad necesita sacrificio y somos muchas el que estamos dispuestas a seguir haciendo ese sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. Quiero agradecer a mi familia valiente, que han estado dando tanta energía, tanto apoyo con los mensajes que me llegaban. Quiero agradecer a las 180 personas que estaban conmigo en el secuestro, los gritos y golpes que daban como protesta a mi detención me daban energía para enfrentar a esta injusticia. Quiero agradecer a las abogadas de Adala, a nuestro equipo legal en los diferentes territorios, a todos y todas las participantes de la flotilla en todas las delegaciones. Sin las movilizaciones que han salido en tierra, no hemos podido volver a poner Palestina otra vez en el mapa. No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días, que aquí, en nuestros territorios, deja de haber complicidad, que los barcos que llevan armas a este gobierno genocida dejan de pasar por nuestros puertos. No nos vamos a rendir. Este fue mi mensaje para mis niños en el momento de la captura. Vuelvo a repetir este mensaje. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio. En los días de Reyes y Navidad nos llegan chocolates, nos llegan regalos y juguetes para los niños, pero no nos llegan derechos. Los derechos hay que luchar para conseguirlos. Los derechos hay que enfrentar y poner en primera línea para conseguirlos. Y estamos viendo que hay muchas, muchas personas lo están haciendo día a día. No vamos a olvidar a nuestras compañeras y compañeros que están ahora en los puertos preparando los barcos y están dispuestas a seguir con este camino. Pero no lo están haciendo por ellos mismos. Lo están haciendo porque hay un pueblo que lleva 80 años resistiendo. Un pueblo nos ha enseñado el camino para el futuro. nos ha enseñado que otra vida es posible con lucha y con resiliencia. ¡Viva Palestina Libre!
1: ¡Viva! ¿Cómo estás, Said? ¿Cómo estás?
0: Bien. En inglés.
2: Doncs aquestes són les primeres paraules de Saïf Aboukeshek. Un cop ha sortit a la terminal 1 de l'aeroport del Prat, l'hem vist visiblement cansat, però està bé, camina bé, està bé d'ànims i hi ha molta força. De fet, diu que descansarà, l'hem sentit uns dies, i que després es vol tornar a unir a la flotilla, que ara mateix està fent una tècnica a Turquia, abans de reprendre aquesta missió humanitària cap a Gaza. Recordem, aquest activista català d'origen palestí el van capturar el dia 30 d'abril en aigües internacionals fa 10 dies, quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana, on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat. Amb la seva arribada a Catalunya fa només uns minuts es tancarà doncs un episodi de 10 dies que ha generat molta pressió internacional fins a aconseguir el seu alliberament.
3: Aeroport del Prat, Laia Framis, coordinació tècnica d'aquesta edició en directe als estudis de la Diagonal, la Manxa Vivall i Júlia Paricio. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Deu minuts i seran les 6 de la tarda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Temps també per l'àrea de servei. Que comencem amb una nova connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. La circulació es va animant. A aquesta hora ja podem trobar punts de retencions a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i al tram nord de l'AP7 a Sant Celoni i també a la Roca del Vallès en sentit sud. També hi ha retencions a la C55 a Castellgalí en sentit sud, a l'A2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, a l'N2 a Maçanet de la Selva en sentit sud, a la B23 al Papiol en sentit sud, a la C32 a Sant Boi de Llobregat cap a les rondes barcelonines, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt a la Trinitat en sentit Llobregat i a Pedralba sentit Besòs. Finalment, a la ronda litoral hi ha retencions del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Carmina, gràcies. Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: El temps.
3: Dani Ramírez.
6: Avui el diumenge ha començat amb molta humitat, boira, clarianes, finalment un bon sol a gran part del país, però torna a canviar el temps. Ho anirà fent al llarg d'aquesta tarda fins al vespre a les comarques occidentals de Ponent. Ja han entrat ruixats en punts del Segrià, de la Noguera, Pla d'Urgell, nord de les Garrigues. Algun ruixadet ha arribat també a les Terres de l'Ebre, un litre Ulldecona. Els xafes d'aquesta tarda passen a velocitat elevada, per tant duraran poca estona, 10, 15, 20 minuts, i es pot tornar a aclarir, per tant, variabilitat. Però fins al vespre hi ha aquests ruixats previstos a la meitat oest del país, sobretot comarques de Ponent, l'Alt Pirineu, Terres de l'Ebre, interior de Tarragona. A la resta, doncs, s'imposa el sol amb algunes nuvolades, més sol cap a la Costa Brava, en punts de Girona, i cel variable a la Catalunya central. La temperatura avui ha pujat notablement respecte a ahir, més de 4 o 5 graus a bona part del país. A l'interior és on més ha pujat. Xert ha arribat als 27, alta. Vinebre, 27. Seròs, 26. Però també s'ha disparat la temperatura als 26 graus a Girona, Navata, Santa Coloma de Farners i la Bisbal d'Empordà. 24 a Balaguer, 20 graus a Viella. Demà, un dia de sol al matí amb alguna boira aïllada, menys que no pas avui, i a la tarda algun ruixadet al Pirineu Oriental. Poca cosa, tot plegat. Dimarts hi haurà més tempestes, a la tarda sobretot, en punts de Girona, Pirineu Oriental, podrien ser localment intenses i amb calamar-se.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
9: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
8: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
9: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, últim capítol de la temporada.
4: 3Cat Info.
3: 6 minuts i seran les 6.
4: Esports.
3: Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda. Compte enrere per un clàssic que pot decidir el títol de Lliga a les 9 del vespre. Barça-Reial Madrid al Camp Nou, on una victòria local o inclús un empat faria els blaugranes campions de Lliga per segona temporada consecutiva en el segon any de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. A més, el Barça podria guanyar el títol de Lliga en un partit contra el Madrid, cosa que no ha aconseguit mai. Flick, per cert, que s'asseurà avui a la banqueta, tot i que aquest migdia el Barça ha emès un comunicat per anunciar la mort del pare de l'entrenador alemany. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Barça ha fet oficial la seva convocatòria amb Jules Koundé sense Lamine Yamal ni Andreas Christensen, mentre pel Madrid no hi serà Kylian Mbappé, mentre que sí que hi serà Thibaut Courtois. A la Llotja tampoc hi serà Florentino Pérez ni Emilio Butragueño. No viatjaran els màxims representants del Madrid. Sí que hi seran els presidents de la Federació, de Rafael Louzán, i de la Lliga, Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami avui campió. El d'avui serà el primer clàssic al nou Camp Nou. L'últim es va jugar el 19 de març del 2023 i el va decidir un gol de Frank Kessié. Per cert, que avui podria debutar en un clàssic Marc Bernal.
11: Sí, la veritat que és un duel que pot passar qualsevol cosa. Nosaltres confiem en el que fem nosaltres, com venim fent fins ara, i així ho afrontarem. Que confiem, que estiguem tots junts i que serà molt especial i serà un dia per recordar.
10: També podria tornar a tenir minuts Rafinha. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
4: 3Cat Info.
10: Ara, però, esport en directe, perquè a la Primera Federació tenim dos partits d'equips catalans en joc. Un d'ells a Can Dragó, entre l'Europa i el Villarreal B. Anem cap allà. Pau Masmartí, bona tarda.
12: Crec que vam fer uns quarts de final contra l'Esport.
10: Pau Masmartí, bona tarda. Sembla que no podem connectar amb el Pau Masmartí en aquests moments. Intentarem connectar en un altre moment. Simplement, de moment, podem explicar que l'Europa està empatant a dos contra el Villarreal B, un partit que està a la segona meitat, minut 58. Per tant, una Europa que, de moment, ha remuntat un 2-0, un 0-2 en contra, mentre que, d'altra banda, l'altre partit que s'està jugant és el del Nàstic, al camp del Tarazona, de moment amb derrota tarragonina per 1-0. Aquesta derrota col·locaria el Tarazona amb 45 punts fora de la zona de descens, mentre el Nàstic hi cauria en posicions de baixar a segona federació i quedaria amb 43 punts, dos per darrere del Tarazona. Ara tornem al futbol, però abans destaquem que el Barça es pot proclamar avui campió de la Champions d'hoquei patins. Jugarà la final a les 7 de la tarda contra el Porto, a Coimbra, a Portugal. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals. El jugador del Barça, Marc Grau, en va parlar al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Crec que vam fer uns quarts de final contra l'Sporting increïbles, molt bons, que ens van donar el pas a la semifinal i avui el mateix. Crec que tot l'equip està molt concentrat. Ha fet un partit de Déu, tothom ha portat el seu granet de sorra i això és important.
10: Aquesta final de la Champions d'hoquei patins entre el Porto i el Barça a partir de les 7 la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, per cert, l'Uni Girona també a les 7 de la tarda buscarà avui la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València a Fontejau. Declaracions al Tot Gira de la jugadora de l'Uni, Mariam Koulibaly.
13: El partido de mañana es muy, muy importante. Estamos preparados también, todo el equipo, para sacar también para calificar la Euroliga. Por eso es como final. No van a llegar, nosotras no van a llegar ningún punto. Sacamos toda la fuerza para ganar.
10: Parlem de motor ara perquè Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret, causada ahir, com dels seus problemes a l'espatlla dreta. A l'espatlla, de fet, se li han retirat dos cargols i un tros d'os d'una intervenció a la mateixa zona del 2019 que li estava afectant el nervi radial. Segons Ducati, la seva marca, tot ha anat bé. El tro de Cervera passarà la nit a l'hospital i demà començarà la recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga celebrada avui del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ayo Gura. A la general, Bezzecchi és líder, només amb un punt per davant del madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
14: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
10: La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb el Gran Premi de Catalunya. I fem un apunt de ciclisme perquè avui s'ha celebrat la tercera etapa del Giro d'Itàlia, on Pol Magné, el francès, ha guanyat a l'esprint. És la segona victòria, de fet, d'aquest ciclista francès en aquest Giro d'Itàlia en les tres etapes que portem. Demà, dia de descans, jornada de descans, i dimarts torna a l'acció amb la quarta etapa d'aquesta ronda italiana. Això, per cert, l'endemà d'una caiguda múltiple que va forçar l'abandonament de Marc Soler, que avui hem sabut que té una fractura a la pelvis i està en observació. Tornant al futbol, el Girona tancarà la 35a jornada de primera divisió al camp del Rayo. Mitchell dirà demà la llista de convocats, però ja sabem que tornarà Abel Ruiz i que no podrà comptar amb Brian Hill per sanció. Mentrestant, a la primera divisió, en aquests moments, minut 84 de partit a Sant Mamés, Athletic Club 0, València 1. Amb aquesta victòria, el València es col·locaria amb 42 punts i en tindria 3 més que l'Espanyol i 4 més que el Girona. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1 i a 7:15, Oviedo Getafe.
4: Trescat Info.

0: A terra a Barcelona, Saïf Aboukeshek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava en la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que quan pugui es tornarà a integrar a la flotilla. Continua l'operatiu per desembarcar tot el passatge del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus al port de Granadilla, Tenerife. Els creueristes espanyols són en un hospital de Madrid, on faran la quarantena, tots sense símptomes. L'Iran respon als Estats Units que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban. Teheran demana també que es garanteixi la seguretat en la navegació del Golf Pèrsic i deixar per més endavant les converses sobre el dossier nuclear. És la resposta de l'Iran a l'última proposta nord-americana que ha fet arribar els mediadors pakistanesos. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté i és que la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, dos dies després de l'aturada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans de l'inici de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. La plataforma per una feina i una casa dignes, que aglutina entitats, sindicats i associacions, prepara una vaga general unitària pel dret a l'habitatge per l'any que ve. El pròxim 6 de juny faran una macroenquesta arreu de Catalunya per saber quin suport tindria aquesta aturada. Rècord històric d'aspirants a les oposicions per ser funcionari europeu. Hi ha 175.000 candidats, dels quals menys d'un 1% aconseguiran plaça fixa. La major part dels inscrits són de països del sud de la Unió, sobretot italians. 8.500 persones participen en la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, al Tarragonès, que acull més de 60 actuacions i 700 professionals del sector durant els 3 dies de durada d'aquest certamen. Esports.
1: El Barça ja fa el compte enrere pel seu partit contra el Real Madrid aquest vespre a les 9 al Camp Nou. Un partit que, recordem-ho, pot decidir el campió de Lliga. Els blaugranes en tenen prou amb un empat. El partit el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Esport en directe a la Primera Federació. Tenim partit en directe de dos equips catalans. Al minut 65 a Can Dragó, Europa 2, Villarreal B 3. I al minut 68 de partit, Tarassona 1, Nàstic 0. I aquesta tarda, a partir de les 7, el Barça es pot proclamar campió de la Champions d'hoquei patins contra el Porto. També a les 7, l'Uni Girona buscarà classificar-se per la final de la Lliga Femenina contra el València.
0: I per agafar el temps, canvi aquesta tarda a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, on descarregaran xàfecs de curta durada amb alguna tronada local. Grans clarianes i sol cap a l'est i la costa.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. L'activista català d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional. També ha anunciat que quan pugui continuarà amb la seva tasca de suport al poble palestí. Ho hem seguit des de la terminal 1 de l'aeroport del Prat amb la Laia Framis, a qui saludem en directe, 6 de la tarda, 5 minuts. Laia, bona tarda de nou.
3: Hola, Xavi, bona tarda. Doncs Saïf Aboukeshek, que ha sortit de la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i també abraçades de les desenes de familiars, amics i també companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. L'hem vist força cansat, però també força bé físicament i, de fet, acaba d'anunciar que descansarà uns dies i que després té previst tornar-se a unir a la flotilla, que ara està a Turquia, per intentar arribar a Gaza. Ell diu que té clar que cal seguir amb las movilizaciones.
4: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
3: Ha explicat també que durant els dies que ha passat a la presó, 10 dies, ha patit tortures i ha recordat que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. A més, també ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Ha afegit també que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa, ha dit, i també al focus internacional. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals espanyols quan Israel va interceptar la flotilla i se'l va endur amb un altre activista cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat. Amb la seva arribada a Catalunya, doncs, es tancarà un episodi de 10 dies detingut en una presó israeliana sense càrrecs, com dèiem, que ha generat molta pressió internacional fins a aconseguir el seu alliberament. Avui, en un comunicat, Amnistia Internacional ha dit que és una notícia encoratjadora pels drets humans, però alhora una excepció en la política de detencions arbitràries que sol aplicar Israel.
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de la TU de l'aeroport del Prat, amb aquest resum de la Laia Framis, pel que fa al que ha explicat aquest activista català d'origen palestí, un membre de la flotilla Global Summit, Saïf Aboukesheb, que ha pogut arribar a Barcelona enmig d'una gran expectació, no només d'acompanyants i amics i familiars d'Aboukesheb, sinó també, Laia, dels molts mitjans de comunicació que esperàveu des de primera hora de la tarda l'arribada de Saïf.
3: Sí, almenys una desena de mitjans de comunicació, moltes càmeres de televisió. Hem vist també alguns mitjans internacionals, per exemple, hi havia la ràdio pública francesa, hi havia molta expectació aquí al Prat, no només de mitjans, sinó també, com us dèiem, d'activistes de la flotilla, activistes en favor de Palestina, evidentment també familiars i amics del Saïf, que ha arribat, per cert, acompanyat de la seva parella, que ahir intervenia en una manifestació en suport a Palestina, justament per reclamar el seu alliberament quan el ministre Álvarez va anunciar que Israel el deixava anar. Avui ha arribat el Saïf aquí a l'aeroport del Prat acompanyat de la seva parella. Venien des de Madrid, allà han fet escala, també han fet una escala abans a Atenes, és a dir que ha arribat després d'un viatge força llarg, després que aquest matí hagi pogut sortir d'Israel, com diem, visiblement cansat, visiblement emocionat, però bé de salut.
0: Doncs aquesta és l'última hora, com dèiem, que hem emès en directe des de l'aeroport del Prat, des de la TU, amb la Laia Framis, amb el suport dels equips tècnics de Catalunya Informació, en aquest cas de 3Cat Info, amb el Xavi Vall i també amb la resta de companys del control central. Laia, gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 6 de la tarda i 8 minuts i continua aquesta hora al port de Granadilla, Tenerife, l'operatiu per desembarcar tots els passatgers del vaixell Ondius afectat pel brot d'antivirus. El desembarcament de tot el passatge durarà fins demà dilluns. Ho estem seguint des d'aquest punt, des d'aquest port de Granadilla, Tenerife, amb la Mònica Mas i el suport tècnic del David Mendoza. Companys, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs mira, sí, fins ara ja han sortit de l'Ondius 49 passatgers. L'últim contingent ha estat el més nombrós, el dels Països Baixos, també Canadà i França. Van entrant i sortint les barques de la Guàrdia Civil, minibusos, llançadora de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit, que mica en mica van traslladant a l'aeroport de Tenerife els passatgers afectats per aquest brot d'antivirus. Segons ens informen, quan acabi el dia d'avui seran ja un total de 90 els passatgers que ja seran repatriats als seus països dels 121 que ho han de fer avui. El que queda de tarda serà el torn de Turquia, Irlanda i els Estats Units. La ministra de Sanitat ha destacat aquest migdia que el procés de trasllat està funcionant perfectament. Ha començat, recordem-ho, a primera hora del matí amb el trasllat dels 5 catalans i els 9 passatgers espanyols que ja són a Madrid per fer la quarantena. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, celebrava també que des de fa dies no hi ha hagut cap cas greu d'antivirus.
6: L'últim mort del brot actual va ser el 2 de maig. No hem registrat cap víctima mortal des d'aleshores, i això també són bones notícies.
5: Demà s'aprofitarà a mig matí per repostar de combustible l'Ondius a la mateixa dàrsena del port. Entre desembarcament i desembarcament hi haurà una estona tranquil·la per poder-ho fer i s'espera completar tota aquesta operació demà a la tarda.
0: Mònica Mas i David Mendoza, gràcies des del port de Granadilla, Tenerife. Bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I encara referits a aquesta qüestió, els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer ja han ingressat a primera hora d'aquesta tarda a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran, Madrid al Vagil, de fer una quarantena.
3: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en dos autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran 40 quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
0: Gràcies, Alba. En estarem pendents. Mentrestant, el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex ja ha fet referència avui, després de l'oració del Regina Cheli a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
7: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 de la tarda i 12 minuts, l'Iran reclama als Estats Units que prioritzin les negociacions de pau per posar fi a la guerra en tots els fronts, especialment al Líban, i perquè hi hagi seguretat a la navegació al Golf Pèrsic. El règim iranià ha fet arribar al Pakistan, país que fa de mediador, la seva resposta a l'última proposta de pau nord-americana. Segons diversos mitjans, no es tracta d'una proposta afirmativa o negativa, sinó un document en què expressa el seu parer sobre cap on han d'anar les converses. Fins ara, però, la Casa Blanca ha pressionat perquè l'Iran aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz i renunciï al seu programa nuclear. Teheran és partidari d'ajornar les negociacions sobre aquest dossier. Els Estats Units i l'Iran van acordar un alto el foc el 8 d'abril, després de 40 dies d'atacs. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però fins ara no hi ha hagut cap avenç. Malgrat l'alto el foc, diverses monarquies del Golf Pèrsic han denunciat que avui han estat víctimes d'atacs. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. Es dispara el nombre d'inscrits a les oposicions per convertir-se en funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que els últims exàmens, i els organitzadors estan aclaparats amb l'èxit d'aquesta convocatòria. Anem a la capital europea, Brussel·les, Bruno Forteamires.
8: Menys de l'1% dels inscrits aconseguirà una plaça fixa. Els afortunats cobraran uns 5.000 euros al mes, i el factor salarial ajuda a entendre el rècord històric d'aspirants que hi ha hagut en aquesta convocatòria, segons expliquen a Catalunya Ràdio els mateixos organitzadors dels exàmens. Sandra Cavallo és la portaveu de l'Oficina Europea de Selecció de Personal.
9: Les condicions laborals i els beneficis oferts per les institucions europees són molt atractius. Un salari base de 5.000 euros pot ser, per molts europeus, un salari molt atractiu.
8: Els països del sud d'Europa amb mercats laborals més precaris són els que també aporten més candidats als exàmens. Els italians són majoritaris. Tots sols representen prop de la meitat dels inscrits. És el cas de la Maria Laura Corbo. És intèrpret. Diu que a casa seva falten oportunitats.
10: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
11: Time to find a job.
8: Les últimes oposicions europees van ser abans de la pandèmia. Prou temps perquè s'acumulin molts candidats. Això també explica l'èxit de la convocatòria d'enguany.
2: 3CAT Info.
0: Ara és un quart de set. Obrim aquesta hora àrea de servei a 3CAT Info. Última hora de la mobilitat. Després el temps. Anem a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
12: Bona tarda, Xavier. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions a Santa Margarida i els Monjos i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i a Sant Celoni a la Roca del Vallès en sentit sud. També a la C55 a Castellgalí en sentit sud. A la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit est cap a Vic, per un accident. A l'N2 a Maçanet de la Selva, en sentit sud. a la C32 a Gavà, cap a les rondes barcelonines, a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, a la ronda de dalt, des de la Trinitat, en sentit Llobregat, i a la ronda litoral del fòrum, a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Avui el diumenge ha començat amb molta humitat, boira, clarianes, finalment un bon sol a gran part del país, però torna a canviar el temps. Ho anirà fent al llarg d'aquesta tarda fins al vespre a les comarques occidentals de Ponent. Ja han entrat ruixats en punts del Segrià, de la Noguera, Pla d'Urgell, nord de les Garrigues. Algun ruixadet ha arribat també a les Terres de l'Ebre, un litre ull de cona. Els xafes d'aquesta tarda passen a velocitat elevada, per tant duraran poca estona, 10, 15, 20 minuts, i es pot tornar a aclarir, per tant variabilitat. Però fins al vespre hi ha aquests ruixats previstos a la meitat oest del país, sobretot comarques de Ponent, l'Alt Pirineu, Terres de l'Ebre, interior de Tarragona. A la resta, doncs, s'imposa el sol amb algunes nuvolades, més sol cap a la Costa Brava, en punts de Girona, i cel variable a la Catalunya central. La temperatura avui ha pujat notablement respecte a ahir, més de 4 o 5 graus a bona part del país. A l'interior és on més ha pujat. Xert ha arribat als 27, alta. Vinebre, 27. Serós, 26. Però també s'ha disparat la temperatura als 26 graus a Girona, Navata, Santa Coloma de Farners i la Bisbal d'Empordà. 24 a Balaguer, 20 graus a Viella. Demà, un dia de sol al matí amb alguna boira aïllada, menys que no pas avui, i a la tarda algun ruixadet al Pirineu Oriental. Poca cosa tot plegat. Dimarts hi haurà més tempestes, a la tarda sobretot, en punts de Girona, Pirineu Oriental, podrien ser localment intenses i amb calamar-se.
2: Tresca Info.
13: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
14: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
13: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
15: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
2: 3CAT Info.
0: Sí, sí, 17 minuts es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts, i és que és impossible acostar posicions abans, perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions, que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salines, denuncia immobilisme per part del govern.
16: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims, i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Ho ha dit en declaracions a RAC1.
17: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: Aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. I s'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat, i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Sáez n'és la portaveu.
14: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: El repte és fer una gran mobilització que forci les administracions a dur a terme noves polítiques d'habitatge. Els Mossos d'Esquadra han detingut un any després l'autor d'una agressió a un home sense llar a Rubí. La víctima, de 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat quan l'agressor, de 24 anys, el va increpar i després li va clavar un cop de puny a la cara, que el va deixar estabornit a terra. Seguidament va fugir amb un cotxe sense auxiliar-lo. Això va passar al maig del 2025 i, finalment, les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre detenir l'autor dels fets el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Els bombers extingeixen un incendi en un cinquè pis d'un bloc de pisos del carrer Roca Labrador de Lleida. L'incident ha obligat a desallotjar una quinzena de persones que ja han tornat als seus domicilis, excepte la persona resident a l'habitatge afectat per les flames, que s'allotjarà temporalment en una casa familiar fins que es pugui garantir la seguretat de l'habitatge. L'incendi ha cremat el menjador, un dormitori i una habitació petita. El tècnic municipal d'Urbanisme ha decretat el precintament de l'habitatge afectat. Els Mossos detenen dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa, del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a la presó de forma preventiva. Segons els investigadors, els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes, que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables. 8.500 persones han participat a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Hi ha hagut més de 60 actuacions i han passat 700 professionals del sector durant els 3 dies que ha durat aquest certamen.

0: L'edició d'aquest any, la 22ena, ha tingut les propostes, entre d'altres, de Rigui per Xics, el Poni Menut o Filomena en l'àmbit de la música familiar. A més, ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I també s'ha fet visible una recuperació de les influències soul i funk i de les músiques negres. Una programació que també inclou la fusió de la música amb altres disciplines escèniques i artístiques. Deu anys després de la primera edició, la Selva del Camp torna a acollir la Festa de Pel Territori, una jornada en què una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes posen en comú les seves preocupacions i lluites. En un moment en què hi ha projectes que revifen la mobilització ciutadana, els activistes reclamen espais de debat sobre el desenvolupament econòmic i energètic al Camp de Tarragona, Ariadna Escoda.
1: El fet que la Festa pel Territori torni a celebrar-se a la Selva del Camp no és casual. Es tracta de la localitat més gran per on es planteja la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita, el Tarragonès. Amb aquesta coincidència, la jornada plega una quinzena d'entitats i plataformes que comparteixen lluites ecologistes al Camp de Tarragona per donar-les a conèixer i promoure aliances. Algunes són de recent creació, com explica Laia Muntes, del Casal Popular La Raconera.
2: Aquest any, per exemple, hi ha noves plataformes que entren a la Festa pel Territori, com podria ser doncs, la molt incipient no la incineradora a la Selva del Camp, que això està connectat a aquest model de desenvolupament econòmic del camp molt centrat en la petroquímica i la indústria química. També doncs, la plataforma doncs, no a la Mat o projecte de molins, que també es projecten a la comarca. Aquesta determinació de que resulta que el nostre territori ha de ser una zona de sacrifici, continua palesa i fins i tot s'extén a tot el que seria el sud del Principat.
1: Sota el lema El progrés que ens mata, la festa s'allargarà fins aquesta tarda amb xerrades, tallers, música en viu, una sessió de treball participatiu i una fira d'entitats.
0: 5 minuts i mig i 6:45.
3: Esports.
0: A punt amb la crònica del Marc Andrés. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda. Compte enrere per un clàssic que pot decidir el títol de Lliga a les 9 del vespre. Barça-Madrid al Camp Nou en una victòria local o inclús un empat faria els blaugranes campions de Lliga per segona temporada consecutiva en el segon any de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar el títol en un partit contra el Madrid, cosa que matemàticament no ha aconseguit mai. Flick, per cert, avui s'asseurà a la banqueta, tot i que aquest migdia el Barça ha emès un comunicat per anunciar la mort del seu pare, del pare de l'entrenador alemany. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Barça tindrà Jules Koundé a la convocatòria, no hi seran la Yamal i Andrés Christensen, Yamal Madrid, Thibaut Courtois entra a la convocatòria, mentrestant Kylian Mbappé n'ha quedat fora. La llotja no hi serà ni Florentino Pérez ni Emilio Butragueño, sí que hi seran els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Louzán i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. El d'avui, per cert, serà el primer clàssic al nou Camp Nou, l'últim es va jugar al març del 2023 i el va decidir un gol de Franck Kessié. Per cert, que avui podria debutar en un clàssic Marc Bernal.
5: Sí, la veritat que és un duel que pot passar qualsevol cosa. Nosaltres confiem en el que fem nosaltres, com venim fent fins ara i així ho afrontarem. Que confiem, que estiguem tots junts i que serà molt especial i serà un dia per recordar.
4: També podria reaparèixer Rafinha, que va rebre l'alta mèdica per anar a Pamplona, però no va jugar ni un minut. Aquest Barça-Madrid, per cert, al Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
3: 3Cat Info.
4: Ara, però, fem una actualització a l'esport en directe a la Primera Federació i repassem els dos partits que estan jugant els equips catalans. Un d'ells a Can Dragó, un partit absolutament boig a la zona de play-off. Al minut 88, ara mateix, Europa 3, Villarreal B3 acaba d'empatar l'Europa de nou. Els groguets s'havien posat 0-2 a l'inici del partit. L'Europa ha empatat a 2, el Villarreal B havia fet un altre gol i, al final, l'Europa acaba de tornar a empatar. I, de fet, dos d'aquests tres gols de l'Europa han estat de gol olímpic, un d'Escoruela i l'altre, a l'últim, el d'Adnane. D'altra banda, no hi ha tan bones notícies des de Tarassona, on el Nàstic està perdent contra el Tarassona per 1-0. I amb aquest resultat, el Nàstic quedaria 2 punts per sota del seu rival, que el seu rival sortiria de la zona de descens, mentre el Nàstic cauria en aquestes posicions de descens a Segona Federació. Ara tornem a parlar de futbol, però abans destaquem que el Barça es pot proclamar avui campió de la Champions d'hoquei patins, i és que d'aquí una mica més de mitja hora, a les 7 de la tarda, juga contra el Porto, a Coimbra, Portugal, la gran final d'aquesta Champions. Els blaugrana, per cert, van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals. En parla el jugador Marc Grau. Són declaracions al Tot Gira.
6: Crec que vam fer uns quarts de final contra l'Sporting increïbles, molt bons, que ens van donar el pas a la semifinal i avui el mateix. Crec que tot l'equip està molt concentrat, ha fet un partit de 10, tothom ha portat el seu granet de sorra i això és important.
4: Aquesta final de la Champions d'hoquei patins entre el Porto i el Barça serà a partir de les 7, com hem dit, i la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, per cert, també se la juga l'Uni Girona, que buscarà aquesta tarda la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València a Fontejau. Declaracions d'ahir al Tot Gira de Catalunya Ràdio de la jugadora de l'Uni, Mariam Koulibaly.
7: El partido de mañana es muy, muy importante. Estamos preparados también, todo el equipo, para sacar también para calificar la Euroliga. Por eso es como final. No van a dejar, nosotras no van a dejar ningún punto. Sacamos toda la fuerza para ganar.
4: L'Uni ha de remuntar un punt de diferència per ser a la final.
3: Trescat Info.
4: Tornem un moment a Primera Federació perquè estem en condicions de saludar el nostre enviat especial a Can Dragó per explicar-nos aquesta bogeria que està sent l'Europa Villarreal B. Pau Masmartí, bona tarda.
8: Bona tarda, totalment, perquè acaba d'empatar l'Europa, acaba de col·locar el 3-3 al marcador. Europa 3, Villarreal B 3. Ara mateix arribem al 45, al final del partit. Afegirà 6 l'àrbitre, el gol ha marcat Adane Gailén, el migcampista de córner gairebé olímpic, com el primer, perquè la pilota s'ha anat tancant fins que ha tocat el pal, llavors ha rebotat a l'esquena del porter del Villarreal B i ha acabat a dins. Ara ho intenta l'Europa i la refusa la defensa del Villarreal, a punt d'acabar el partit, ara mateix al minut 1 del 6 d'afegit. Europa 3, Villarreal B 3.
4: Gràcies, Pau. Doncs una molt bona notícia des de Can Dragó, mentre arriben males notícies des de Tarassona, perquè el temps afegit ja del partit entre el Tarassona i el Nàstic, el conjunt local posa el 2-0 al marcador i això fa que els tarragonins, ara ja sí, sembli impossible que acabin sumant un punt a aquesta jornada i, per tant, ara mateix cauran en zona de descens. Tornem al futbol, perquè avui a Primera Divisió s'han jugat dos partits. De moment, Atlètic Club 0, València 1. Els valencians tenen ara 42 punts, 3 més que l'Espanyol i 4 que el Girona. I a més, amb l'equip basc, una notícia destacada, s'ha lesionat Nico Williams, que ha abandonat el terreny de joc amb cara greu de preocupació. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1. Els balears empaten amb l'Espanyol i sumen un punt més que el Girona. Ara, a 2:15, començarà el penúltim partit d'aquesta jornada, l'últim abans del clàssic, Oviedo-Getafe.

0: Bona tarda, són 7:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquests són els titulars que us hem explicat fins ara. A terra, a Barcelona, Saïf Abu-Kashek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava en la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i també ha anunciat que quan pugui es tornarà a integrar a la flotilla. L'altre punt d'interès de la jornada: continua l'operatiu per desembarcar tot el passatge del creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus al port de Granadilla, a Tenerife. Els creueristes espanyols són en l'Hospital de Madrid, al Gómez Ulla, on faran quarantena, tots sense símptomes. I l'Iran respon a l'última proposta nord-americana i els diu que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban. Teheran vol deixar per més endavant les converses sobre el dossier nuclear. En aquesta segona part de l'informatiu sabrem com valoren des de la plataforma Dignitat a les Vies la fi de la gratuïtat del servei de Rodalies. Demà dilluns serà el primer dia laborable des que torna a ser de pagament. I us explicarem també que augmenta el frau elèctric a Catalunya. El 2025 es van desmantellar 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Les plantacions il·legals de cànnabis són responsables d'una quarta part de l'energia defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual en empreses i petits negocis. També busquem aquesta hora, passen 3 minuts de 7:15, del titular esportiu, ja queda menys mar pel clàssic de les 9 al Camp Nou.
2: Estem fent el compte enrere per un clàssic que pot decidir el títol de Lliga. A les 9 del vespre, Barça-Madrid al Camp Nou, en una victòria local o inclús un empat, faria els blaugranes campions. A més, el Barça podria guanyar el títol de Lliga en un partit contra el Madrid, matemàticament, cosa que no ha fet mai. El partit en directe des de les 8 del vespre a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: També el seguirem aquí als espais esportius de 3CAT Info amb el Marc Andrés. I canvi de temps. Aquesta tarda, les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu, on descarregaran xàfecs de curta durada amb alguna tronada local. Grans clarianes i sol cap a l'est i la costa. Ara passen 3 minuts de 7:15.

0: L'activista català d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla Global Sumud. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional i ha anunciat també que quan pugui continuarà amb la seva tasca de suport al poble palestí. Ho hem seguit des de l'ATU de l'aeroport del Prat de Barcelona amb la Laia Framis.
1: A Saïf Aboukeshek l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar.
1: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
2: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
1: Aboukeshek ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara passen 6 minuts de 6:45. El desembarcament i repatriació del passatge del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, es continua fent segons el pla previst. Ha començat aquest matí de diumenge, poc després que el vaixell ha fondejat el port de Granadilla, a Tenerife, i durarà fins demà dilluns a la tarda. A aquesta hora, però, hi ha novetat respecte a un dels grups que ja han marxat de Tenerife, el dels ciutadans francesos. Ho estem seguint amb la Mònica Mas. Mònica, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquesta és l'última hora. Un d'aquests 5 ciutadans francesos repatriats a França avui presenta símptomes, segons acaba d'anunciar el primer ministre francès Sébastien Lecornu. El govern emetrà un decret aquest vespre per saber quines mesures d'aïllament i quins contactes propers té aquesta persona. D'aquí a mitja hora compareixerà també aquí a Tenerife, a Granadilla, la ministra de Sanitat, Mònica García, novament, per explicar com està funcionant aquest desembarcament, que fins ara, us ho recordàvem, ja han baixat gran part dels passatgers. Els últims contingents han estat els d'Irlanda i Turquia, prèviament ho havien fet Països Baixos, Canadà i els francesos, justament. Van entrant i sortint tota la tarda llanxes, barques, amb aquests passatgers, també busos, minibusos, llançadora de la Gume. Mica en mica van traslladant tots aquests passatgers fins a l'aeroport de Tenerife, segons ens informen, quan acabi el dia hauran repatriat ja un total de 90 passatgers dels 121 que han de tornar a casa seva.
0: Doncs pendents d'aquesta evolució dels símptomes d'aquest ciutadà francès, aquesta última hora que hem ara explicat des del port de Granadilla, Tenerife, amb els enviats especials de 3Cat Info, David Mendoza i Mònica Mas. Mònica, gràcies, bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
0: Mentrestant, els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, ja han ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran Madrid-Alba Gil de fer quarantena.
5: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en 2 autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
0: 6 minuts i 3 quarts de 7.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Demà serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts en compensació pels talls del servei, els trams amb velocitat reduïda i els retards a la xarxa des de l'accident mortal que hi va haver a Gelida el mes de gener.

0: A 3Cat Info a aquesta hora. Considera que ara ja és el moment d'eliminar aquests abonaments que s'han mantingut gratuïts a Rodalies?
1: No, a veure, la gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar. A més, ens hem assabentat de sorpresa que no sol han tornat els preus, sinó que els han apujat.
0: Precisament Renfe preveia fa uns mesos que la normalitat de la xarxa arribaria a l'abril. Hem superat ja aquest mes d'abril, estem al maig, i encara, recordem-ho, hi ha trams que mantenen serveis alternatius per carretera, també hi ha trams on se circula per via única, i també, no podem obviar-ho, que hi ha reduccions encara de velocitat. Quan creu que es podrà parlar de normalitat total i absoluta al servei?
1: Ostres, m'estàs demanant
0: la pregunta del millor,
1: la pedra roseta, no ho sabem, però t'asseguro que ara mateix no. I no fa falta arribar a que tot estigui perfecte, perquè aleshores sí que haurien de viure la gratuïtat fins que els nens de T3 siguin majors d'edat. Jo crec que realment el que ha de ser és que hem de recuperar una mica la confiança, que els temps de viatge siguin òptims i que parin d'haver problemes. De fet, és que la R13 no és que estiguin obres, és que ha hagut una obra d'emergència i això denota que la xarxa no està bé. Que hi hagi tants límits temporals de velocitat, no solament perquè alguns són perquè la xarxa no està bé, sinó que altres són per obres, però en el fons el que diuen són com warnings de que aquell punt de la xarxa té un problema. Jo Tarragona-Barcelona, el 2005 el feia amb una hora. Ara, la setmana passada, el vaig fer amb quasi 3 hores. Això normal no és. Jo crec que és un tema de que a la millor de la Generalitat no pot seguir assumint aquest cost, perquè si no és un tema de calés jo no puc entendre.
0: Senyora Gómez, quan en aquest cas els portaveus que defensen que doncs, s'ha reobert ja moltes de les vies que hi havia, en aquest cas s'estaven doncs, remodelant, quan l'administració assegura que el servei, diríem, s'ha restablert de manera acceptable, és la paraula que han fet servir, això contradiu el que explica vostè, que actualment doncs, no es pot parlar d'un servei eficient i fiable quan encara hi ha tantes irregularitats al territori ferroviari.
1: Exacte, però les plataformes no és que ho expliquem, és que qualsevol persona que vagi amb una andana, és que ho tenim tot de cara, no ens amaguem, o sigui, sols hem d'agafar el tren i agafar-lo per anar a treballar i que vegin el que hi ha. Si és que el problema és que nosaltres no ho podem mentir.
0: A més, segurament demà, aquest primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar, agafarà desprevinguts i sense informació a molts d'aquests usuaris, segurament.
1: Segurament, però també a mi el que em sap més greu és que, per exemple, no informin de coses que poden ser positives per l'usuari, com per exemple que si tenies un bono quan va començar la gratuïtat i te quedaven dies de viatge, els pots aprofitar. Això no han avisat. No hi ha cartells ni de que comença la ni s'acaba la gratuïtat, ni les opcions que té la gent. Quan parlem de posar l'usuari al centre, vol dir posar una persona que estigui apropant-se als viatgers i que els hi digui cartells grans, no un cartellet petitet amb un mural que sol el veu si vas al lavabo. M'enteneu? O sigui, es tracta d'això, d'atendre l'usuari que realment està rebentat.
0: Estem conversant amb Anna Gómez, és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Hem fet aquesta comunicació per valorar aquesta decisió que explicàvem. Demà s'acaba la gratuïtat pel que fa als trens de Rodalies. Jo li volia plantejar, senyora Gómez, una última qüestió, i és que si Renfe, o en aquest cas el Departament de Territori, estan en contacte amb vosaltres, amb aquesta plataforma d'usuaris, per saber el parer de les persones que habitualment doncs, fan servir aquests serveis, en aquest cas a la xarxa de Rodalies. Hi ha hagut algú de Renfe o del Departament de Territori que hagi parlat amb la seva plataforma, a la que vostè fa de portaveu?
1: Amb mi i amb la resta de plataformes que formem la xarxa de plataformes d'usuaris del tren, ens reunim setmanalment i els expliquem tot el que passa i el nostre descontent. Ara que facin alguna cosa és una altra cosa. O sigui, jo porto dient que s'ha de millorar la informació, però jo i totes les plataformes, aquestes coses com que, per exemple, hi hagi un cartell perquè la gent sàpiga les coses o que funcionin les pantalles, més del que els hem dit, però allí estem, cada setmana fent reunions. No desistirem, però a vegades...
0: Però en contacte amb

0: En contacte amb vostès no s'hi han posat ni Renfe ni el Departament de Territori?
1: Sí, que dic que cada setmana fem reunions...
0: Són reunions conjuntes,
1: amb,
0: eh? Bé, ara ho entenc.
1: Sí. Bueno, Renfe no ve, però com ara a vegades ve l'Òscar Playà, la consellera, el Manel Nadal... O sigui, si està a la plana major. Però, bueno, ahí estem fent reunions setmanalment i no, de moment, pues, bueno, escolten, però jo els canvis no els veig.
0: Doncs aquest és el plantejament de, en aquest cas, la plataforma Dignitat a les Vies, la portaveu Anna Gómez, que ens ha atès la trucada a 3Cat Info, explicant el que demà veurem què és el que pot passar, perquè serà el primer dia feiner, aquest dilluns de maig, on els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar 3 mesos i mig després que s'establís aquesta gratuïtat en compensació pels talls que hi va haver del servei, que encara, a dia d'avui, com explica la senyora Gómez, continuen encara oberts. Li agraïm la seva presència en directe a 3Cat Info. Senyora Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Tocats 6:45 de la tarda. Després de l'entrevista, arriba a l'àrea de servei a 3Cat Info. A punt la comunicació amb l'equip viari. Al capdavant, com sempre, la Carmina Malagarriga. Els caps de setmana, Carmina, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs començarem dient que està tallada la C-32 en sentit nord per un vehicle avariat. A banda d'això, parlem de retencions a la P7 a Sant Celoni i també entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud, a Barberà del Vallès, també en sentit Tarragona, i a Banyeres del Penedès i a Vilafranca, en sentit nord. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la C-32, a Viladecans, en sentit nord, per un accident amb 3 turismes implicats, hi ha un carril tallat. També a l'N2, a Maçanet de la Selva, en sentit sud, cap a Tordera. A la C-55, entre Castellgalí i Castellbell i el Vilà, en sentit sud, a la C-32 a Cabrera de Mar, en sentit sud, cap a Barcelona, tant a la C-55 com a la C-33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, a la C-31 a Sant Adrià de Besòs, cap a l'enllaç amb la B-10 i a la B-10, en aquest punt, en sentit nord, cap al Nus de la Trinitat, i finalment a Barcelona, a la ronda de dalt de la Trinitat a les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, en sentit també Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Torna a canviar el temps a l'oest de Catalunya. Des d'allà a 4:45 han entrat ja alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent, especialment Segrià, la Noguera, algun sector del nord de les Garrigues, del Pla d'Urgell. Per tant, la tarda la preveiem amb aquests xàfecs, localment alguna tronada, de moment no sembla que hagin de ser fortes, 2, 5, fins a 10 litres per metre quadrat, però en general els núvols circulen a gran velocitat amb vents de sud-oest, vents de garbí, i per tant passaran ràpid aquests ruixats. Descarreguen de forma breu, estones amb moderada intensitat, 5-10 litres per metre quadrat a tot estirar, i afectarien bàsicament doncs, comarques de Lleida, de Ponent, l'Alt Pirineu, Terres de l'Ebre, no descartem a l'interior Tarragona, i algun sector aïllat de l'oest de la Catalunya central. A la resta, clarianes o fins i tot sol, amb un dia suau, una tarda agradable, hem arribat als 27 graus, avui ja ha fet més calor amb aquest sol, 27 a Vinebre i a Xerta, són les dues més altes del país, 26 a Girona, a Serós, a Santa Coloma de Farners, també a la Bisbal d'Empordà, o a Navata han arribat aquests 26. Demà i demà passat puja la temperatura lleugerament. Demà algun ruixat de tarda només al Pirineu Oriental, dia de sol. I dimarts una mica més de tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i Girona, aquí localment amb intensitat i alguna calamarsada. La notícia de la setmana és que probablement cap a divendres i dissabte baixi notablement la temperatura i pugui nevar de nou al Pirineu, fins i tot per sota de 1.700 o 1.500 metres.
0: Info. Es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions elèctriques manipulades per no pagar la llum. Dit d'una altra manera, se'n van desmantellar una setantena diàriament. Els experts calculen que amb l'energia que es defrauda es podria abastir una població de 140.000 habitants, com podria ser Lloret de Mar o Sant Feliu de Llobregat. Segons dades dels Mossos i Endesa, recollides per 3CatInfo, les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part d'energia, l'energia que es defrauda a Catalunya. Però el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, apunta que aquesta pràctica també és cada vegada més habitual en negocis petits, indústries o hotels.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també es descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al món només hi ha mitja dotzena de restaurants d'estrelles Michelin amb espais dissenyats per un arquitecte premiat amb el Pritzker. I dos són a Catalunya, les de les Cols d'Olot i l'Enigma barceloní, un local rural i un d'urbà reformats pel taller RCR. El xef Albert Adrià i la família Puigdevall i Puigverd han explicat a Òscar Callau quina relació tenen les seves cuines amb l'arquitectura de l'estudi Olotí.
6: La Royal, aquesta elaboració de cuina clàssica o acadèmica francesa que té una textura molt subtil, molt elegant.
7: Comencem el nostre recorregut a les Cols a Olot, que va rebre la primera estrella Michelin el 2005 i la segona el 2020. Ja abans de rebre aquestes distincions, la Fina Puigdevall havia encarregat al taller RCR una espectacular intervenció arquitectònica de la masia familiar. Volia que el disseny del restaurant s'ajustés a la seva cuina arrelada al territori garrotxí i a la cultura pagesa de la família, posant en valor el contacte amb la natura i la sostenibilitat.
8: Que el restaurant sigui a la masia on vaig néixer, jo sempre dic que em dona molta força. El galliner que es pot veure des de les taules del menjador, doncs són el galliner que jo vaig veure sempre de petita, els horts continuen siguent-hi, on hi ha el restaurant és on abans hi havia les quadres i els animals.
7: Aquest esperit es tradueix en una cuina basada en productes agrícoles de temporada que segueixen el cicle de les estacions. Sentim la Fina, la seva filla Martina Puigverd, que ha agafat el relleu com a cap de cuina de les Cols, i les seves germanes Clara i Carlota.
8: L'ou del galliner, l'ou fresc del dia, fet de diferents maneres, segons la temporada.
9: Un remet que fem amb fulles, herbes i flors del nostre hort, que els comensals l'agafen com si fos un pinzell amb els dits i el barregen amb els tres varietats d'olives.
10: I un plat que a mi m'encanta és una flor, que és molt maca, el mel i mató, amb nous garrapinyades.
7: Tota la família diu que la seva cuina familiar s'expressa amb tot el potencial en els espais dissenyats per RCR.
11: Ens agrada molt la música, l'arquitectura, la pintura. Ens agrada que la gent quan vingui també visiti tots els espais, l'espai d'esdeveniments preciós, on no es pot apreciar com tota la llum del dia.
8: La llum sempre és molt important. I em veieix molt bé, perquè com bé t'hem comentat, jo crec que és totalment actual.
12: Ara prepararem un foie gras d'ànec amb sal d'anxova. Serà una elaboració que farem in situ, ja que és una miqueta delicada.
7: Anem ara a l'Enigma, el també biestrellat restaurant d'Albert Adrià a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Un restaurant urbà que, com indica el seu nom, vol sorprendre els comensals amb elements com una carta creativa hereva del Bulli i una rebuda espectacular amb una trentena de cuiners que saluden els clients quan entren al menjador, dissenyat també pels RCR.
13: El restaurant es diu Enigma, llavors el que intentem és no ser lineals, no ser previsibles. Intentar doncs, sorprendre la gent és com una pel·lícula no?, de James Bond. El començament ha de ser ja que enganxi i també estem treballant molt a la 10, no? Saps quan vas a un hotel que la rebuda és brutal? En canvi, quan te'n vas, és allò, paga i marxa, no? Doncs això també intento que no sigui així, no?
7: Adrià porta tota la vida a l'alta gastronomia creativa catalana des que cuinava amb el seu germà Ferran el Bulli, però la segona estrella es va fer esperar fins la guia d'aquest mateix any. una cuina que també lliga amb l'interiorisme de l'enigma creat pels arquitectes d'RCR.
13: I el projecte de RCR em va agradar per dos motius. Un, com me'l van presentar, que era com quan vens aquí a sopar i dius, uau, hi ha més misteri que una altra cosa. I després perquè l'arquitectura. Sé que l'arquitectura no passa de moda. Tu aquí dintre et pots sentir el 1980 i el 2400.
7: El trio d'arquitectes format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, guardonats l'any 2017 amb el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l'Arquitectura Internacional, ens expliquen com van abordar la feina per dos restaurants tan emblemàtics com diferents.
14: Tant una com l'altra intervenció, el que volien era crear aquest espai d'immersió per deixar-se portar per la creativitat gastronòmica.
15: Diguem, i en una potser destacaria que hi ha tot un tema d'anar com descobrint l'espai i d'anar-lo vivint de maneres diferents, i l'altra posaria molt també en valor la pròpia masia, no?, amb aquest

0: 5 minuts i les 7.
1: Esports.
0: A punt amb la crònica del Marc Andrés. El tenim ja a l'estudi de 3Cat Info. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda. Compte enrere per un clàssic que pot decidir del títol de Lliga. D'aquí una mica més de dues hores, a les 9 del vespre, Barça-Madrid al Camp Nou, on una victòria local o inclús un empat faria els blaugranes campions de Lliga per segona temporada consecutiva en el que és el segon any de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar el títol en un partit contra el Real Madrid, cosa que no ha fet mai de manera matemàtica. Flick, per cert, s'asseurà avui a la banqueta del Barça, tot i que aquest migdia el club ha emès un comunicat per anunciar la mort del pare de l'entrenador alemany. Pel que fa a l'àmbit purament esportiu, el Barça podrà comptar amb Jules Koundé, sancionat a l'últim partit. No hi seran Lamine Yamal ni Andreas Christensen, mentre al Madrid no hi serà Kylian Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria, mentre que sí que hi ha entrat Thibaut Courtois. A la Llotja, per cert, no hi serà ni Florentino Pérez ni Emilio Butragueño, que no han viatjat cap a Barcelona, mentre que sí que hi seran els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzan i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió de Lliga per fer-li entrega al club blaugrana del títol. El d'avui, per cert, serà el primer clàssic al Nou Camp Nou. L'últim es va jugar el 19 de març del 2023 i el va decidir un gol de Frank Kessié. Per cert, que avui podria debutar en un clàssic Marc Bernal.
3: Sí, la veritat que és un duel que pot passar qualsevol cosa. Nosaltres confiem en el que fem nosaltres, com venim fent fins ara, i així ho afrontarem. Que confiem, que estiguem tots junts i que serà molt especial i serà un dia per recordar.
2: També podria reaparèixer Rafinha. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
1: 3Cat Info.
2: Ara es porten directe, o just donem els finals dels partits, perquè la primera federació no hem tingut bones notícies ni a Can Dragó ni a Tarassona, començant per a Can Dragó, perquè l'Europa i el Villarreal B han empatat a 3. El Villarreal B s'havia posat per davant fins en dues ocasions diferents, dues vegades, però l'Europa ha tingut un penal al temps afegit per posar el 4-3 definitiu, però Jordi Cano ha vist com el porter rival li aturava el llançament. Per tant, ara mateix, l'Europa i el Villarreal B, que continuen en posicions de play-off tots dos, però els groguets avantatgen a l'Europa amb dos punts de diferència. D'altra banda, el Nàstic ha perdut el camp del Tarassona 2-0 i no només ha perdut els 3 punts, sinó que també ha perdut el gol a Beraix contra aquest equip. El Tarassona, que ha guanyat 2-0 i ara mateix suma 45 punts, dos més que el Nàstic. El Nàstic, que ara ocupa la posició de descens que ocupava el Tarassona al començar aquesta jornada. I fora del futbol, ara mateix comença, o a partir de les 7 comença, una jornada doble d'emocions molt intenses. El primer lloc de protagonisme, el primer focus, es troba a Coimbra, a Portugal, perquè a partir de les 7 el Barça es pot proclamar campió de la Champions d'hoquei patins. Ahir el Barça va superar el Benfica per 3-4 a les semifinals i avui juga la gran final contra el Porto, una final que seguirem, evidentment i amb molt d'interès, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Però d'altra banda també estarem molt, molt interessats i posarem un ull a Fontejau, perquè allà l'Uni Girona buscarà la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València i jugant doncs, aquest partit amb l'opció, amb l'obligació de remuntar un punt. A l'anada, les valencianes van guanyar d'un punt de diferència i avui l'Uni ha de remuntar aquest punt si es vol classificar per la gran final d'aquesta Lliga Femenina.
1: 3Cat Info.
2: Tornem un moment al futbol perquè en directe, també ara a les 7, comença la Lliga F, el Tenerife-Barça, en directe a TV3, i també el seguirem al Tot Gira, un Tenerife-Barça que és l'antepenúltima jornada, volíem dir, de Lliga. En quedaran encara dos, però el Barça, abans de jugar aquestes dues últimes jornades de Lliga, disputarà la final de la Copa de la Reina i també la final de la Champions. Més coses, perquè dilluns el Girona tancarà la jornada 35 de Primera Divisió al camp del Rayo. Michel dirà demà la llista de convocats, en què tornarà Abel i no es podrà comptar amb Brian Hill per sanció. El tècnic de l'equip gironí s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
4: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: Mentrestant, avui a Primera Divisió, Atlètic Club 0, València 1. Els valencians tenen ara 42 punts, 3 més que l'Espanyol i 4 que el Girona. A més, Nico Williams s'ha lesionat. I d'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1. Ara mateix s'està jugant l'Oviedo-Getafe.
1: 3Cat Info.
0: Bona tarda a les 7.

0: Un dels ciutadans francesos que anaven al creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat ara fa uns minuts el primer ministre francès. Al port de Granadilla, a Tenerife, continua el desembarcament del passatge. Al final del dia s'espera que hagin pogut repatriar 90 de les gairebé 150 persones que anaven a la nau. Aquesta tarda ha aterrat a Barcelona Saïd Abukesek, l'activista capturat per Israel el dia 30 d'abril a alta mar, mentre participava a la flotilla a Gaza Global Sumut. Ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat que, quan pugui, es tornarà a integrar a aquesta flotilla. L'Iran ha respost als Estats Units, que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot el del Líban. Teheran manté també que demana que es garanteixi la seguretat a la navegació al Golf Pèrsic i deixar per més endavant les converses sobre el dossier nuclear. Resposta iraniana a l'última proposta nord-americana. Es manté la vaga general prevista per dimarts i és que la conselleria no ha convocat els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada. Els sindicats reclamaven poder-se trobar abans de començar les vagues i demanen compromís al govern. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les seves cases de colònies pel curs vinent. Asseguren que l'amenaça que fan molts mestres i professors de no fer colònies l'any que ve ja l'estan notant aquest any i lamenten que les colònies d'estiu s'hagin convertit en una eina de negociació del col·lectiu. Al Regne Unit, primeres amenaces del Partit Laborista contra el lideratge del primer ministre Keir Starmer per la desfeta electoral viscuda als comicis de dijous. El premier manté que té previst presentar-se a la reelecció l'any 2029 i que té un projecte polític de 10 anys. 8.500 persones han participat a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, el FIM, al Tarragonès, que acull més de 60 actuacions i 700 professionals del sector durant els 3 dies que s'ha allargat el certamen.
1: Esports.
2: Dues hores perquè comenci el clàssic Barça-Real Madrid al Camp Nou, un clàssic que pot decidir el títol de Lliga si els blaugrana guanyen o inclús amb un empat. El partit el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. I ara en directe comencen dos grans focus d'aquesta tarda de diumenge 10 de maig, perquè ara mateix a Coimbra, Portugal, acaba de començar la gran final de la Champions d'hoquei patins. De moment, empat a 0 entre Porto i Barça. I també ara a les 7 comença el partit entre l'Unigirona i el València a Fontejau, un partit en què les gironines busquen remuntar un punt de diferència de l'anada per classificar-se per la gran final de la Lliga Femenina de Bàsquet.
0: Comença a arribar un canvi de temps per les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu, que porta alguns xàfecs de curta durada i amb alguna tronada local. De moment encara, però, grans clarianes a la resta i també en punts de la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufà. Un dels 5 ciutadans francesos repatriats avui del creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat ara fa uns minuts el primer ministre francès Sébastien Lecornu a l'arribada a França dels 5 ciutadans del país que anaven en aquest vaixell. Tots estan en aïllament estricte i, a més, s'ha activat el protocol per detectar possibles contactes que hagin tingut. El cap de l'executiu francès firmarà avui mateix un decret destinat a activar un dispositiu de confinament pels casos de contacte per tal de protegir a la població. Pel que fa als ciutadans espanyols que anaven també en aquest vaixell, tots, sense símptomes, ingressaven a l'Hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. Madrid al vigil.
3: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en dos autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular calcular quin és el dia zero del primer contacte.
0: Al port de Granadilla, a Tenerife, continua el dispositiu pel desembarcament de la resta del passatge, segons el pla previst. N'estem fent el seguiment amb els enviats especials de 3CAT Info, Mònica Mas i David Mendoza.
4: Fins ara ja han baixat gran part dels passatgers. Els últims contingents han estat els d'Irlanda i Turquia. Prèviament ho havien fet Països Baixos, Canadà i els francesos, justament. Van entrant i sortint tota la tarda llanxes, barques, amb aquests passatgers, també busos, minibusos, llançadora de la Gume. Mica en mica van traslladant tots aquests passatgers fins a l'aeroport de Tenerife, segons ens informen, quan acabi el dia hauran repatriat ja un total de 90 passatgers dels 121 que han de tornar a casa seva.
0: L'activista català d'origen palestí, Saïd Abu Kassek, ha arribat avui a la tarda a l'aeroport del Prat després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana capturat a alta mar el dia 30 d'abril mentre anava cap a Gaza com a membre de la flotilla Global Sumut. Ha denunciat haver patit tortures. També ha volgut denunciar la passivitat afirme de la comunitat internacional en tot aquest tema i ha anunciat que, quan pugui, continuarà amb la seva tasca de suport a Palestina. Hem seguit a l'aeroport del Prat aquesta arribada amb Laia Framis.
3: A Saïd Abu Kassek l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
5: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntar con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
3: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
5: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúa de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
3: Abu Kassek ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
0: L'Iran reclama als Estats Units que prioritzin les negociacions de pau per posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i perquè hi hagi seguretat a la navegació al Golf Pèrsic. El règim iranià ha fet arribar al Pakistan, país que exerceix de mediador, la seva resposta a l'última proposta de pau nord-americana. Segons diversos mitjans de comunicació, no es tracta d'una proposta afirmativa o negativa, sinó que és un document en què expressa el seu parer sobre cap a on han d'anar les converses. Fins ara, però, la Casa Blanca ha pressionat perquè l'Iran aixequi el bloqueig a l'estret estratègic d'Hormuz i renunciï al seu programa nuclear. Teheran és partidari d'ajornar les negociacions sobre aquest dossier. Els Estats Units i l'Iran van acordar un alto el foc el dia 8 d'abril, després de 40 dies d'atacs. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però no hi ha hagut cap avenç important. I tot l'alto el foc, diverses monarquies del Golf Pèrsic han denunciat que avui han estat víctimes de diversos atacs. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant de les costes de Qatar. Kuwait i els Emirats Àrabs anuncien que han interceptat diversos drons. Poc més de 5 minuts i serà un quart de 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Es manté la vaga general al sector de l'educació per dimarts. És impossible que s'acosti imposicions si no hi ha cap canvi d'última hora, perquè la conselleria no ha convocat la reunió de la mesa sectorial fins dijous, dos dies després de l'aturada a dimarts. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans que comencessin les vagues. En declaracions d'aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, ha denunciat immobilisme per part del govern.
6: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, ara per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades, com ha dit a RAC1.
7: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: Al malestar del sector educatiu s'afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. Esther Niubó ha assegurat que ella no en sabia res. I, a més, les reserves a les cases de colònies de Fundesplai han baixat un 70% per l'amenaça d'escoles i instituts de no fer colònies al curs vinent. Núria Valls, la presidenta d'aquesta entitat que gestiona albergs i cases de colònies, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació entre mestres i professors.
8: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: Confia que s'arribi aviat a un acord.
8: Esperem que pugui haver-hi un espai de diàleg i se'n pugui parlar, perquè jo crec que n'hi ha molts nens i nenes que ho necessiten i que ho gaudeixen. I també jo crec que la comunitat educativa té clar que les colònies escolars tenen un valor educatiu força important.
0: I n'ha parlat des de la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que avui han celebrat al Parc Nou del Prat del Llobregat, una celebració que ha plegat milers de nens i joves amb una cinquantena d'activitats lúdiques i educatives.
9: Jo em dic Jana i jo em dic Lile, de les Playes Punes. Venim a fer les activitats que heu preparat. El toca-toca, el quadro...
0: El tema central de la festa han sigut els valors de la pau, la participació i la democràcia. I la societat civil es comença a organitzar per convocar una vaga general pel dret a l'habitatge l'any que ve. La promouen des de la Plataforma per una feina i una casa dignes, que plegue entitats, sindicats i diverses associacions. Per saber però el suport que pot tenir aquesta aturada general si es fa, han decidit de fer una gran enquesta arreu de Catalunya el pròxim dia 6 de juny. Informació de Sara Riera.
10: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ja s'hi han adherit una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. Isi Saez, portaveu de la Plataforma.
11: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem apujant, no, esferes com més de definitòries.
10: La vaga general també du implícita una vaga de lloguers, però això és bastant més difícil d'articular si es vol fer a nivell global. A Barcelona va passar l'any 31. Per l'exposició internacional de 1929, la ciutat va rebre l'arribada massiva de mà d'obra i va doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Després de l'exposició, una crisi va deixar tots aquests obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta dels barris obrers. Va ser la primera gran reivindicació històrica per unes condicions dignes en l'habitatge que es va mantenir, de fet, durant tot el període de la Segona República.
11: El que sabem és que les vagues funcionen. I agafant aquesta trajectòria, aquesta empenta, pues, també prenem la iniciativa de posar sobre la taula aquesta eina. És a dir, la vaga és una eina per aconseguir millores i toca posar-la en pràctica.
10: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat pas en sintonia amb el que ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20%, i sense comptar-hi la inflació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt, un quart de vuit. Àrea de servei amb el trànsit i el temps. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
12: Bona tarda, Jaume. S'ha reobert la C32 a Calafell en sentit nord, que es mantenia tallada per l'avaria d'un vehicle. Hi ha, però, encara un carril tallat. Recordem, a la C32 a Calafell, en sentit nord. I a banda d'això, les retencions estan a la P7, entre Llinars i Montmeló, en sentit sud, i Barberà del Vallès i cap a Tarragona. En aquest punt hi ha un carril tallat per un accident. I també a Banyeres del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. Tot això a la P7. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la C32, a Viladecans, en sentit nord, per un accident entre tres turismes. Hi ha un carril tallat. També a la C55, entre Castellgalí i Castellbell i el Vilar, en sentit sud. A la C25, a Santa Maria d'Oló, en sentit est, cap a Vic, per un accident. També hi ha un carril tallat. A la C32, a Cabrera de Mar i a Premià de Dalt, en sentit sud, cap a Barcelona. A la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, cap a l'enllaç amb la B10. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de la Trinitat a les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Torna a canviar el temps a l'oest de Catalunya. Des d'allà a quarts de cinc han entrat ja alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent, especialment Segrià, la Noguera, algun sector del nord de les Garrigues, del Pla d'Urgell. Per tant, la tarda la preveiem amb aquests xàfecs, localment alguna tronada, de moment no sembla que hagin de ser fortes, 2, 5, fins a 10 litres per metre quadrat, però en general els núvols circulen a gran velocitat amb vents de sud-oest, vents de garbí, i per tant passaran ràpid aquests ruixats. Descarreguen de forma breu, estones amb moderada intensitat, 5, 10 litres per metre quadrat a tot estirar, i afectarien bàsicament doncs, comarques de Lleida, de Ponent, l'Alt Pirineu, Terres de l'Ebre, no el descartem a l'interior de Tarragona, i algun sector aïllat de l'oest de la Catalunya central. A la resta, clarianes o fins i tot sol, amb un dia suau, una tarda agradable, hem arribat als 27 graus, avui ja ha fet més calor amb aquest sol, 27 a Vinebre i a Xerta, són les dues més altes del país, 26 a Girona, a Serós, a Santa Coloma de Farners, també a la Bisbal d'Empordà, o a Navata han arribat aquests 26. Demà i demà passat puja la temperatura lleugerament. Demà algun ruixat de tarda només al Pirineu Oriental, dia de sol. I dimarts una mica més de tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i Girona, aquí localment amb intensitat i alguna calamarsada. La notícia de la setmana és que probablement cap a divendres i dissabte baixi notablement la temperatura i pugui nevar de nou al Pirineu, fins i tot per sota de 1.700 o 1.500 metres.
1: 3CAT Info.
14: Bon dia, Pitu.
15: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
14: A Nil jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
16: Bon dia, Jordi.
15: Una humanitat sense límits.
14: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
17: I això no t'inquieta?
14: No, al contrari, em sento normal.
15: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
19: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
18: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
20: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
18: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
22: Catalunya migdia.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Amb Òscar Fernández.
23: Cada dia a les dues.
18: I a partir de les tres...
23: L'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: El primer ministre britànic Keir Starmer torna a defensar-se i promet mantenir-se al càrrec després dels pitjors resultats obtinguts en unes eleccions locals angleses per un partit al govern des de l'any 1995. Avui una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Corresponsal, Londres, Quim Olivares.
24: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
2: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
24: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: Rècord d'inscrits per fer les oposicions per ser funcionari a la Unió Europea. 175.000 candidats, 7 vegades més que els últims exàmens als països del sud d'Europa amb mercats laborals més precaris són els que ja porten més aspirants. Corresponsal comunitari Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
2: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
16: Time to find a job.
4: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
17: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
4: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
21: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
4: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
22: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: 8.500 persones han participat a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, al FIM. Hi ha hagut més de 60 actuacions i han passat 700 professionals del sector durant els 3 dies que s'ha allargat el certamen. 22a edició amb les propostes marcades de Rigui per Xics, el Poni Menut o Filomena en l'àmbit de la música familiar. Ha deixat entreveure, a més, algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. I també s'ha fet visible una recuperació de les influències soul i funk i de les músiques negres. La programació d'aquest any del FIM també inclou la fusió de la música amb d'altres disciplines escèniques i artístiques. Sis minuts i seran 8:15.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Compte enrere per un clàssic que pot decidir el títol de Lliga. A les 9 del vespre, Barça-Madrid al Camp Nou, on una victòria local, fins i tot un empat, faria els blaugranes campions de Lliga per segona temporada consecutiva, en la segona temporada de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar el títol en un partit contra el Madrid, cosa que no ha passat mai. Flick avui s'asseurà a la banqueta, tot i que aquest migdia el Barça ha emès un comunicat per anunciar la mort del pare de l'entrenador alemany.
1: 3Cat Info.
2: Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Barça ha fet oficial la seva convocatòria amb Jules Koundé sense Lamine Yamal ni Andreas Christensen. I per part del Madrid, l'absència més destacada és la de Kylian Mbappé. Sí que hi serà Thibaut Courtois, que tornarà a la porteria. A la llotja no hi serà ni Florentino Pérez ni Emilio Butragueño. També sí que hi seran els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzan i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. El d'avui serà el primer càstig al Camp Nou des del 19 de març del 2023, el que va guanyar el Barça amb un gol de Frank Kessié. També podria reaparèixer Rafinha, que va rebre l'alta mèdica per anar a Pamplona, però no va jugar ni un minut.
1: 3Cat Info.
2: Aquest Barça-Madrid, el Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. Ara es porta en directe perquè a Coimbra, a Portugal, s'està disputant la final de la Champions masculina d'hoquei patins entre el Barça i el Porto, i de moment no van bé les coses pel Barça. Quan portem 10 minuts del primer temps, està perdent per 2-0, encara queden 11 minuts i mig per arribar al descans. Veurem si el Barça pot reaccionar. Un partit que podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també estem pendents a la Lliga Femenina de Bàsquet de l'Uni Girona, que busca el pas a la final contra el València. Ara mateix, seguint aquest partit de les semifinals, hi és el Xevi Soler. Marxem a Fontejau. Xevi, bona tarda.
3: Bona tarda. Són la tornada d'aquestes semifinals. L'Uni va perdre d'un punt a València, per tant, ha de guanyar de més d'un per ser a les semifinals. Ara mateix hi seria, perquè està guanyant de 3, 28 a 25 a més, amb tirs lliures de Clara Holm. Anota el primer, 29 a 25. Un Uni que ha arribat a guanyar de 12 punts en el primer quart. Un primer quart fantàstic, però que en el segon quart ha patit un parcial de 0 a 5 que ha obligat a Roberto Íñiguez, el tècnic, a demanar temps mort. Anota els dos tirs lliures. La base sueca del Bàsquet Girona. Bàsquet Girona 30, València 25, 8:43. Pel final del segon quart, ara mateix l'Uni amb aquest marcador jugaria a la final de la Lliga.
2: Gràcies, Xevi.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Tornem al futbol. Aquest diumenge, a primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. Els valencians tenen ara 42 punts, 3 més que l'Espanyol i 4 més que el Girona. Amb l'equip basc s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1. Els balears empaten amb l'Espanyol i sumen un punt més que el Girona.
1: 3Cat Info.
2: I ara en joc, l'Oviedo-Getafe, al descans, empat a 0. Si l'Oviedo perdés aquest partit, ja seria equip matemàticament de segona divisió. I a la Lliga F tenim en joc un intrascendent Tenerife-Barça. Doncs el Barça ja és campió de Lliga, minut 27 de la primera part, i està perdent el Barça per 1-0. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
4: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y que no me esperaba.
2: No, aquest és Àlex Márquez parlant de la caiguda d'avui. Intentem ara recuperar a Mitchell parlant de la possible salvació del Girona.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: A la primera ref, dura derrota del Nàstic al camp del Tarazona per 2-0, un resultat que situa els tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa a Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa segueix en posicions de play-off descens quan queden dues jornades per acabar la Lliga. Es dona el fet que l'Europa i el Nàstic es veuran les cares la setmana que ve amb objectius molt diferents. N'ha parlat el jugador de l'Europa, Àlex Cano.
6: Bueno, era un partit que estava molt, molt emocionant, molt vibrant, que podia caure victòria per les dues bandes. I llàstima, llàstima aquest penal, que ens hagués, ara mateix estaríem aquí doncs, bolcats d'alegria. Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són dos partits. Llavors hem d'anar per les dues victòries, ara toca anar a Tarragona, que juguen ells la vida, serà un partit molt complicat, però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
2: I ara mateix s'està jugant un transcendental West Ham-Arsenal a la Premier. Estem al temps de descompte i el resultat és empat a 1, però estan revisant el gol del West Ham, un gol que podria valer una Premier si val o no, perquè el City està pendent de si l'Arsenal punxa quan queda ja molt poc per acabar la Lliga. I en motor, Marc Márquez ha passat ja pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura del dit del peu com dels seus problemes a l'espatlla dreta. A l'espatlla se li han retirat dos cargols i un tros d'os d'una intervenció de l'espatlla dreta del 2019 que li estava afectant el nervi radial. Segons Ducati, tot ha anat bé. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura.
1: L'actualitat esportiva a fons.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que un dels 5 ciutadans francesos que anaven al creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat avui a la tarda el primer ministre francès, mentre el port de Granadilla, Tenerife, continua el desembarcament de tot el passatge. Aquesta tarda ha aterrat a l'aeroport del Prat Saïd Abukashek, l'activista capturat per Israel el dia 30 d'abril en alta mar, mentre participava a la flotilla a Gaza. Ha denunciat que ha patit tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat que de seguida que pugui es tornarà a reincorporar a la flotilla. I la vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté perquè la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, 2 dies després d'aquesta aturada. Els sindicats estan indignats, reclamaven trobar-se asseguren abans de l'inici de les vagues i volen compromís ferm del govern. Des d'ara fins a arribar a les 8 de la tarda, entre altres qüestions, també us explicarem que cada vegada més joves recorren al servei d'homes del Baix Empordà. És un recurs públic pioner dedicat a la prevenció de les violències. Tot i l'augment de menors de 30 anys, el perfil majoritari dels usuaris continuen sent homes de mitjana edat que estan interessats en millorar aspectes vinculats a la criança o a les relacions de parella. I també farem atenció a l'organització no governamental Open Arms, que es prepara al moll de la Fusta de Barcelona per salpar dimarts vinent cap a la Habana. Aquest cap de setmana els ciutadans han pogut visitar el veler Astral, que s'embarca en una nova missió per donar suport ara a un hospital pediàtric. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En esports, a aquesta hora, Alfons?
2: Doncs esperant alineacions per aquest Barça-Madrid a partir de les 9, que pot valer un títol de Lliga, el segon de l'era Flick. Amb motor, Marc Márquez ha passat pel quiròfan i s'ha operat de la fractura del dit del peu com els problemes a l'espatlla. Pel que fa al Gran Premi de França, victòria per Jorge Martín. I pendents també de la final de la Champions masculina d'hoquei patins, que juga el Barça, està perdent quan queden 7 minuts pel descans contra el Porto per 2-0.
1: Tarda encara de bonança meteorològica, per bé que en punts del Ponent i les Terres de l'Ebre i també l'Alt Pirineu han anat arribant alguns xàfecs que van descarregant, però que cada vegada són de durada més curta. També pot haver alguna tronada local. Grans clarianes a l'est i a la costa. Un dels 5 ciutadans francesos repatriats avui del creuer Ondius té símptomes d'antivirus, segons que ha anunciat el primer ministre francès Sébastien Lecornu a l'arribada a França dels 5 ciutadans del país que anaven en aquest vaixell. Tots estan en aïllament estricte i, a més, ja s'ha activat el protocol per detectar possibles contactes que hagin tingut. El cap de l'executiu francès firma un decret destinat a activar un dispositiu de confinament pels casos de contacte per tal de protegir a la població. Pel que fa als ciutadans amb passaport espanyol que anaven al vaixell, 14, amb 5 catalans, tots sense símptomes, ingressaven avui a la tarda a l'Hospital de Madrid, on hi hauran de fer quarantena Madrid al Vigil.
3: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en 2 autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinant en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
1: Al port de Granadilla, Tenerife, continua el dispositiu de desembarcament de la resta del passatge segons el pla previst. Ho estem seguint amb els enviats especials de 3CAT Info, Mònica Mas i David Mendoza.
4: Fins ara ja han baixat gran part dels passatgers. Els últims contingents han estat els d'Irlanda i Turquia. Prèviament ho havien fet Països Baixos, Canadà i els francesos, justament. Van entrant i sortint tota la tarda llanxes, barques, amb aquests passatgers, també busos, minibusos, llançadora de la Gomer, mica en mica van traslladant tots aquests passatgers fins a l'aeroport de Tenerife. Segons ens informen, quan acabi el dia hauran repatriat ja un total de 90 passatgers dels 121 que han de tornar a casa seva.
1: L'activista català d'origen palestí Saïf Abu Kessé, que ha arribat avui a la tarda a l'aeroport del Prat després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar el dia 30 d'abril, mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla Global Sumut, ha denunciat que ha patit tortures, passivitat de la comunitat internacional, i ha anunciat que quan pugui continuar amb la seva tasca de suport a Palestina. A l'arribada a l'aeroport del Prat hi érem amb Laia Framis.
3: A Saïf Abu Kessé l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
0: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntar con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar.
3: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional, i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
0: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
3: Abu Kessé ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
1: L'organització no governamental Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alt el foc a la franja vigent des de l'octubre passat. Segons dades d'aquesta ONG, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes de la falta d'aliments durant el primer trimestre d'aquest any. Informació de Neus Aldeguer.
5: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari a Gaza han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. Només aquest inici d'any n'han comptabilitzat més de 1.400. Els infants són l'altre col·lectiu més afectat. En dos anys, l'ONG ha atès gairebé 5.000 nens i només aquest 2026 gairebé 400 han necessitat tractament alimentari especialitzat. Un 35% patia desnutrició aguda greu. Amb una taxa d'atur del 80%, Metges Sense Fronteres alerta que, tot i l'entrada limitada d'ajuda, moltes famílies no poden accedir als productes bàsics i que la situació podria tornar a empitjorar. Mercè Roca Espana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
6: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
5: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
7: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: 5 minuts i mig i seran 7:45. A Alemanya, l'extrema dreta lidera pràcticament en unanimitat les enquestes. La ciutadania no percep cap millora i això empeny, sobretot, la classe treballadora cap a propostes més extremistes.

0: doctor Andrea Speit, fa més de 30 anys que és especialista en temes d'extrema dreta a la República Federal. Des del seu punt de vista, les enquestes actuals s'expliquen perquè les decisions dels últims governs no han ofert un horitzó on els alemanys puguin veure millores.
1: Quan hi haurà, per exemple, finalment un impost per als rics? Això planteja preguntes a les quals la gent més humil respon. Ara ens hem d'estrenyar el cinturó? I vosaltres què feu? I a l'alternativa per a Alemanya només li cal dir nosaltres ho faríem d'una altra manera.
0: Els votants de l'alternativa per a Alemanya sorgeixen principalment de la classe treballadora.
1: Jo em comprometo, jo m'esforço i em cuido de la meva família i tots els altres, els que busquen asil, els indigents, de tots aquests se'n fa càrrec l'Estat, però a mi, ciutadà normal, no se'm cuida igual. A més, veiem que a l'hora de la veritat hi ha molts homes joves que voten l'AFD.
0: L'enduriment de les polítiques d'immigració, com la que va aprovar la CDU de Friedrich Merz l'any passat, segons Speit, no donen resultat.
1: Una recepta consistiria a deixar de córrer d'una vegada darrere dels postulats de l'AFD, i en aquest aspecte actualment desitjaria que dels partits del govern la CDU destaqués la C de cristiana, o que l'SPD, on la S també significa social, que els aspectes socials passessin al capdavant.
0: Andrea Speit també adverteix de la temptació de fer participar a l'extrema dreta del poder. En la majoria de casos pràcticament no pateixen desgast, però a canvi arrosseguen a totes les formacions cap al seu extrem.
2: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, demana fer un esforç de memòria en aquests moments que el feixisme s'estén per tota Europa. N'ha parlat des de Mauthausen, a Àustria, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
3: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
2: També ha anunciat que aquest any s'instal·laran a Catalunya 113 llambordes de memòria més i que s'arribarà al total de 872 llambordes en 126 municipis. Aquestes són unes peces fabricades artesanalment a Alemanya i que es posen habitualment davant de la casa on vivien o van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis. Cada vegada més joves recorren al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs públic pioner dedicat a la prevenció de les violències. Tot i l'augment de menors de 30 anys, el perfil majoritari d'aquests usuaris són homes de mitjana edat que estan interessats en millorar aspectes vinculats al seu dia a dia, en les relacions amb la parella i també en la criança. Girona, Berta Artigas Fontàs.
4: Es tracta d'un servei públic pioner que té l'objectiu de treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat. Cada vegada atén més usuaris joves, menors de 30 anys, tot i que el perfil majoritari continuen sent homes de mitjana edat, com explica l'Ivan García, educador social del servei.
5: Perquè es barreja la part de la masculinitat i de tot aquest bagatge, dius, vull canviar, amb temes de parentalitat, clar, amb acompanyament amb el que és tot un procés de família, de fills.
4: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials. Mercè Pereira és la coordinadora del servei.
6: Perquè sí que és cert que els homes, d'alguna manera, igual que he dit, no?, que històricament són les dones que van als serveis, no se senten interpel·lats amb això, quan segurament també tenen patiments o aspectes de la seva vida que no acaben de funcionar i que amb els serveis d'ajuda podríem ajudar-los a tenir una vida millor, senzillament això, no?
4: Des del 2024 que es va posar en marxa aquest servei, ja s'han atès uns 130 homes de la comarca del Baix Empordà.
2: L'organització no governamental Open Arms s'està preparant el pol del Moll de la Fusta de Barcelona per salpar dimarts vinent cap a la Habana. Durant aquest cap de setmana, la gent ha pogut visitar l'Astral, el veler que s'embarca en una nova missió per donar suport a un hospital pediàtric i també per denunciar el bloqueig imposat contra Cuba. Laura Lanuza, d'Open Arms.
7: Al llarg d'aquests anys hem trobat molta solidaritat cubana en els llocs on hem treballat. A Síria hi havia metges cubans, hi havia metges a tot arreu. Aleshores, per nosaltres també és una mica retornar aquesta solidaritat de les hospitals i la sanitat cubana cap a ells, perquè estan vivint una situació molt dramàtica.
2: L'expedició té previst de fer escala a València, Màlaga, Cádiz i les Canàries, on rebran el suport de personalitats polítiques i culturals. A l'arxipèlag Canari valoraran si continuen cap a Cuba amb l'Astral o amb una altra embarcació. La missió podria arribar al seu destí a finals de juny.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són 7:45. Trànsit, temps... Àrea de servei, primer l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Millora sensiblement la situació, la circulació per tot el país. Hem de començar parlant de la P7, on hi ha retencions de Llinars a la Roca del Vallès i també a Montmeló en sentit sud. A Barberà del Vallès, també en sentit sud, i a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C32, a Viladecans, en sentit nord, encara hi ha un carril tallat per un accident que hi ha hagut fa una estona. A la C31, a Badalona i a Sant Adrià de Besòs, cap a Barcelona. A la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B23 a Esplugues de Llobregat, que a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, a la Ronda de Dalt de Barcelona de la Trinitat Vella al Verdum en sentit Llobregat i a la Ronda del Litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat també. Això és tot per ara, més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
3: Després d'un dia assolellat, amb temperatures clarament més altes que ahir, doncs bé, els ruixats es van escampant a bona part de l'interior, del sud del país, avancen cap a la Catalunya central, i punts de l'Alt Pirineu, entre 1 i 10 litres per metre quadrat. La propera hora, on més podria ploure, és entre el Pla de Lleida i la Segarra, nord de l'Anoia, zona de la Penedella, sud del Solsonès i arribant al Bages. Per tant, ruixats a ponent, però es desplacen a la Catalunya central, arriben a la Costa Daurada i podrien treure el nas fins al Penedès Garraf aproximadament. De moment portem 11 litres per metre quadrat a Maials, al Segrià 11, a Soses. A Lleida, entre 5 i 7 litres per metre quadrat, Torres de Segre 7 litres, Sudanell 10 litres, a Taüll 4 litres, n'han caigut 5 a Batea, a la Terra Alta, 3 a Gandesa, 2 a les Borges Blanques, o 5 litres per metre quadrat a Tornabous. Després d'un dia amb calor moderada, avui s'ha arribat als 27 graus a Cabanes, a l'Empordà, però també 27 graus, per exemple, a Xerta, i valors de 25-26 a bona part del Pla de Lleida. Demà la temperatura puja una mica, tant de dia com de nit. Els ruixats d'ara s'acabaran a la nit, matinada tranquil·la. Algun banc de boira, però menys que la nit anterior. I demà a la tarda, poca pluja. Després d'un dia globalment assolellat aquest dilluns, tindrem una treva a les pluges, algun ruixadet al Pirineu Oriental, a la Vall d'Aran, Osona i Lluçanès.
2: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Lleida tanca avui la tercera jornada de les festes de maig, amb activitats culturals i musicals que han centrat la jornada avui amb cercaviles de gegants, castellers, concerts... Lleida, Alba Mor.
6: L'ambient festiu continua als carrers de la capital del Segrià. Aquest matí els gegants i els castellers han mobilitzat la ciutat i la participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i les zones properes. Un dels punts de trobada destacats ha estat la plaça Blas Infante, que ha reunit públic familiar i infants que no han aguantat les ganes d'interactuar amb els gegants i participar en la posterior cercavila. De manera paral·lela, la plaça Paeria s'ha tenyit de bordeus en una diada castellera. A la nit, els Camps Elisis acolliran diferents concerts com els de 31 FAM i Auxili. Tot plegat, un programa amb propostes pensades per agradar a tothom, segons el regidor de festes de la Paeria de Lleida, Xavier Blanco.
7: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
6: La Festa Lleida continuarà dilluns, dia de Sant Anastasi, patró de la ciutat. A banda d'activitats festives, la jornada també preveu actes més solemnes com una processó i una ofrena floral. Les festes de maig acabaran a la nit amb el tradicional castell de focs.
0: Versal ha publicat el llibre il·lustrat Tatatí, una proposta de cançó d'autor per públic familiar, un àlbum que parla de qüestions que afecten directament els infants, com les emocions o l'ecologisme, Marruiz.
8: Aquest és el 12è llibre disc de Bertzell, però és el primer que posa els nens i nenes al centre i manté el punt de vista crític de la cançó d'autor. Cançons com Roda el món, amb de Maricel Abert, parlen del canvi climàtic. Són qüestions que, segons Alfons Olmo, afecten directament els nens, encara que depenguin dels adults.
9: Ens posem a la seva alçada, però sense infantilitzar, és a dir, des de la realitat, amb sensibilitat, amb cura. Per exemple, en el tema de l'ecologia, no? Moltes vegades cau sobre ells el pes i sobre elles el fet d'imaginar-se en un futur com estem nosaltres pintant, no? Que al cap i a la fi som nosaltres responsables, no? Pues, d'alguna manera, apel·lar des de la veu dels infants cap als adults.

0: Tatatí és un univers d'expressions artístiques que té còmic, il·lustració original d'Alfons Olmo, conte i música. I a través de les vivències d'un dia, Bertzell aprofita per parlar d'emocions o d'aspectes que afecten els nens.
1: Surten de casa, van a l'escola, es relacionen amb un senzill arbre que es troben pel camí, entren dins del joc en el pati, a través del fil invisible que es traça pel joc que fan amb els demés, que és l'amistat, és a dir, la convivència, el respecte, el bullying, és a dir, una sèrie de temàtiques que van succeint en el seu recorregut del dia i que naturalment van incorporant-se. Evidentment, hi ha lloc també pels mons imaginaris, les aventures...
0: Bertzell finança els llibreviscos a través de micromecenatge perquè els dona més llibertat artística i els permet comprovar si genera interès abans de publicar-los. I creuen en el format, perquè defensen que és un valor que creix.
1: Amb el temps, un objecte com aquest guanya, no perd, no, com una caixa de plàstic, no, en un CD, sinó que també hi ha un objecte més enllà del souvenir que s'emportem a casa després d'un concert, sinó s'emportem algo més, no? I això no deixa de ser, com dir, complicat, no? Però bueno, surt així.
0: Aquest mes Tatatí començarà a arribar a les llibreries i Bertzell el presentarà en diversos formats. Primer faran presentacions com actes culturals amb música en directe, jocs i interacció amb les famílies. I de cara a la tardor faran concerts escenificats. Oh, yeah.

Eric Clapton. Avui té concert a Barcelona, aquesta nit. 20 anys després del seu darrer concert a la ciutat, al Palau Sant Jordi, amb gairebé totes les entrades exaurides. L'última vegada que l'anglès va ser a Barcelona va ser el març del 2004. Ara té 81 anys. Està considerat com un dels referents del rock i el blues, virtuós de la guitarra, compositor, artista, autor d'èxits i combustibles que resisteixen al pas del temps. Amb una carrera musical de més de 60 anys, Eric Clapton ha publicat fins a una setantena d'àlbums, entre els quals hi ha grans èxits de vendes mundials. I en aquest temps, en aquesta dilatadíssima trajectòria musical, ha recollit 18 premis Grammy i ha col·laborat amb artistes com Bob Dylan, Elton John o Aretha Franklin. El concert d'avui forma part d'una gira europea que continuarà per Alemanya i que també el portarà al Regne Unit.

0: 5 minuts i mig i seran les 8 de la tarda.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Compte enrere per un clàssic que pot decidir el títol de Lliga. A les 9 del vespre, Barça-Madrid al Camp Nou, on una victòria local o fins i tot un empat faria els blaugranes campions de Lliga per segona temporada consecutiva en la segona temporada de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar el títol en un partit contra el Madrid, cosa que no ha fet mai. Flick s'asseurà avui a la banqueta, tot i que el Barça ha emès un comunicat per anunciar la mort del pare de l'entrenador alemany. L'11 de Hansi Flick per aquest partit és Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo, Gavi, Pedri i Olmo al mig del camp i Rashford, Fermín i Ferran Torres a la davantera. El Madrid torna a Courtois a la porteria i juga Tchouaméni, malgrat les seves baralles amb Fede Valverde durant la setmana. Mbappé és baixa. A la llotja no hi seran ni Florentino Pérez ni Emilio Butragueño, però en canvi sí que hi seran els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant la possibilitat de que el Barça es proclami campió de Lliga. El d'avui serà el primer clàssic al nou Camp Nou. L'últim partit al Camp Nou es va jugar el 19 de març del 2023 amb victòria del Barça. Aquest partit podeu seguir, com sempre, la TDT a partir d'ara a les 8 del vespre a Catalunya Ràdio. I esport en directe. Coimbra-Portugal s'està disputant la final de la Champions masculina d'hoquei patins entre el Barça i el Porto. Al descans, males notícies pel Barça perquè el Porto està guanyant per 2-0. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona busca el pas a la final contra el València. Seguint aquest partit, a les semifinals hi és el Xavi Soler. Marxem a Fontejau. Xavi, bona tarda.
3: Bona tarda. A punt de començar el tercer quart d'aquest partit. El descans ens ha deixat un punt de desavantatge del Bàsquet Girona, 45-46. Que ha sumat el punt que va aconseguir el València en el partit d'anada faria que ara mateix l'eliminatòria, el pas de la final, estaria a 3 punts. 45-46, recordem, l'equip gironí ha de guanyar de més d'un punt per ser en aquesta final. De moment el partit és molt igualat, tot i que a l'inici sí que és veritat que l'Uni ha arribat a tenir un avantatge de 12 punts, ha igualat el València, ha arribat a situar-se per davant amb un més 4 i al final ha acabat aquests dos primers quarts amb aquest més 1. Eliminatòria oberta, partit obert, comença el tercer quart. Bàsquet Girona 45, València Bàsquet 46.
2: Gràcies, Xavi. Tornem al futbol. Partits jugats aquest diumenge, primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. Els valencians tenen ara 42 punts, 3 més que l'Espanyol i 4 més que el Girona. Amb l'equip basc s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1. Els balears empaten amb l'Espanyol i sumen un punt més que el Girona. I ara tenim en joc, quan portem 21 minuts de la segona part, l'Oviedo 0, Getafe 0. Si l'Oviedo perd aquest partit, ja serà equip de segona divisió. A la Lliga F està jugant el Barça, un partit intranscendent, doncs les blaugranes ja són campiones de Lliga. Al descans, Tenerife 1, Barça 1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut de que aconseguiran la salvació.
4: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: A la primera ref, dura derrota del Nàstic al camp del Tarazona per 2-0. Un resultat que situa els tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa a Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa segueix en posicions de play-off descens quan queden dues jornades per acabar la Lliga. Es dona el fet que l'Europa i el Nàstic es veuran les cares la setmana que ve amb objectius molt diferents. N'ha parlat el jugador de l'Europa, Àlex Cano.
5: Bueno, era un partit que estava molt, molt emocionant, molt vibrant, que podia caure la victòria per les dues bandes. I llàstima aquest penal, que ens hagués, ara mateix estaríem aquí doncs, bolcats d'alegria. Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són dos partits. Llavors hem d'anar per les dues victòries, ara toca anar a Tarragona, que es juguen ells la vida, serà un partit molt complicat, però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
2: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat de la fractura del dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. A l'espatlla se li han retirat dos cargols i un tros d'os d'una intervenció a l'espatlla dreta del 2019 que li estava afectant el nervi radial. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
6: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces nada, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: A la general, el German Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Un dels ciutadans francesos que anaven al creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat aquesta tarda el primer ministre francès Sébastien Lecornu al port de Granadilla, a Tenerife. Mentrestant, continua el desembarcament del passatge. Al final del dia s'espera que hagin pogut repatriar 90 de les gairebé 150 persones que anaven al vaixell. A terra Barcelona, Saïf Abu Keshek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que quan pugui es tornarà a integrar a la flotilla. L'Iran respon als Estats Units que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban. Teheran demana també que es garanteixi la seguretat a la navegació del Golf Pèrsic i deixar per més endavant les converses sobre el dossier nuclear. És la resposta de l'Iran a l'última proposta nord-americana que ha fet arribar als mediadors pakistanesos. Al Regne Unit, primeres amenaces del Partit Laborista contra el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, per la desfeta electoral als comicis de dijous. El premier manté que té previst presentar-se a la reelecció el 2029 i que té un projecte polític de 10 anys. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté i és que la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, dos dies després de l'aturada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans de l'inici de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada en les reserves de les seves cases de colònies pel curs que ve. Asseguren que l'amenaça de molts mestres i professors de no fer aquesta activitat a partir del setembre ja l'estan notant i lamenten que les colònies s'hagin convertit en una eina de negociació del col·lectiu. I Eric Clapton torna a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Amb gairebé totes les entrades exaurides, l'artista anglès oferirà aquest vespre un concert al Palau Sant Jordi que comença a les 9 del vespre.
1: Esports.
2: A les 9, Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça serà campió de Lliga si guanya o empata. Flick serà la banqueta, malgrat que el club ha anunciat la mort del seu pare. Rashford és titular a l'11 de Flick, mentre que el Madrid torna a Courtois i és titular Tchouaméni després de les baralles amb Fede Valverde durant la setmana. Ara mateix en joc la final de la Champions masculina d'hoquei patins. Ja a la segona part, el Barça està perdent 2-0 contra el Porto.
0: I va agafar el temps. Fins al vespre aniran descarregant ruixats a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i la Catalunya Central. Nevades minces a uns 2.400 metres. Demà el dia serà assolellat, amb algunes boirines matineres. Temperatura un xic més alta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau. Un dels 5 francesos repatriats aquest diumenge del creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, a l'arribada a França dels 5 ciutadans del país que anaven al vaixell. Tots ells estan en aïllament estricte i, a més, s'ha activat el protocol per detectar possibles contactes. Mentrestant, al port de Granadilla, Tenerife, continua el dispositiu de desembarcament de la resta del passatge, segons el pla previst. Ho estem seguint amb la Mònica Mas, en directe des d'aquest port de Tenerife. Mònica, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Primer passatger, doncs, amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta, com deies, d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. Ho ha confirmat el primer ministre francès Sébastien Lecornu, que ha explicat que ingressarà en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. Mentrestant, aquí al port de Granadilla ja han desembarcat 76 dels 93 passatgers que ho han de fer avui. El recompte és aquest. Els 5 catalans i els 9 espanyols ho han fet els primers, 5 francesos, 4 canadencs, 26 dels Països Baixos, 22 persones del Regne Unit, 2 d'Irlanda i 3 de Turquia. Queden per avui 17 ciutadans nord-americans, que la seva sortida està prevista per aquesta tarda vespre. La resta els evacuaran demà del total de 121 passatgers, un procés que acabarà demà a la tarda. Encara no se sap ben bé quina hora serà. Ara estem a l'espera també que la ministra de Sanitat torni a compareixer per fer balanç de com ha anat aquest primer dia d'evacuació.
0: I ho seguirem també aquí filparlant del 3CAT Info. Gràcies, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
1: 3CAT Info.
0: Per la seva banda, els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven en aquest creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran de fer Madrid-Albagil quarantena.
4: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en 2 autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara, se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 8:07, l'activista català d'origen palestí, Saïf Aboukesheh, que ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional i ha anunciat que, quan pugui, continuarà amb la seva tasca de suport al poble palestí. Aeroport del Prat, Laia Framis.
5: A Saïf Aboukesheh l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
6: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntar con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar.
5: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional, i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
6: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
5: Aboukesheh ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
0: L'Iran reclama als Estats Units que prioritzin les negociacions de pau per posar fi a la guerra en tots els fronts, especialment al Líban, i perquè hi hagi seguretat en la navegació al Golf Pèrsic. El règim iranià ha fet arribar al Pakistan, país que fa de mediador, la seva resposta a l'última proposta de pau nord-americana. Segons diversos mitjans, no es tracta d'una proposta afirmativa o negativa, sinó un document en què expressa el seu parer sobre cap on ha d'anar les converses. Fins ara, però, la Casa Blanca ha pressionat perquè l'Iran aixequi el bloqueig a l'estret d'Hormuz i renunciï al seu programa nuclear. Teheran és partidari d'ajornar les negociacions sobre aquest dossier. Els Estats Units i l'Iran van acordar un alto el foc el 8 d'abril, després de 40 dies de combats. El Pakistan va acollir negociacions entre les dues parts pocs dies després, però fins ara no hi ha hagut cap avenç. Malgrat l'alto el foc, diverses monarquies del Golf Pèrsic han denunciat que avui han estat víctimes d'atacs. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per un partit al govern des del 1995. Avui, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
7: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
8: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
7: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: Vuit i onze minuts es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest dimarts. És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no ha convocat la reunió de la mesa sectorial amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici d'aquestes vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
9: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Ho ha dit Niubó a RAC1.
10: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: Aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. Niubó afirma que ella no en sabia res. Les reserves a les cases de colònies de Fundesplai baixen un 70% per l'amenaça de les escoles i instituts de no fer colònies el curs que ve. Núria Valls, la presidenta d'aquesta entitat que gestiona albergs i cases de colònies, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació de mestres i professors.
11: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: Valls confia que les dues parts arribin aviat a un acord.
11: Esperem que pugui haver-hi un espai de diàleg i se'n pugui parlar, perquè jo crec que n'hi ha molts nens i nenes que ho necessiten i que ho gaudeixen. I també jo crec que la comunitat educativa té clar que les colònies escolars tenen un valor educatiu força important.
0: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la festa Esplai, que avui han celebrat el Parc Nou del Prat de Llobregat, una festa que ha reunit milers de nens i joves amb una cinquantena d'activitats lúdiques i educatives.
12: Jo em dic Jana
13: i jo em dic Lile,
12: de les Playes Punes.
13: Venim a fer les activitats que heu preparat. El toca-toca, el quadro...
0: Una festa en què el tema central han estat els valors de la pau, la participació i la democràcia.

0: Eric Clapton torna a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. L'artista oferirà aquest vespre un concert al Palau Sant Jordi amb gairebé totes les entrades exaurides. L'última vegada que el músic anglès va ser a Barcelona va ser el març del 2004. Clapton, que té 81 anys, és considerat un dels referents del rock i el blues. Artista, virtuós de la guitarra i compositor, és l'autor d'èxits incombustibles, com aquest, Tears in Heaven, dedicat al seu fill, Connor. Amb una carrera musical de més de 6 dècades, Clapton ha publicat una setantena d'àlbums, entre els quals hi ha grans èxits de vendes mundials. En aquest temps ha recollit 18 premis Grammy i ha col·laborat amb artistes com Bob Dylan, Elton John i Aretha Franklin. El concert d'aquest vespre, a les 9, forma part de la gira europea que seguirà per Alemanya i el Regne Unit. Tocats un quart de nou. De la música al trànsit, en aquesta àrea de servei cobrim aquesta hora 3Cat Info. A punt la comunicació amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. Situació molt més tranquil·la, però encara hi ha força punts de retencions. A la P7 en queden dos. L'un a la Roca del Vallès en sentit sud i l'altre a Barberà del Vallès també en sentit sud. A la C25, un carril tallat a l'altura d'Arbúcies en sentit sud. També retencions a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit nord, cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també cap al nus de la Trinitat, a la B23 a Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, a la Ronda de Dalt de la Trinitat Vella a Canyelles, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca a Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps. A Pola Crònica amb el Dani Ramírez.
2: D'aquesta tarda destaquem algunes pluges amb 4 trons al Segrià i la Ribera d'Ebre que han deixat entre 1 i 10 litres per metre quadrat, puntualment poc més de 10 litres, 11 litres concretament, 11 litres per metre quadrat, a Maials o també a Soses. A Lleida, 7 litres per metre quadrat, igual que a Torres de Segre, n'han caigut 6 a Seròs, 4 a Taüll, a la Vall de Boí, 5 a Batea, a la Terra Alta, 3 a Gandesa, 2 a les Borges Blanques, 5 a Tornabous, 1 litre a Viella o 3 a Mollerussa. Per tant, tenim aquests ruixats després d'un dia de sol i de temperatures més altes, 27 de màxima avui a Xerta, a Vinebre i a Cabanes, o 26 a Roses, a Girona, a Santa Coloma de Farners, també 26 a la Bisbal d'Empordà. Un dia tan abonançat i, en canvi, ha acabat amb aquests xàfecs a comarques interiors, també del sud, i Catalunya Central avancen cap a la Panadella, Segarra, Noia, Bages, fins i tot podria arribar algun xàfec des de la Costa Daurada, interior de Tarragona, cap al Garraf Penedès. Per tant, tenim la costa nord lliure d'aquests núvols, però van avançant cap a la zona prelitoral de Barcelona. I aquest dilluns, dia de sol, alguna boirina o alguna petita boira al matí, menys que les últimes hores, la temperatura puja lleugerament, i cal dir que a la tarda plourà molt poc, només a la Vall d'Aran, algun xàfec, també cap al Ripollès, Pirineu Oriental, potser Osona, Lluçanès, i para de comptar. Això sí, dimarts a la tarda hi haurà més pluges a la meitat nord del país, amb tempestes i localment alguna calamarsada. 3Cat
3: Info. Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
4: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama. 3Cat
0: Info. 8 i 19 minuts, la societat civil es comença a organitzar per convocar una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any que ve. La promouen des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. Per saber el suport que pot tenir una aturada general, faran una gran enquesta arreu de Catalunya El pròxim 6 de juny, Sara Riera.
5: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ja s'hi han adherit una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. Isi Sáez, portaveu de la plataforma.
6: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge, i a poc anem pujant, no, esferes com més de definitòries.
5: La vaga general també du implícita una vaga de lloguers, però això és bastant més difícil d'articular si es vol fer a nivell global. A Barcelona va passar l'any 31. Per l'exposició internacional de 1929, la ciutat va rebre l'arribada massiva de mà d'obra i va doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Després de l'exposició, una crisi va deixar tots aquests obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta dels barris obrers. Va ser la primera gran reivindicació històrica per unes condicions dignes en l'habitatge que es va mantenir, de fet, durant tot el període de la Segona República.
6: El que sabem és que les vagues funcionen. I agafant aquesta trajectòria, aquesta empenta, pues, també prenem la iniciativa de posar sobre la taula aquesta eina. És a dir, la vaga és una eina per aconseguir millores i toca posar-la en pràctica.
5: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat pas en sintonia amb el que ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20%, i sense comptar-hi la inflació.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un any després de l'autor d'una agressió a un home sense llar a Rubí. La víctima, de 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat quan l'agressor, de 24 anys, el va increpar i després li va clavar un cop de puny a la cara, que el va deixar estabornit a terra. Seguidament va fugir amb un cotxe sense auxiliar-lo. Això va passar el maig del 2025 i, finalment, les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre detenir l'autor dels fets el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Els bombers han extingit un incendi en un cinquè pis d'un bloc de pisos del carrer Roca Labrador de Lleida. L'incident ha obligat a desallotjar una quinzena de persones que ja han tornat als seus domicilis, excepte la persona resident a l'habitatge afectat per les flames, que s'allotjarà temporalment en una casa familiar fins que es pugui garantir la seguretat de l'habitatge de l'immoble. L'incendi ha cremat el menjador, un dormitori i també una habitació petita. El tècnic municipal d'urbanisme ha decretat el precintament de l'habitatge afectat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a la presó de forma preventiva. Segons els investigadors, els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes, que sovint es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables. 8.500 persones han participat a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Hi ha hagut més de 60 actuacions i han passat 700 professionals del sector durant els 3 dies que ha durat el certamen.

0: L'edició d'aquest any, la 22ena, ha tingut les propostes, entre d'altres, de Rigui per Xics, el Poni Menut o Filomena en l'àmbit de la música familiar. A més, ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana amb propostes com Sodi, Macuca o La Publicitat. No temeu, ja sabeu que... També s'hi ha fet visible una recuperació de les influències soul i funk i de les músiques negres. La programació també ha inclòs la fusió de la música amb altres disciplines escèniques i artístiques.
1: Trescat Info. Última hora.
0: Ara passen, o falta, millor dit, 6 minuts per arribar a 8:45. Obrim, en aquest cas, la informació esportiva.
1: Trescat Info. Última hora.
0: Com vulguis, Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Poc més de mitja hora per aquest clàssic que pot decidir el títol de Lliga. A les 9, Barça-Madrid al Camp Nou, on una victòria local o fins i tot un empat faria els blaugranes campions de Lliga per segona temporada consecutiva en la segona temporada de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar el títol en un partit directament contra el Madrid, cosa que no ha fet mai. Flick seurà avui a la banqueta, tot i que el Barça ha emès un comunicat per anunciar la mort del pare de l'entrenador alemany. L'11 de Flick per aquest partit és amb Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Gavi, Pedri i Olmo al mig del camp, i Rashford, Fermín i Ferran Torres a la davantera. Rafinha i Lewandowski, doncs, són suplents. El partit se'l perd, Lamine Yamal per lesió. El Madrid torna a Courtois a la porteria i juga Tchouaméni, malgrat les polèmiques amb Fede Valverde durant la setmana. Mbappé és la baixa més destacada de l'equip blanc. A la Llotja no hi seran ni Florentino Pérez ni Emilio Butragueño. Sí que hi seran els presidents de la Federació de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant la possibilitat que el Barça es proclami campió. El d'avui és el primer clàssic al nou Camp Nou. L'últim es va jugar el 19 de març del 2023 amb victòria del Barça. Un partit que, com sempre, podeu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio, que ja està en marxa. Esport en directe, pendents de la final de la Champions masculina d'hoquei patins entre el Barça i el Porto, que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, ara mateix. Queden 14 minuts, poc més de 14 minuts pel final del partit, i el Barça perd 2-1, però perdia 2-0, ha retallat distàncies, i a veure si aconsegueix l'empat l'equip blaugrana. Una final que també podeu seguir a través de la TDT de Catalunya Ràdio, que aniran connectant amb ella. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona busca el pas a la final contra el València. Ara mateix guanya de 6 punts, quan portem 4 minuts del darrer quart, de 5, 66 a 61. L'Uni Girona va perdre d'un punt al partit d'anada, per tant, ara mateix estaria classificat, però encara tot per decidir.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marxem precisament a Fontejau per saber com segueix avançant aquest partit entre l'Uni Girona i el València Bàsquet, decisiu per arribar a la final. Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, igualadíssim, però ara mateix seria l'Uni Girona que seria finalista perquè està guanyant de 5 punts, 66-61. Falten 6 minuts, recordem, el Bàsquet Girona ha de guanyar de més d'un punt per ser a la final. Ara mateix en té 5 d'avantatge, que podrien ser 7. Falla Koulibaly, ja falta personal, seran dos tirs lliures per la Meliana. 6 minuts pel final, Bàsquet Girona 66, València 61. Amb aquest marcador, l'Uni seria la final.
2: Gràcies, Xevi, i ara fem una passada a Portugal per aquesta final de la Champions masculina d'hoquei patins entre el Barça i el Porto. Ernest Macià des de Coimbra, bona tarda.
4: Què tal, Alfons? Bona tarda. Una final que s'ha animat una mica perquè a la segona part el Barça ha marcat un gol de penal d'Ignacio Alavar. A la primera part, dos gols del Porto i sobretot una sortida en tromba han sepultat el Barça, que literalment ha tingut molts problemes per reaccionar, però ha resistit i ara ha superat dues situacions d'inferioritat numèrica amb èxit, de manera que el marcador continua sent de 2-1, marcador obert a l'esperança, entre altres coses també perquè encara queden 14 minuts.
2: Gràcies, Ernest.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tornem al futbol. Aquest diumenge a la primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. Els valencians tenen ara 42 punts, 3 més que l'Espanyol i 4 més que el Girona. A l'equip basc s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1. Els balears empaten amb l'Espanyol i sumen un punt més que el Girona. Ara mateix, a punt d'acabar el temps de descompte, l'Oviedo 0, Getafe 0. L'Oviedo, de moment, encara no baixaria segona amb aquest empat. Si perdés, sí que seria un descens ja matemàtic. I a la Lliga F, al minut 18 de la segona part, tenim en joc un Tenerife 1, Barça 1, un partit intranscendent, doncs les blaugranes ja són campiones de Lliga.
1: Trescat Info.
2: I aquest dilluns torn pel Girona, que tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
2: I a la primera ref, dura derrota del Nàstic al camp del Tarazona per 2-0, un resultat que situa els tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa a Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa segueix en posicions de play-off descens quan queden dues jornades per acabar la Lliga. Es dona el fet que l'Europa i el Nàstic es veuran les cares la setmana que ve amb objectius molt diferents. N'ha parlat el jugador de l'Europa, Àlex Cano.
6: Bueno, era un partit que estava molt, molt emocionant, molt vibrant, que podia caure la victòria per les dues bandes. I llàstima aquest penal, que ens hagués, ara mateix estaríem aquí doncs, bolcats d'alegria. Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són dos partits. Llavors hem d'anar per les dues victòries, ara toca anar a Tarragona, que juguen ells la vida, serà un partit molt complicat, però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 9:15. I a aquesta hora us estem explicant que un dels ciutadans francesos que anaven al creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat aquesta tarda el primer ministre francès, Sébastien Licourneau, al port de Granadilla, Tenerife. Mentrestant, continua el desembarcament del passatge. Al final del dia s'espera que hagin pogut repatriar 90 de les gairebé 150 persones que anaven a bord. Aquí a Barcelona ha aterrat Saïf Aboukeshek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava a la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que quan pugui es tornarà a integrar a la flotilla Global Sumut. I resposta de l'Iran als Estats Units, que vol que la prioritat de les negociacions de pau sigui posar fi a la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban. Teheran demana també que es garanteixi la seguretat en la navegació del Golf Pèrsic i deixar per més endavant les converses sobre el dossier nuclear. És la resposta de l'Iran a l'última proposta nord-americana que ha fet arribar als mediadors pakistanesos. En aquesta segona mitja hora d'informatiu us parlarem de la família d'Arcadi Oliveres, que continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ahir, família i amics el van recordar amb un acte a la Unió Sant Cugatenca, amb xerrades i taules rodones. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. I al món només hi ha mitja dotzena de restaurants amb estrella Michelin, amb espais dissenyats per un arquitecte premiat amb el Pritzker, i 2 són a Catalunya. Les Cols d'Olot i l'Enigma barceloní, un local rural i un d'urbà reformats pel taller RCR. El xef Albert Adrià i la família Puigdevall Puigverd han explicat a Òscar Callau quina relació tenen les seves cuines amb l'arquitectura de l'estudi Olotí. Ara busquem també el titular esportiu, menys de mitja hora al fons, perquè comenci el clàssic.
2: A les 9, Barça-Madrid, al Camp Nou, el Barça serà campió si guanya o empata. Flick serà a la banqueta malgrat que el club ha anunciat la mort del seu pare. Rashford és titular a l'11 de Flick, mentre que Rafinha i Lewandowski són suplents. El Madrid torna a Courtois i és titular Tchouaméni després de les seves baralles amb Fede Valverde aquesta setmana. Pendents també de la final de la Champions masculina d'hoquei patins entre el Barça i el Porto. Una mica més de 10 minuts pel final, el Barça necessita un gol, perd 2-1.
1: I el temps, fins al vespre aniran descarregant ruixats a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i la Catalunya Central. Nevades minces a uns 2.400 metres. Demà començarem setmana amb un dia assolellat, amb algunes boirines matineres amb temperatura un xic més alta. Un dels 5 francesos repatriats aquest diumenge del creuer Ondius té símptomes d'antivirus. S'ha sabut aquesta tarda quan ha arribat a França en un dels avions que estan repatriant el passatge del vaixell. Mentrestant, al port de Granadilla, Tenerife, continua el dispositiu de desembarcament de la resta del passatge segons el pla previst. Mònica Mas.
3: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari a Gaza han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. Només aquest inici d'any n'han comptabilitzat més de 1.400. Els infants són l'altre col·lectiu més afectat. En 2 anys, l'ONG ha atès gairebé 5.000 nens i només aquest 2026 gairebé 400 han necessitat tractament alimentari especialitzat. Un 35% patia desnutrició aguda greu. Amb una taxa d'atur del 80%, Metges Sense Fronteres alerta que, tot i l'entrada limitada d'ajuda, moltes famílies no poden accedir als productes bàsics i que la situació podria tornar a empitjorar. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
4: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent la que hauria de ser.
3: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
1: Hem sentit la crònica, en aquest cas, de Neus Aldeguer, fent referència a l'ONG Metges Sense Fronteres, que alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alto el foc a la franja un alto el foc vigent des de l'octubre passat. Ara sí, podem donar pas a aquesta crònica que volíem explicar-vos amb la Mònica Mas des del port de Granadilla, a Tenerife, on a aquesta hora, Mònica, continua el dispositiu de desembarcament de la resta de passatgers, segons els protocols que s'han previst.
0: Primer passatger, doncs, amb símptomes d'antivirus després de sortir de Londres. Es tracta, com deies, d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. Ho ha confirmat el primer ministre francès Sébastien Lecornu, que ha explicat que ingressarà en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. Mentrestant, aquí al port de Granadilla ja han desembarcat 76 dels 93 passatgers que ho han de fer avui. El recompte és aquest. Els 5 catalans i els 9 espanyols ho han fet els primers, 5 francesos, 4 canadencs, 26 dels Països Baixos, 22 persones del Regne Unit, 2 d'Irlanda i 3 de Turquia. Queden per avui 17 ciutadans nord-americans, que la seva sortida està prevista per aquesta tarda vespre. La resta els evacuaran demà, del total de 121 passatgers, un procés que acabarà demà a la tarda. Encara no se sap ben bé quina hora serà. Ara estem a l'espera, també, que la ministra de Sanitat torni a comparèixer per fer balanç de com ha anat aquest primer dia d'evacuació.
1: Gràcies, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza. Per la seva banda, els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran de fer el vigil quarantena.
5: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en 2 autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
1: 3CAT Info. 9:45 del vespre, l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional, i ha anunciat també que, quan pugui, continuarà amb la seva tasca de suport al poble palestí. Aeroport del Prat, Laia Framis.
6: A Saïf Abu Keshek l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament, i de fet ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
7: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
6: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional, i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
7: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
6: Abu Keshek ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana, on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui, que l'han deportat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per un partit del govern des del 1995. Avui, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li lideratge al partit si no fa un pas al costat.

0: gabinets siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
1: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, demana fer un esforç de memòria en aquests moments en què el feixisme s'estén per tota Europa. Dalmau ho ha dit des de Mauthausen, a Àustria, en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'estén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
3: Des de Mauthausen, Dalmau ha anunciat que aquest 2026 s'instal·laran a Catalunya 113 llambordes de memòria més i s'arribarà al total de 872 en 126 municipis. Les llambordes de memòria són unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis. La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CAT Info un dels seus fills, l'Albert Oliveres.
5: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
3: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'indignaria si sentís les notícies del món actual.
5: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump que posen la guerra com a norma.
3: Albert Oliveres també creu que probablement el seu pare hauria intentat combatre l'auge de l'extrema dreta intensificant el contacte amb el jovent.
5: Jo crec que l'Arcadi seguiria confiant en aquestes generacions més joves i penso que justament es mouria per anar a fer xerrades a instituts, les classes a la universitat, a totes les mobilitzacions i a tots els grups activistes més joves justament per fer arribar la seva aquest col·lectiu.
3: Ahir la família i amics el van recordar en un acte a la Unió Sant Cugatenca amb xerrades i taules rodones. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La Festa pel Territori torna a la Selva del Camp, municipi que la va veure néixer ara fa 10 anys, una efemèride que també coincideix amb una lluita ecologista recent, el rebuig a la línia de molta alta tensió que es planteja entre l'Aragó i la Secuita, liderat per la plataforma No a la Mat. També han estat presents a la jornada altres entitats amb les lluites històriques com la Riu Siurana Viu. La Selva del Camp, Ariadna Escoda.
6: Un dels objectius de la desena Festa pel Territori ha estat precisament enfortir la xarxa i les aliances entre entitats ecologistes i activistes. Després d'una dècada de lluita, l'organització en fa un balanç positiu i alhora negatiu. Laia Muntes és membre del Casal Popular La Raconera.
7: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
6: Una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes han respost a la crida. Una de les que s'ha creat més recentment és la que rebutja la implantació de dues incineradores a masies catalanes. El veí de l'Albiol, Xavier Pastrana, reclama que l'Ajuntament de la Selva del Camp encarregui un estudi ambiental al respecte.
8: I que ara mateix l'únic estudi ambiental que hi ha és el de la pròpia empresa i es dona per bo. O sigui, l'Ajuntament de moment no ha encarregat cap estudi ecològic.
6: Sota el lema El progrés que ens mata, la jornada ha comptat amb un programa amb xerrades, tallers i música en directe.
3: Són 9:15. Moment d'obrir una nova àrea de servei aquí a 3CAT Info. A punt la comunicació amb l'equip viari, després el temps. A aquesta hora saludem novament a la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
9: Bona tarda, Xavier. A la C-12, a Àger, hi ha retencions. De fet, es dona pas alternatiu a causa d'un accident que hi ha hagut fa poca estona. També queden punts de retenció

0: circulació a la C25, un carril tallat a l'altura d'Arbúcies en sentit sud, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, causa d'unes obres, a la B23 Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona, a Barcelona, a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat, a la sortida 2 en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
1: I tornem a un quart de deu, Carmina, bona tarda.
2: El temps.
1: Amb Dani Ramírez.
3: D'aquesta tarda destaquem algunes pluges amb 4 trons al Segrià i la Ribera d'Ebre que han deixat entre 1 i 10 litres per metre quadrat, puntualment poc més de 10 litres, 11 litres concretament, 11 litres per metre quadrat, a Maials o també a Soses. A Lleida, 7 litres per metre quadrat, igual que a Torres de Segre, n'han caigut 6 a Seròs, 4 a Taüll, a la Vall de Boí, 5 a Batea, a la Terra Alta, 3 a Gandesa, 2 a les Borges Blanques, 5 a Tornabous, 1 litre a Viella o 3 a Mollerussa. Per tant, tenim aquests ruixats, després d'un dia de sol i de temperatures més altes, 27 de màxima avui a Xerta, a Vinebre i a Cabanes, o 26 a Roses, a Girona, a Santa Coloma Farners, també 26 a la Bisbal d'Empordà. Un dia tan abonançat i, en canvi, ha acabat amb aquests xàfecs a comarques interiors, també del sud, i Catalunya Central avancen cap a la Panadella, Segarra, Noia, Bages, fins i tot podria arribar algun xàfec des de la Costa Daurada, interior de Tarragona, cap al Garraf Penedès. Per tant, tenim la costa nord lliure d'aquests núvols, però van avançant cap a la zona prelitoral de Barcelona. I aquest dilluns, dia de sol, alguna boirina o alguna petita boira al matí, menys que les últimes hores, la temperatura puja lleugerament, i cal dir que la tarda plourà molt poc, només a la Vall d'Aran, algun xàfec, també cap al Ripollès, Pirineu Oriental, potser Osona, Lluçanès, i per de comptar. Això sí, dimarts a la tarda hi haurà més pluges a la meitat nord del país, amb tempestes i localment alguna calamarsada.
2: 3CAT Info. A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Info. Ara falten 11 minuts per arribar a les 9. Al món només hi ha mitja dotzena de restaurants d'estrelles Michelin, amb espais dissenyats per un arquitecte premiat amb el Pritzker, i dos són a Catalunya. Les Cols d'Olot i l'Enigma barceloní, un local rural i un d'urbà reformats pel taller RCR. El xef Albert Adrià i la família Puigdevall Puigverd han explicat a Òscar Callau quina relació tenen les seves cuines amb l'arquitectura de l'estudi Olotí.
8: La Royal, aquesta elaboració de cuina clàssica o acadèmica francesa que té una textura molt subtil, molt elegant.
9: Comencem el nostre recorregut a les Cols a Olot, que va rebre la primera estrella Michelin el 2005 i la segona el 2020. Ja abans de rebre aquestes distincions, la Fina Puigdevall havia encarregat al taller RCR una espectacular intervenció arquitectònica de la masia familiar. Volia que el disseny del restaurant s'ajustés a la seva cuina arrelada al territori garrotxí i a la cultura pagesa de la família, posant en valor el contacte amb la natura i la sostenibilitat.
10: Que el restaurant sigui a la masia on vaig néixer, jo sempre dic que em dona molta força. El galliner que es pot veure des de les taules del menjador, doncs són el galliner que jo vaig veure sempre de petita, els horts continuen siguent-hi, on hi ha el restaurant és on abans hi havia les quadres i els animals.
9: Aquest esperit es tradueix en una cuina basada en productes agrícoles de temporada que segueixen el cicle de les estacions. Sentim la Fina, la seva filla Martina Puigverd, que ha agafat el relleu com a cap de cuina de les Cols, i les seves germanes Clara i Carlota.
10: L'ou del galliner, l'ou fresc del dia, fet de diferents maneres, segons la temporada.
11: Un remet que fem amb fulles, herbes i flors del nostre hort, que els comensals l'agafen com si fos un pinzell amb els dits i el barregen amb els tres varietats d'olives.
12: I un plat que a mi m'encanta és una flor, que és molt maca, el mel i mató, amb nous garrapinyades.
9: Tota la família diu que la seva cuina familiar s'expressa amb tot el potencial en els espais dissenyats per RCR.
13: Ens agrada molt la música, l'arquitectura, la pintura. Ens agrada que la gent quan vingui també visiti tots els espais, l'espai d'esdeveniments preciós, on no es pot apreciar com tota la llum del dia.
10: La llum sempre és molt important. I envelleix molt bé, perquè com bé t'hem comentat, jo crec que és totalment actual.
14: Ara prepararem un foie gras d'ànec amb sal d'anxova. Serà una elaboració que farem in situ, ja que és una miqueta delicada.
9: Anem ara a l'Enigma, el també biestrellat restaurant d'Albert Adrià a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Un restaurant urbà que, com indica el seu nom, vol sorprendre els comensals amb elements com una carta creativa hereva del Bulli i una rebuda espectacular amb una trentena de cuiners que saluden els clients quan entren al menjador, dissenyat també pels RCR.
15: El restaurant es diu Enigma, llavors el que intentem és no ser lineals, no ser previsibles. Intentar, doncs, sorprendre la gent és com una pel·lícula, no?, de James Bond. El començament ha de ser ja que enganxi. I també estem treballant molt la 10, no? Saps quan vas a un hotel que la rebuda és brutal i, en canvi, quan te'n vas és allò, paga i marxa, no? Doncs això també intento que no sigui així, no?
9: Adrià porta tota la vida a l'alta gastronomia creativa catalana des que cuinava amb el seu germà Ferran el Bulli, però la segona estrella es va fer esperar fins la guia d'aquest mateix any. Una cuina que també lliga amb l'interiorisme de l'enigma creat pels arquitectes d'RCR.
15: I el projecte de RCR em va agradar per dos motius. Un, com me'l van presentar, que era com quan vens aquí a sopar i dius, uau, hi ha més misteri que una altra cosa. I després perquè era arquitectura. Sé que l'arquitectura no passa de moda. Tu aquí dintre et pots sentir el 1980 i el 2400.
9: El trio d'arquitectes format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, guardonats l'any 2017 amb el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l'Arquitectura Internacional, ens expliquen com van abordar la feina per dos restaurants tan emblemàtics com diferents.
16: Tant una com l'altra intervenció, el que volien era crear aquest espai d'immersió per deixar-se portar per la creativitat gastronòmica.
17: Diguem, i en una potser destacaria que hi ha tot un tema d'anar com descobrint l'espai i d'anar-lo vivint de maneres diferents, i l'altra posaria molt també en valor la pròpia masia, no?, amb aquest gran...

0: I abans dels esports, anem a Lleida, que tancarà avui la tercera jornada de les festes de maig. Les activitats culturals i musicals centren la jornada d'aquest diumenge amb cercaviles de gegants, castellers i concerts al Vamor.
1: L'ambient festiu continua als carrers de la capital del Segrià. Aquest matí els gegants i els castellers han mobilitzat la ciutat i la participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i les zones properes. Un dels punts de trobada destacats ha estat la plaça Blas Infante, que ha reunit públic familiar i infants que no han aguantat les ganes d'interactuar amb els gegants i participar en la posterior cercavila. De manera paral·lela, la plaça Paeria s'ha tenyit de bordeus en una diada castellera. A la nit, els Camps Elisis acolliran diferents concerts com els de 31 FAM i Auxili. Tot plegat, un programa amb propostes pensades per agradar a tothom, segons el regidor de festes de la Paeria de Lleida, Xavier Blanco.
2: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
1: La Festa Lleida continuarà dilluns, dia de Sant Anastasi, patró de la ciutat. A banda d'activitats festives, la jornada també preveu actes més solemnes com una processó i una ofrena floral. Les festes de maig acabaran a la nit amb el tradicional castell de focs.
0: 5 minuts i les 9.
3: Esports.
0: A punt de començar el clàssic al Camp Nou. Tots els detalls els té l'Alfons Gorina. Alfons, bona tarda.
4: Bona tarda. 5 minuts perquè arrenqui aquest Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça li val una victòria, o un empat fins i tot, per ser campió de Lliga per segona temporada consecutiva a la segona temporada de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar un títol en partit directament contra el Madrid, cosa que no ha passat mai. Flick s'haurà avui a la banqueta, tot i que el Barça ha emès un comunicat per anunciar la mort del pare de l'entrenador alemany. I l'11 de Flick per a aquest partit és amb Joan Garcia a la porteria, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, no juga doncs Koundé, Gavi, Pedri i Olmo al mig del camp, i Rashford, Fermín i Ferran Torres a la davantera. Rafinha i Lewandowski doncs són suplents. El partit se'l perd Lamine Yamal per lesió. El Madrid torna a Courtois a la porteria i juga Tchouaméni malgrat les polèmiques amb Fede Valverde durant la setmana. Mbappé és la baixa més destacada. El partit d'avui serà el primer clàssic al nou Camp Nou. L'últim es va jugar el 19 de març del 2023 amb victòria del Barça. El podeu seguir, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. I ara esport en directe, marxem a Portugal per saber com ha acabat la final de la Champions d'hoquei patins masculina entre el Barça i el Porto. Ernest Macià, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Alfons. No tan bona, perquè qui acabarà aixecant el ceptre serà el Porto. Ha guanyat el Porto, ha perdut el Barça 3-1. Una final que ha vingut marcada per decisions que han condicionat totalment. D'una banda, la sortida en tromba del Porto a la primera part. El Barça ha quedat amb un jugador menys als 49 segons. El Porto ha marcat arran d'aquesta superioritat una penal a favor del... Perdó, no, un gol des del mig del camp, un xut des del mig del camp del Porto que ha fet el 2-0. A la segona part és veritat que el Barça ha fet el 2-1 de penal i que en aquell moment ha tingut tres ocasions claríssimes i ha tancat l'equip portuguès a camp propi, però una altra inferioritat numèrica de l'equip blaugrana just després ha tallat de socarrer la reacció i el Barça podem dir que no ha tingut la capacitat en els últims minuts de robar el relat del partit al Porto. El Porto ha controlat els últims 10 minuts la possessió, ha sigut superior en aquest tram del partit amb un Barça ja molt llançat a la desesperada. El Porto li guanya la primera final de Champions al Barça de la seva història. Derrota del Barça 3-1 davant dels portuguesos.
4: Gràcies, Ernest. I també estaven pendents de la Lliga Femenina de Bàsquet, on l'Uni Girona buscava el pas a la final contra el València. Necessitava remuntar un punt de desavantatge del partit d'anada. Marxem a Fontejau, on hi és el Xevi Soler, qui ha estat seguint aquest partit. Xevi, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs al final empat, però no passa la final l'Uni Girona. 73-73. Ha tingut una última jugada Marian Koulibaly per aconseguir el bàsquet i classificar l'equip per la final. El València és qui s'ha classificat per la final. Ha anat del canto d'un duro d'un sol punt. L'Uni Girona que ha lluitat moltíssim, però aquesta errada de Koulibaly que li ha donat no li ha donat per el fet de classificar-se per aquesta final. Al final empat a 73 per un punt. El Uni Girona no serà finalista de la Lliga.
4: Doncs gràcies, Xevi. Males notícies. L'Uni Girona no jugarà la final d'aquesta Lliga femenina i el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins contra el Porto.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tornem al futbol. Aquest diumenge, primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. Els valencians tenen ara 3 punts més que l'Espanyol i 4 més que el Girona. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, Mallorca 1 i Villarreal 1. Els balears empaten amb l'Espanyol i sumen un punt més que el Girona. I Oviedo 0, Getafe 0. En cas de que demà guanyi el Girona, l'Oviedo serà equip matemàticament de segona. I tenim en joc ja el temps de descompte, un partit intranscendent a la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, quan el partit està a punt d'acabar.
3: 3CAT Info.
4: I aquest dilluns torn pel Girona, que tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però serà baixa per sanció Brian Hill. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut de que aconseguiran la salvació.
7: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
3: Trescat Info. Trescat Info.
8: Bona nit, són les 9.

0: Un dels ciutadans francesos que anaven al creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat aquesta tarda el primer ministre francès, Sébastien Lecornu. Al port de Granadilla, a Tenerife, mentrestant, continua el desembarcament del passatge. Al final del dia s'espera que hagin pogut repatriar 90 de les gairebé 150 persones que anaven al vaixell. A terra a Barcelona, Saïf Abou-Keshek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava en la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que quan pugui es tornarà a integrar a la flotilla. L'Iran respon a l'última proposta de pau dels Estats Units a través dels mediadors pakistanesos i faltarà la contestació oficial de la Casa Blanca. Mentrestant, Donald Trump afirma que no deixarà que els iranians s'enriguin d'ells i Benjamin Netanyahu assegura que la guerra no ha acabat perquè falta desmantellar el material nuclear. Al Regne Unit, primeres amenaces del Partit Laborista contra el lideratge del primer ministre Keir Starmer per la desfeta electoral als comicis de dijous. El premier manté que té previst presentar-se a la reelecció el 2029 i que té un projecte polític de 10 anys. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté i és que la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, dos dies després de l'aturada. Els sindicats reclamen trobar-se abans de l'inici de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada en les reserves de les cases de colònies per al curs que ve. Asseguren que l'amenaça de molts mestres i professors de no fer aquesta activitat a partir del setembre ja l'estan notant i lamenten que les colònies s'hagin convertit en una eina de negociació del col·lectiu. Eric Clapton torna a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Amb gairebé totes les entrades exaurides, l'artista anglès oferirà aquest vespre un concert al Palau Sant Jordi.
1: Esports. A punt de començar el clàssic que pot decidir la Lliga al Camp Nou, Barça-Madrid. Just ara estàvem fent un minut de silenci pel pare de Hansi Flick. El club ha emès un comunicat dient que havia mort. Malgrat això, l'entrenador del Barça és a la banqueta. El Barça en fa prou amb un empat per ser campió de Lliga. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions contra el Porto per 3-1 en aquesta final disputada a Coimbra, a Portugal. I en bàsquet, l'Unigirona ha quedat eliminat de la Lliga Femenina després d'empatar a 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un sol punt.
0: Pel que fa al temps, fins al vespre aniran descarregant ruixats a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i la Catalunya Central. Nevades minces a uns 2.400 metres. Demà el dia serà més assolellat amb algunes boires matineres. Temperatura un xic més alta.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un dels cinc francesos repatriats aquest diumenge del creuer Ondius té símptomes d'antivirus. S'ha sabut aquesta tarda quan ha arribat a França en un dels avions que estan repatriant el passatge del vaixell. Mentrestant, al port de Granadilla, a Tenerife, continua el dispositiu de desembarcament de la resta del passatge segons el pla previst. Mònica Mas.
3: Primer passatger, doncs, amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta, com deies, d'un ciutadà francès dels cinc que viatjaven en el vaixell de luxe. Ho ha confirmat el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, que ha explicat que ingressarà en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. Mentrestant, aquí al port de Granadilla ja han desembarcat 76 dels 93 passatgers que ho han de fer avui. El recompte és aquest. Els 5 catalans i els 9 espanyols ho han fet els primers, 5 francesos, 4 canadencs, 26 dels Països Baixos, 22 persones del Regne Unit, 2 d'Irlanda i 3 de Turquia. Queden per avui 17 ciutadans nord-americans, que la seva sortida està prevista per aquesta tarda vespre. La resta els evacuaran demà del total de 121 passatgers, un procés que acabarà demà a la tarda. Encara no se sap ben bé quina hora serà. Ara estem a l'espera també que la ministra de Sanitat torni a comparèixer per fer balanç de com ha anat aquest primer dia d'evacuació.
0: Per la seva banda, els 14 passatgers amb passaport espanyol que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. Madrid, Alba Gil.
2: Els 14 passatgers han arribat quan faltaven 3 minuts per a 4:45 de la tarda. Ho han fet en dos autocars blancs i, tot i que han accedit per l'entrada principal del recinte, han entrat a l'hospital per un circuit alternatiu i tancat i únicament tindran contacte amb els sanitaris que els atendran. Faran quarantena en una planta reservada, aïllada, i s'hauran de confinar en habitacions individuals. A més, no podran rebre visites. A partir d'ara se'ls farà una primera prova PCR que es repetirà d'aquí a 7 dies i s'anirà controlant, vigilant que ningú presenti símptomes. Per exemple, se'ls controlarà la temperatura fins a 2 vegades al dia. Si algun d'aquests creueristes donés positiu en algun moment, s'activa un altre protocol i se'ls trasllada de manera immediata a la unitat d'aïllament especial, una unitat del risc, una mena de búnquer medicalitzat que està absolutament controlat. És, per exemple, on es van confinar els espanyols repatriats de Wuhan en els primers moments de la pandèmia de Covid. Ara només falta saber quants dies durarà aquest confinament, perquè això dependrà de si surt algun positiu i s'ha de recalcular quin és el dia zero del primer contacte.
0: Ara passen 6 minuts de les 9 del vespre. L'activista català d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional i ha anunciat que, quan pugui, continuarà amb la seva tasca de suport a Palestina. Aeroport del Prat, Laia Framis.
4: A Saïf Aboukeshek l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
5: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntar con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
4: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional, i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
5: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
4: Aboukeshek ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Iran ha enviat als Estats Units una contraproposta a l'últim pla de pau formulat pels nord-americans i ho ha fet a través del Pakistan, país que fa de mediador. Segons diversos mitjans locals, els iranians demanen centrar-se en el final de la guerra, sobretot al Líban, i assegurar l'estret d'Hormuz, i no hi ha constància que facin menció al seu pla nuclear. Pendents de la resposta oficial de la Casa Blanca, Donald Trump ha tornat a fer ús del seu vocabulari bèl·lic. En una entrevista a una periodista independent, ha assegurat que d'aquí 2 setmanes pot assolir tots els seus objectius a l'Iran, i en un missatge a la seva xarxa social ha afirmat que l'Iran no es riurà dels Estats Units. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, tampoc ha donat la guerra per acabada en una entrevista a la cadena nord-americana CBS.
7: I think it accomplished a great deal, but it's not over because
8: crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
0: A tot això, l'Iran ha amenaçat França i el Regne Unit amb una resposta decisiva i immediata en cas que aquests països despleguin vaixells militars a l'estret d'Hormuz. El president francès, Emmanuel Macron, ha respost que mai ha previst fer un desplegament militar a la zona. Encara en clau internacional, us expliquem que el primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
9: En una entrevista al diari The Observer, Stammer ha dit que té un projecte polític de 10 anys, té previst tornar-se a presentar a la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
10: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
9: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Stammer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Stammer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: Ara passen 11 minuts de les 9 del vespre. A casa nostra, la societat civil es comença a organitzar per convocar una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any que ve. La promouen des de la plataforma Per una feina i una casa dignes, que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. Per saber el suport que pot tenir una aturada general, faran una gran enquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Sara Riera.
11: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ja s'hi han adherit una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. Isi Saez, portaveu de la plataforma.
12: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge, i a poc anem apujant, no, esferes com més de definitòries.
11: La vaga general també du implícita una vaga de lloguers, però això és bastant més difícil d'articular si es vol fer a nivell global. A Barcelona va passar l'any 31. Per l'exposició internacional de 1929, la ciutat va rebre l'arribada massiva de mà d'obra i va doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Després de l'exposició, una crisi va deixar tots aquests obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta dels barris obrers. Va ser la primera gran reivindicació històrica per unes condicions dignes en l'habitatge que es va mantenir, de fet, durant tot el període de la Segona República.
12: El que sabem és que les vagues funcionen. I agafant aquesta trajectòria, aquesta empenta, pues, també prenem la iniciativa de posar sobre la taula aquesta eina. És a dir, la vaga és una eina per aconseguir millores i toca posar-la en pràctica.
11: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat pas en sintonia amb el que ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20%, i sense comptar-hi la inflació.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest dimarts. És possible impossible acostar posicions abans que la conselleria no ha convocat la reunió de la mesa sectorial amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada. Des del sindicat majoritari, la USTEC, estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de la USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salines, denuncia immobilisme per part del govern.
13: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Ho ha dit a RAC1.
14: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que ella no en sabia res. Tot just ara és un quart de deu, obrim àrea de servei. Connectem primer amb el nostre equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit. Com està la situació?
15: Bona nit, Carola. Doncs han desaparegut els principals retencions, o almenys els més habituals, però ara en tenim un de nou que ha aparegut fa un no-res, i és que hi ha circulació amb retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Tarragona. Continua donant-se pas alternatiu a la C12 a Àger, a la Noguera, a causa d'un accident que hi ha hagut, i finalment també hi ha un carril tallat a la C25 a l'altura d'Arbúcies en sentit sud. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: D'aquesta tarda destaquem algunes pluges amb 4 trons al Segrià i la Ribera d'Ebre que han deixat entre 1 i 10 litres per metre quadrat, puntualment poc més de 10 litres, 11 litres concretament, 11 litres per metre quadrat, a Maials o també a Soses. A Lleida, 7 litres per metre quadrat, igual que a Torres de Segre, n'han caigut 6 a Seròs, 4 a Taüll, a la Vall de Boí, 5 a Batea, a la Terra Alta, 3 a Gandesa, 2 a les Borges Blanques, 5 a Tornabous, 1 litre a Viella o 3 a Mollerussa. Per tant, tenim aquests ruixats, després d'un dia de sol i de temperatures més altes, 27 de màxima avui a Xerta, a Vinebre i a Cabanes, o 26 a Roses, a Girona, a Santa Coloma de Farners, també 26 a la Bisbal d'Empordà. Un dia tan abonançat i, en canvi, ha acabat amb aquests xàfecs a comarques interiors, també del sud, i Catalunya Central avancen cap a la Panadella, Segarra, Noia, Bages, fins i tot podria arribar algun xàfec des de la Costa Daurada, interior Tarragona, cap al Garraf Penedès. Per tant, tenim la costa nord lliure d'aquests núvols, però van avançant cap a la zona prelitoral de Barcelona. I aquest dilluns, dia de sol, alguna boirina o alguna petita boira al matí, menys que les últimes hores, la temperatura puja lleugerament, i cal dir que a la tarda plourà molt poc, només a la Vall d'Aran, algun xàfec, també cap al Ripollès, Pirineu Oriental, potser Osona, Lluçanès, i para de comptar. Això sí, dimarts a la tarda hi haurà més pluges a la meitat nord del país, amb tempestes i localment alguna calamarsada.
17: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
18: Com de fàcil és robar un cotxe?
17: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
18: Quins són els trucs dels lladres?
19: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
18: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
0: Fa un moment us parlàvem de la vaga d'educació. Doncs bé, les reserves de les cases de colònies de Fundesplai baixen un 70% per l'amenaça de les escoles i instituts de no fer colònies el curs que ve. Núria Valls, la presidenta d'aquesta entitat que gestiona albergs i cases de colònies, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació de mestres i professors.
20: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: Valls confia que les dues parts arribin aviat a un acord.
20: Esperem que pugui haver-hi un espai de diàleg i se'n pugui parlar, perquè jo crec que n'hi ha molts nens i nenes que ho necessiten i que ho gaudeixen. I també jo crec que la comunitat educativa té clar que les colònies escolars tenen un valor educatiu força important.
0: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la festa Esplai, que avui s'ha celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. Una festa que ha reunit milers de nens i joves amb una cinquantena d'activitats lúdiques i educatives.
21: Jo em dic Jana
22: i jo em dic Lile.
21: De les Playes Punes.
22: Venim a fer les activitats que heu preparat. El toca-toca, el quadro...
0: Una festa en què el tema central han estat els valors de la pau, la participació i la democràcia. Ara passen tot just 20 minuts de les 9 del vespre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un any després l'autor d'una agressió a un home sense llar a Rubí. La víctima, de 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat quan l'agressor, de 24 anys, el va increpar i després li va clavar un cop de puny a la cara que el va deixar estabornit a terra. Seguidament va fugir amb cotxe sense auxiliar-lo. Això va passar al maig del 2025 i, finalment, les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre detenir l'autor dels fets el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Els bombers han extingit un incendi en un cinquè pis d'un bloc de pisos del carrer Roca Labrador de Lleida. L'incident ha obligat a desallotjar una quinzena de persones que ja han tornat als seus domicilis, excepte la persona resident a l'habitatge afectat per les flames, que s'allotjarà temporalment en una casa familiar fins que es pugui garantir la seguretat de l'habitatge. L'incendi ha cremat el menjador, un dormitori i una habitació petita. El tècnic municipal d'urbanisme ha decretat el precintament de l'habitatge afectat. Els Mossos han detingut dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva. Segons els investigadors, els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes, que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no veuen justificat que des d'aquest cap de setmana s'hagi de tornar a pagar per viatjar en tren quan el servei continua sent deficient. Ho afirma la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3Cat Info.
1: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes.
1: Que hi hagi tants límits temporals de velocitat, no solament perquè alguns són perquè la xarxa no està bé, sinó que altres són per obres, però en el fons el que diuen és que aquell punt de la xarxa té un problema. Jo a Tarragona, a Barcelona, el 2005 el feia amb una hora. Ara el vaig fer amb quasi 3 hores.
0: També reclama una millora de l'atenció i la informació als viatgers.

Eric Clapton torna a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. L'artista oferirà aquest vespre un concert al Palau Sant Jordi amb gairebé totes les entrades exaurides. L'última vegada que el músic anglès va ser a Barcelona va ser el març del 2004. Clapton, de 81 anys, és considerat un dels referents del rock i el blues. Artista virtuós de la guitarra i compositor, és l'autor d'èxits combustibles, com aquest Tears in Heaven, dedicat al seu fill Connor.

0: Un concert que està en marxa des de les 9 del vespre. I també tenim en marxa els esports.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina, bona nit.
2: Bona nit. En marxa el clàssic del Camp Nou entre Barça i Madrid, que pot donar la Lliga al Barça i no pot començar millor la cosa. Minut 20 de la primera part, guanya el Barça per 2-0. Rashford ha marcat el primer al minut 9 amb un gran gol de falta i Ferran Torres ha marcat el 2-0 al minut 17 després d'una gran jugada col·lectiva. Connectem amb la TDT de Catalunya Ràdio per saber com va el partit.
3: L'equip, perquè si a tu t'importa CaixaBank també, i al Camp Nou li fa especial il·lusió el marcador d'aquests primers 20 minuts. Barça 2, Madrid 0.
4: Jo no diré el que esteu tots pensant, però tots ho esteu pensant. Tots ho esteu pensant. Però és molt d'hora, és molt d'hora encara.
3: I no va amb la Lliga, vols dir el que esteu
4: pensant.
3: No
4: va amb la Lliga, no.
2: Molt d'hora, efectivament, 21 minuts de la primera part, però les coses van bé, 2-0 pel Barça. Amb un empat, de fet, el Barça ja seria campió de Lliga per segona temporada consecutiva. Pot ser la primera vegada que el Barça guanyi el títol directament jugant contra el Madrid. És un fet que no ha passat mai encara. A l'inici del partit s'ha fet un minut de silenci per la mort del pare de Hansi Flick. L'entrenador alemany, malgrat tot, és a la banqueta. A la llotja hi són el president de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant la possibilitat de que el Barça es proclami campió. És aquest partit, aquest clàssic, que és el primer clàssic al nou Camp Nou. L'últim s'havia jugat el 19 de març del 2023. Com ja heu sentit, podeu seguir, com sempre, el partit a la TDT de Catalunya Ràdio. I ara tornem al futbol, però hem de fer un apunt d'hoquei patins, perquè el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. Ha perdut, precisament, contra l'equip local, el Porto, per 3-1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tornem al futbol. Aquest diumenge, a banda del clàssic, també s'ha jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic Club, per cert, s'ha lesionat Nico Williams i podria ser baixa el partit del proper dimecres contra l'Espanyol. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1 i també s'ha jugat l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F s'ha disputat un intrascendent Tenerife 1, Barça 3, intrascendent perquè el Barça ja era campió de Lliga.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Michel, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: A la primera ref, derrota del Nàstic al camp del Tarazona per 2-0, un resultat que situa els tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa a Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa segueix en posicions de play-off descens quan queden dues jornades per acabar la Lliga. Es dona el fet que l'Europa i Nàstic es veuran les cares la setmana que ve amb objectius molt diferents. N'ha parlat el jugador de l'Europa, Àlex Cano.
6: Bueno, era un partit que estava molt, molt emocionant, molt vibrant, que podia caure la victòria per les dues bandes. I llàstima aquest penal, que ens hagués... ara mateix estaríem aquí, doncs, bolcats d'alegria. Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són dos partits. Llavors hem d'anar per les dues victòries, ara toca anar a Tarragona, que juguen ells la vida, serà un partit molt complicat, però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
2: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura del dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta, després d'una lesió que encara arrossegava des del 2019 i que li estava afectant el nervi radial. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
7: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb el Gran Premi de Catalunya.
1: 3CAT Info.
2: En ciclisme, Pol Meñé ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes de la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
1: Trescat Info.
2: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat de les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria del Lleida per 90-81 contra el Bilbao, que l'apropa a la permanència. D'altra banda, el Manresa ha perdut per 104-94 a la pista de l'Andorra. Els andorrans empaten amb el Burgos, el Saragossa i el Gran Canària, tot i que continuen ocupant plaça de descens.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un dels ciutadans francesos que anaven al creuer Ondius té símptomes d'antivirus. Ho ha anunciat aquesta tarda el primer ministre francès, Sébastien Lecornu. Al port de Granadilla, a Tenerife, mentrestant continua el desembarcament del passatge. Al final del dia s'espera que hagin pogut repatriar 90 de les gairebé 150 persones que anaven al vaixell. També us expliquem que la dona d'Alacant que va viatjar a l'avió de Johannesburg torna a donar negatiu en la prova d'antivirus. També és notícia que ha aterrat a Barcelona Saïba Boukeshek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava en la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que, quan pugui, es tornarà a integrar a la flotilla. A partir d'ara us explicarem que l'ONG Open Arms es prepara al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts que ve cap a l'Havana. Aquest cap de setmana els ciutadans poden visitar el veler astral, que s'embarca en una nova missió per donar suport a un hospital pediàtric i per denunciar el bloqueig imposat contra Cuba. I anirem al Baix Empordà, on cada vegada més joves recorren al servei d'homes, un recurs públic pioner dedicat a la prevenció de les violències. Tot i l'augment de menors de 30 anys, el perfil majoritari continua sent homes de mitjana edat interessats a millorar aspectes vinculats a la criança i les relacions de parella. I en esports, Alfons Gorina, tenim un partit en marxa que centra totes les mirades.
1: Minut 28 de la primera part, el Barça guanya 2-0 al Real Madrid al Camp Nou amb gols de Ferran Torres i de Rashford. El Barça ara mateix seria campió de Lliga. El Barça ha perdut el d'hoquei patins, la final de la Champions contra el Porto per 3-1 i l'Unigirona ha quedat eliminat de la Lliga Femenina de Bàsquet per un sol punt contra el València.
0: Acabem aquest repàs i anem directament a la roda de premsa que està fent en aquests moments la ministra de Sanitat, Mònica García, per donar més detalls als passatgers del creuer Ondius.
2: Que es que tanto la mujer de Alicante como la mujer de Barcelona, que como bien saben, pues una dio síntomas y otra era, las dos habían sido contactos de la mujer que había fallecido en Johannesburgo, las dos han dado negativo a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Como bien saben, el protocolo, les tenemos que hacer tanto a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad y ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena. Les voy a hacer una actualización de cuál ha sido el operativo de hoy. Hoy hemos tenido un día, como ustedes bien saben, bastante intenso. 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad y con total seguridad y sí que les tengo que decir que ya es una noticia que ya supongo que conocerán, que una de las personas que viajaba en el vuelo de Francia ha resultado con síntomas y, como bien saben, bueno, pues esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos. Las autoridades sanitarias francesas pues seguirán elaborando los diferentes protocolos. Para mañana tenemos a las 7 de la mañana el barco va a repostar, serán unas horas de repostaje y luego una hora de avituallamiento y posteriormente por la tarde quedan todavía 2 vuelos para venir, el vuelo de Australia en el que irán 6 personas y el vuelo de Países Bajos en el que previsiblemente irán 18 personas, resultando así que se quedarían en el barco 34 personas. Entonces con esto completaríamos mañana, dado que repostarán por la mañana, por la tarde se irán todos los pasajeros, previsiblemente mañana ya por la tarde, a última hora de la tarde, pues tendremos a todo el pasaje fuera y el buque podrá zarpar. If you want, In English, bueno, we have finished the first day of the...
0: Estàvem escoltant la roda de premsa de la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha donat més detalls dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Ha comentat que 94 persones ja han desembarcat i que són de 19 nacionalitats. Per ara el dispositiu s'ha fet amb tota seguretat. Quedaran al vaixell demà 34 persones i la idea és que el buc marxi a darrere hora de les aigües de Tenerife per seguir amb el seu trajecte.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 5 minuts de 9:15. L'activista català d'origen palestí Saïfa Boukhesheikh ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional i ha anunciat que quan pugui continuarà amb la seva tasca de suport a Palestina. Anem cap a l'aeroport del Prat amb la Laia Framis.
4: A Saïfa Boukhesheikh l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
5: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntar con mis compañeros en Turquía. Porque en nuestro camino... Nuestro camino solo acaba de empezar.
4: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
5: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúa de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
4: A Boukhesheikh ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
0: Tornem a la roda de premsa que està donant la ministra de Sanitat, Mònica García, i que també fa amb el director de la OMS, Tedros Adhanom.
6: Comença vostè? No, endavant, sisplau.
0: Estem a l'espera de les preguntes dels periodistes.
6: Es va fer una pregunta al ministre, a la ministra en quant a un dels passatgers que no portava una màscara. Això ho vaig veure a la imatge. Quedava penjant d'una de les orelles. Molts d'aquests passatgers són gent gran, ja. I ja es pot imaginar vostè lo incòmode que podria ser quan s'ha de portar aquestes màscares. Per tant, tan sols voldria dir que entenc que la situació és molt important. O sigui, entenc la situació molt important i crec que un dels passatgers del vaixell va dir que no som titulars... Nosaltres som éssers humans. Tenim vides. I és cert. I tenen famílies, a més. Són pares, són pares, són mares. Tenen fills, tenen filles. Bé, i quan parlem d'aquesta qüestió, òbviament, pot haver-hi símptomes, però pot ser que ni tan sols s'associïn amb el lantavirus. Clar, s'hauria de comprovar, òbviament. Però amb l'edat venen molts reptes de salut. Aquesta podria ser una de les preocupacions que nosaltres...
7: Elderly, molts d'ells són gran
6: i tenen altres patologies cròniques. Podria haver-hi símptomes associats a tot això. Per tant, que hi hagi símptomes no vol dir que es relacioni directament amb l'antivirus, encara que sí que podria ser que ho estiguessin de relacionats. Però sé que els experts francesos faran allò que es calgui per tal de gestionar la situació. Per això es va dir que quan es mira per diferents angles, aquest pot ser que no sigui una preocupació real, Per la mateixa vegada, he de dir que tots els preparatius ens donen confiança i el comportament del virus, que ja he dit, no és Covid. Per tant, si s'afegeix tot això, penso que tenim una resposta que ens fa pensar que no ens preocupem, però no preocupar, no preocupar-se no vol dir que no hi hagi problemes, però vol dir que ho podem gestionar, que es pot gestionar. Sí, gràcies.
8: De los 94 desembarcados de hoy, ¿nos podría confirmar el número de americanos que han desembarcado en último lugar?
2: Pues mira, los americanos son 18. 18, entre los cuales, si no me equivoco, o sea, en el avión de los americanos hay 18, si no me equivoco, hay un británico, pero que reside en Estados Unidos.

0: Ha estado bien al Gómez Ulla y hemos estado en contacto con ellos y están bien. Vienen con muchísimas ganas de, bueno, venían con muchísimas ganas de estar aquí en España, de ser bien recibidos, de que respetemos su privacidad y, por supuesto, se han iniciado todos los protocolos. La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas. Por eso, como ha dicho muchas veces el doctor Tedros, este virus no tiene nada que ver con el COVID, no tiene nada que ver con el coronavirus y, bueno, pues tiene otras particularidades y es verdad que los síntomas son los que marcan de alguna manera el inicio del posible contagio.
1: Hello, Nine News Australia here. I'll be quick. Firstly, thank you very much. You've all been doing a great job.
2: S'està fent una gran feina. Quan es podria esperar que els australians surtin de quarantena? Bé, de tota l'operació. Els australians. Els australians, sí. Jo crec...
0: Tomorrow 6 p.m.?
2: Demà a les 6 de la tarda.
0: We hope. I don't know
2: Esperem.
0: If the plane is I think that the
2: no
0: plane
2: sé si
0: is going to arrive
2: no
0: tomorrow.
2: Sé si l'avió arribarà demà mateix.
0: No, it's going to arrive tomorrow in the morning.
2: Sí, creiem que sí que arribarà demà al matí.
0: We expect that tomorrow
2: I esperem
0: at 6
2: que demà
0: PM,
2: a les 6 de la tarda
0: the
2: puguin sortir d'aquí. Estan bé?
1: The Australians are doing okay?
3: They're doing okay.
2: Yes, sí, els australians yes, estan bé. Sí, sí, estan força bé.
0: Yes, of course.
2: Vostè és australià. Sí, sí, sí, clar, clar que sí, no l'entenia, perdoni'm. Sí.
0: I want to say that all
2: I voldria dir que tots els governs estan molt compromesos en aquest procés, en aquesta operació, i per tant, doncs, hem tingut una excel·lentíssima col·laboració amb tots els governs, amb totes les institucions. Ha sigut un tracte molt agradable. Moltes gràcies. Gràcies.
4: Acabem de sentir aquesta roda de premsa que ha ofert la ministra de Sanitat, Mònica García, per donar més detalls dels passatgers del creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus. Ha comentat que tots els ingressats a Madrid, al Gómez Ulla, se'ls farà una PCR i que també al pacient de Alacant, que ha donat negatiu, se li farà una tercera PCR i a la pacient que està ingressada a Barcelona s'hi farà una segona PCR. Fins ara, 94 persones han desembarcat d'aquest creuer. Són de 19 nacionalitats diferents. El dispositiu, ha comentat la ministra, que s'ha fet amb tota seguretat. Quedaran, al final, 34 persones al vaixell que demà marxarà de les aigües de Tenerife.

0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'ONG Metges Sense Fronteres alerta que la desnutrició a Gaza continua sent extrema, tot i l'alto el foc a la franja vigent des de l'octubre passat. Segons dades de l'ONG, una de cada quatre dones embarassades ha patit els efectes de la falta d'aliments durant el primer trimestre d'aquest any. Neus Aldeguer.
2: Metges Sense Fronteres denuncia que els atacs d'Israel a infraestructures mèdiques i el bloqueig humanitari a Gaza han tingut un impacte devastador, especialment en dones embarassades i lactants. Només aquest inici d'any n'han comptabilitzat més de 1.400. Els infants són l'altre col·lectiu més afectat. En dos anys, l'ONG ha atès gairebé 5.000 nens i només aquest 2026 gairebé 400 han necessitat tractament alimentari especialitzat. Un 35% patia desnutrició aguda greu. Amb una taxa d'atur del 80%, Metges Sense Fronteres alerta que, tot i l'entrada limitada d'ajuda, moltes famílies no poden accedir als productes bàsics i que la situació podria tornar a empitjorar. Mercè Rocaspana és la responsable mèdica de la unitat d'emergències.
3: No es donen les circumstàncies adequades perquè les persones a dia d'avui tinguin l'accés als aliments i a un preu adequat i a una quantitat adequada, ja sabem el que pot passar. Llavors, ara mateix sí que és cert que la violència ha disminuït perquè hi ha un alto el foc relatiu, però l'entrada de camions no està sent

0: la que hauria de ser.
1: Segons projeccions de l'ONU i diverses ONGs, 1,6 milions de persones, és a dir, el 77% de la població, continua en nivells de crisi alimentària a Gaza.
2: Ara passa un minut de 3:15. Obrim àrea de servei. Connectem primer amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit.
3: Bona nit, Carola. Doncs força retencions a l'AP7, a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, cap a Tarragona, per obres. Es fan desviaments cap a l'A7. I, a més, un altre punt de retenció, ens el trobem a la C25. Hi ha un carril tallat a l'altura d'Arbúcies, en sentit sud, per l'avaria d'un vehicle. Això és tot des de l'equip viari. Bona nit.
2: Bona nit, Carmina.
4: El temps.
2: Dani Ramírez.
5: D'aquesta tarda destaquem algunes pluges amb 4 trons al Segrià i la Ribera d'Ebre que han deixat entre 1 i 10 litres per metre quadrat, puntualment poc més de 10 litres, 11 litres concretament, 11 litres per metre quadrat, a Maials o també a Soses. A Lleida, 7 litres per metre quadrat, igual que a Torres de Segre, n'han caigut 6 a Seròs, 4 a Taüll, a la Vall de Boí, 5 a Batea, a la Terra Alta, 3 a Gandesa, 2 a les Borges Blanques, 5 a Tornabous, 1 litre a Viella o 3 a Mollerussa. Per tant, tenim aquests ruixats, després d'un dia de sol i de temperatures més altes, 27 de màxima avui a Xerta, a Vinebre i a Cabanes, o 26 a Roses, a Girona, a Santa Coloma Farners, també 26 a la Bisbal d'Empordà. Un dia tan abonançat i, en canvi, ha acabat amb aquests xàfecs a comarques interiors, també del sud, i Catalunya Central avancen cap a la Panadella, Segarra, Noia, Bages, fins i tot podria arribar algun xàfec des de la Costa Daurada, interior Tarragona, cap al Garraf Penedès. Per tant, tenim la costa nord lliure d'aquests núvols, però van avançant cap a la zona prelitoral de Barcelona. I aquest dilluns, dia de sol, alguna boirina o alguna petita boira al matí, menys que les últimes hores, la temperatura puja lleugerament, i cal dir que a la tarda plourà molt poc, només a la Vall d'Aran, algun xàfec, també cap al Ripollès, Pirineu Oriental, potser Osona, Lluçanès, i para de comptar. Això sí, dimarts a la tarda hi haurà més pluges a la meitat nord del país, amb tempestes i localment alguna calamarsada.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Ara passen tot just 5 minuts de 3:15. L'ONG Open Arms es prepara el moll de la fusta de Barcelona per salvar dimarts que ve cap a l'Havana. Aquest cap de setmana els ciutadans poden visitar el veler astral, que s'embarca en una nova missió per donar suport a un hospital pediàtric i denunciar el bloqueig imposat contra Cuba. Laura Lanuza, d'Open Arms.
6: Al llarg d'aquests anys hem trobat molta solidaritat cubana en els llocs on hem treballat. A Síria hi havia metges cubans, hi havia metges a tot arreu. Aleshores, per nosaltres també és una mica retornar aquesta solidaritat de les hospitals i la sanitat cubana cap a ells, perquè estan vivint una situació molt dramàtica.
2: L'expedició farà escala a València, Màlaga, Cádiz i les Canàries, on rebran el suport de personalitats polítiques i culturals. A l'arxipèlag canari valoraran si continuen cap a Cuba amb l'Astral o amb una altra embarcació. La missió podria arribar al seu destí a finals de juny. Cada vegada més joves recorren el servei d'homes del Baix Empordà, un recurs públic pioner dedicat a la prevenció de les violències. Tot i l'augment de menors de 30 anys, el perfil majoritari continuen sent homes de mitjana edat interessats a millorar aspectes vinculats a la criança i les relacions de parella. Berta Artigas Fontàs.
7: Es tracta d'un servei públic pioner que té l'objectiu de treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat. Cada vegada atén més usuaris joves, menors de 30 anys, tot i que el perfil majoritari continuen sent homes de mitjana edat, com explica l'Ivan Garcia, educador social del servei.
8: Perquè es barreja la part de la masculinitat i de tot aquest bagatge, dius, vull canviar,
0: amb temes de parentalitat, clar, amb acompanyament amb el que és tot un procés de família, de fills.
7: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials. Mercè Pereira és la coordinadora del servei.
8: Perquè sí que és cert que els homes, d'alguna manera, igual que he dit, no?, que històricament són les dones que van als serveis, no se senten interpel·lats amb això, quan segurament també tenen patiments o aspectes de la seva vida que no acaben de funcionar i que amb els serveis d'ajuda podríem ajudar-los a tenir una vida millor. Senzillament això, no?
7: Des del 2024 que es va posar en marxa aquest servei, ja s'han atès uns 130 homes de la comarca del Baix Empordà.
2: La festa pel territori torna a la Selva del Camp, municipi que la va veure néixer ara fa 10 anys. Una efemèride que també coincideix amb una lluita ecologista recent, el rebuig a la línia de molt alta tensió que es planteja entre l'Aragó i la Secuita, liderat per la plataforma No a la Mat. També han estat presents a la jornada altres entitats amb lluites històriques, com la Riu Siurana Viu. La Selva del Camp, Ariana Escoda.
9: Un dels objectius de la desena festa pel territori ha estat precisament enfortir la xarxa i les aliances entre entitats ecologistes i activistes. Després d'una dècada de lluita, l'organització en fa un balanç positiu i alhora negatiu. Laia Muntes és membre del Casal Popular La Raconera.
10: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i, les, i, la, no? I la lluita.
9: Una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes han respost a la crida. Una de les que s'ha creat més recentment és la que rebutja la implantació de dues incineradores a masies catalanes. El veí de l'Albiol, Xavier Pastrana, reclama que l'Ajuntament de la Selva del Camp encarregui un estudi ambiental al respecte.
11: I que ara mateix l'únic estudi ambiental que hi ha és el de la pròpia empresa i es dona per bo. O sigui, l'Ajuntament de moment no ha encarregat cap estudi ecològic.
9: Sota el lema El progrés que ens mata, la jornada ha comptat amb un programa amb xerrades, tallers i música en directe.
2: 8.500 persones han participat a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Hi ha hagut més de 60 actuacions i han passat 700 professionals del sector durant els 3 dies de certamen.
12: Una via amb la barba blanca i una pipa encesa que tan sols fa fum.
2: L'edició d'aquest any, la 22ena, ha tingut les propostes, entre d'altres, de Rigui per Xics, El Poni Menut o Filomena en l'àmbit de la música familiar. A més, ha deixat entreveure algunes noves tendències que comencen a marcar l'escena musical catalana, amb propostes com Sodi, Macuca o la publicitat. També s'hi ha fet visible una recuperació de les influències soul i funk i de les músiques negres. La programació també ha inclòs la fusió de la música amb altres disciplines escèniques i artístiques.
12: Jo no us faré mai cap mal i si em seguiu...
2: Esport. Amb Alfons Gorina, bona nit.
13: Bona nit. Descans al Camp Nou, el Barça està guanyant el Madrid per 2-0, gols de Rashford al minut 9 i de Ferran Torres al minut 17. Amb un empat, el Barça ja seria campió. Evidentment, ara tindria la Lliga gairebé sentenciada. Seria la segona consecutiva a la segona temporada de Hansi Flick. A més, seria la primera vegada en tota la història que el Barça es proclama campió en un partit directe contra el Madrid.
4: 3CAT Info.
13: Abans de començar el partit, s'ha fet un minut de silenci per la mort del pare de Hansi Flick. L'entrenador alemany, malgrat tot, és a la banqueta del Barça. A la llotja hi són els presidents de la Federació i de la Lliga, Rafael Lauzan i Javier Tebas, davant la possibilitat de que el Barça es proclami campió. El d'aquest diumenge és el primer clàssic al nou Camp Nou. L'últim es va jugar el 19 de març del 2023 amb victòria del Barça. Podeu seguir aquest clàssic, el desenllaç i la possible consecució del títol de Lliga per part del Barça a la TDT de Catalunya Ràdio. I ara tornem al futbol, però tenim un apunt important d'hoquei patins. El Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares.
14: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
13: Tornant al futbol, aquest diumenge, primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1 i Girona i Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
15: 3CAT Info.
13: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna a Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixat per sanció. Michel, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut de que aconseguiran la salvació.
16: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
13: En futbol internacional, West Ham 0, Arsenal 1. Els d'Arteta pràcticament sentencien la Premier amb aquesta victòria. A Itàlia, el Como de Cesc Fàbregas s'ha classificat per Europa després de guanyar per 0-1 al camp del Verona. Falta veure per quina competició, si la Champions, Europa League o Conference League. Els ha perjudicat la victòria de la Roma al darrer instant al camp del Parma per 2-3. I ara mateix tenim en joc, també per joc, les places europees a la Lliga Italiana, un Milan 0, Atalanta 2.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Ara parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura del dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
17: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
13: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
15: 3CAT Info.
13: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València a Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim Ainhoa López per part de les gironines.
18: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
13: A la Lliga ACB, victòria de Lleida 90-81 contra el Bilbao, que l'apropa a la permanència. El tècnic lleidatà Gerard encuentra en declaracions a Sport 3.
19: Bueno, està clar que ara mateix les victòries que aconsegueixes pues valen molt, no? I estem molt contents per haver aconseguit aquesta victòria. Sabíem que era molt difícil i més davant de la nostra gent que mai ens deixa sols.
13: D'altra banda, el Manresa ha perdut per 104-94 a la pista de l'Andorra.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: La ministra de Sanitat, Mònica García, confirma que aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers del creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus. Un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes durant el trasllat al seu país. Els 14 espanyols, sense símptomes, estan ingressats en un hospital de Madrid. Ja és a Barcelona, Saïf Abu Keshek, l'activista capturat per Israel en alta mar mentre participava a la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que, quan pugui, es tornarà a integrar a la flotilla. L'Iran respon a l'última proposta de pau dels Estats Units a través dels mediadors pakistanesos i falta ara la contestació oficial de la Casa Blanca. Mentrestant, Donald Trump afirma que no deixarà que els iranians se'ns riguin d'ells i Benjamin Netanyahu assegura que la guerra no ha acabat perquè falta desmantellar el material nuclear. Al Regne Unit, primeres amenaces del Partit Laborista contra el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, per la desfeta electoral als comicis de dijous. El premier manté que té previst presentar-se a la reelecció del 2029 i que té un projecte polític de 10 anys. La vaga general prevista per dimarts al sector de l'educació es manté i és que la conselleria no ha convocat els sindicats a una reunió fins dijous, 2 dies després de l'aturada. Els sindicats reclamaven trobar-se abans de l'inici de les vagues i demanen compromisos concrets al govern. 8.500 persones participen a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, al Tarragonès, que acull més de 60 actuacions i 700 professionals del sector durant els 3 dies del certamen.
1: Esports.
2: Descans al Camp Nou. El Barça guanya per 2-0 al Madrid amb gols de Rashford i Ferran Torres. La 29a Lliga és molt a prop, segona consecutiva pel Barça i la segona des que Flick és a la banqueta. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions contra el Porto per 3-1. I en bàsquet, l'Uni Girona ha quedat eliminat de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València. El València havia guanyat el partit d'anada per un sol punt.
0: I el temps, de nit, tornen a desaparèixer els ruixats, s'obriran clarianes i es formarà alguna boirina o boira baixa local a les valls de l'interior. Ambient fresc, lluny de la línia costanera i temps assolellat bona part d'aquest dilluns. Només a la tarda es preveuen xàfecs a l'Alt Pirineu, al Ripollès, Osona i al Lluçanès.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que aquest diumenge s'han repatriat des de Tenerife 94 passatgers de 19 nacionalitats del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, i que el dispositiu s'ha fet amb seguretat y sense incidències, tot i els entrebancs del govern canari.
3: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
0: Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, estan ingressats sense símptomes en un hospital de Madrid, el Gómez Ulla. Sí que ha presentat símptomes durant el trasllat un dels 5 ciutadans francesos.
3: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Aquesta persona està aïllada i a França ja està s'establint el protocol per localitzar els possibles contactes. L'operació de desembarcament seguirà demà a la tarda amb 2 vols. En un hi viatjaran 6 ciutadans australians i en un altre 18 persones cap als Països Baixos. Al matí es farà l'operació de repostatge del vaixell. Aquesta nit s'ha sabut també que la dona catalana que es troba en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'antivirus, ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també va tenir contacte amb una víctima, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. El Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència avui, després de l'oració del Regina Cheli a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: 3CAT Info.
0: Deu i sis minuts, l'activista català d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, ja ha arribat a Barcelona després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional i ha anunciat que, quan pugui, continuarà amb la seva tasca de suport a Palestina, Laia Framis.
5: A Saïf Aboukeshek l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
6: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar.
5: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional, i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
6: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
5: Aboukeshek ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
0: L'Iran ha enviat als Estats Units una contraproposta a l'últim pla de pau formulat pels nord-americans i ho ha fet a través del Pakistan, país que fa de mediador. Segons diversos mitjans locals, els iranians demanen centrar-se en el final de la guerra, sobretot al Líban, i assegurar l'estret d'Hormuz, i no hi ha constància que facin menció al seu pla nuclear. Pendents de la resposta oficial de la Casa Blanca, Trump ha tornat a fer ús del seu vocabulari bèl·lic. En una entrevista a una periodista independent, ha assegurat que d'aquí dues setmanes pot assolir tots els seus objectius a l'Iran. I en un missatge a la seva xarxa social afirma que l'Iran no riurà dels Estats Units. El primer ministre hebreu Benjamin Netanyahu tampoc ha donat la guerra per acabada en una entrevista a la cadena nord-americana CBS.
7: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear. Urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir, hi ha feina per fer.
0: A tot això, l'Iran ha amenaçat França i el Regne Unit amb una resposta decisiva i immediata en cas que aquests països despleguin vaixells militars a l'estret d'Hormuz. El president francès Emmanuel Macron ha respost que mai ha previst fer un desplegament militar a la zona. El primer ministre britànic Keir Starmer torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Anem a la capital britànica, a Londres, Quim Olivares.
8: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
9: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
8: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: 10 i 10 minuts.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest dimarts. És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no ha convocat la reunió de la mesa sectorial amb els sindicats fins dijous, dos dies després de l'aturada. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici d'aquestes vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
10: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades, ho ha dit en declaracions a RAC1.
11: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. Niubó afirma que ella no en sabia res. La societat civil es comença a organitzar per convocar una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any que ve. La promouen des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. Per saber el suport que pot tenir una aturada general, faran una gran enquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny, Sara Riera.
12: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ja s'hi han adherit una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. I si Saez, portaveu de la Plataforma.
13: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem pujant, no?, esferes com més definitòries.
12: La vaga general també du implícita una vaga de lloguers, però això és bastant més difícil d'articular si es vol fer a nivell global. A Barcelona va passar l'any 31. Per l'exposició internacional de 1929, la ciutat va rebre l'arribada massiva de mà d'obra i va doblar la població, amb el consegüent problema d'habitatge. Després de l'exposició, una crisi va deixar tots aquests obrers sense feina. Davant la incapacitat de pagar el preu abusiu dels lloguers, van arribar els desnonaments i la revolta dels barris obrers. Va ser la primera gran reivindicació històrica per unes condicions dignes en l'habitatge que es va mantenir, de fet, durant tot el període de la Segona República.
13: El que sabem és que les vagues funcionen. I agafant aquesta trajectòria, aquesta empenta, pues, també prenem la iniciativa de posar sobre la taula aquesta eina. És a dir, la vaga és una eina per aconseguir millores i toca posar-la en pràctica.
12: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat pas en sintonia amb el que ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20%, i sense comptar-hi la inflació.
0: Les reserves a les cases de colònies de Fundesplai baixen un 70% per l'amenaça de les escoles i instituts de no fer colònies el curs que ve. Núria Valls, la presidenta d'aquesta entitat que gestiona albergs i cases de colònies, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació de mestres i professors.
14: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: Valls confia que les dues parts arribin aviat a un acord.
14: Esperem que pugui haver-hi un espai de diàleg i se'n pugui parlar, perquè jo crec que n'hi ha molts nens i nenes que ho necessiten i que ho gaudeixen. I també jo crec que la comunitat educativa té clar que les colònies escolars tenen un valor educatiu força important.
0: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que avui han celebrat el Parc Nou del Prat de Llobregat. Una festa que ha reunit milers de nens i joves amb una cinquantena d'activitats lúdiques i educatives.
15: Jo em dic Jana
16: i jo em dic Lile.
15: De les Playes Pugnes.
16: Venim a fer les activitats que heu preparat.
15: El
16: toca-toca,
15: el quadro...
0: Una festa en què el tema central han estat els valors de la pau, la participació i la democràcia.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart d'11, a Trescat Info. Obrim aquesta àrea de servei a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
17: De mica en mica aquesta nit marxaran les pluges, aquests ruixats, quatre trons a Ponent, fins i tot punts de Tarragona, la Ribera d'Ebre, ha arribat a caure fins a 13 litres per metre quadrat a Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, a Maials, al sud del Segrià, 12 litres, les Borges Blanques, 12 litres, a Lleida, 10 litres per metre quadrat, Tornabous, 9 litres, o, per exemple, a Cervera, 8 litres per metre quadrat. Quedarà humitat. No farà gaire vent aquesta nit. Alguna boirina, algun banc de boira, però no tant com la matinada de diumenge. La temperatura no canvia gaire, per tant, fresca a l'interior. Costarà baixar de 13, 14, 15 cap a la costa. L'interior, puntualment, al voltant dels 10, 12 graus. I el Pirineu, entre 0 i 5 graus. Aquí torna a baixar el termòmetre i més que ho farà al llarg de la setmana. De moment, aquest dilluns, tindrem una pausa. Segurament no plourà bona part del dia. Matí de sol, alguns núvols a l'Alt Pirineu, alguns núvols prims cap al sud, i un cop s'aixequin les boirines o aquests petits bancs de boira, quedarà un dia assolellat. A la tarda, algun ruixadet, poca pluja, costaria passar de 5 litres per metre quadrat, al voltant de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, també potser cap al Ripollès, Lluçanès i Osona. A bona part de la costa, a la tarda continuarà fent sol, màximes de 20 a 25, puntualment arribant als 26-27 a Ponent, 27-28 a la part central del País Valencià. Dimarts, més ruixats, més tempestes a la tarda, al centre i nord del país, podrien arribar a la costa de cara a la tarda i al vespre, i localment amb pedra o calamarsa a les comarques de Girona, Barcelona i Pirineu Oriental.
18: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
19: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
18: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
20: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.

0: 10 i 18 minuts, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, demana fer un esforç de memòria en aquests moments que el feixisme s'estén per tota Europa. Dalmau ho ha dit des de Mauthausen, a Àustria, en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
1: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que aquest 2026 s'instal·laran a Catalunya 113 llambordes de memòria més i s'arribarà al total de 872 en 126 municipis. Les llambordes de memòria són unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no veuen justificat que des d'aquest cap de setmana s'hagi de tornar a pagar per viatjar en tren quan el servei continua sent deficient. Ho afirma la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions d'aquesta casa, 3Cat Info.
2: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. I la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les ordres, o les obres en aquest cas d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les millors condicions.
2: Que hi hagi tants límits temporals de velocitat, no solament perquè alguns són perquè la xarxa no està bé, sinó que altres són per obres, però en el fons el que diuen que aquell punt de la xarxa té un problema. Jo a Tarragona-Barcelona el 2005 el feia en una hora. Ara el vaig fer en quasi 3 hores.
0: També reclama una millora de l'atenció i la informació als viatgers i recorda als usuaris que si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat tenien un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges es poden recuperar a les taquilles de les estacions. Cada vegada més joves recorren al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs públic pioner dedicat a la prevenció de les violències. Tot i l'augment de menors de 30 anys, el perfil majoritari continuen sent homes de mitjana edat interessats a millorar aspectes vinculats a la criança i les relacions de parella. Berta Artigas Fontàs.
3: Es tracta d'un servei públic pioner que té l'objectiu de treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat. Cada vegada atén més usuaris joves, menors de 30 anys, tot i que el perfil majoritari continuen sent homes de mitjana edat, com explica l'Ivan García, educador social del servei.
4: Perquè es barreja la part de la masculinitat i de tot aquest bagatge, dius, vull canviar, amb temes de parentalitat, clar, amb acompanyament, amb el que és tot un procés de família, de fills.
3: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials. Mercè Pereira és la coordinadora del servei.
5: Perquè sí que és cert que els homes, d'alguna manera, igual que he dit, no?, que històricament són les dones que van als serveis, no se senten interpel·lats amb això, quan segurament també tenen patiments o aspectes de la seva vida que no acaben de funcionar i que amb els serveis d'ajuda podríem ajudar-los a tenir una vida millor, senzillament això, no?
3: Des del 2024 que es va posar en marxa aquest servei ja s'han atès uns 130 homes de la comarca del Baix Empordà.
0: La central nuclear d'Escó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. Se substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor i es faran modificacions de disseny i del programari informàtic dels sistemes de la central. Tot plegat té un pressupost de 27 milions i mig d'euros i requerirà la intervenció de més d'un miler de professionals addicionals a la planta. La festa pel territori torna a la Selva del Camp, municipi que la va veure néixer ara fa 10 anys. Una efemèride que també coincideix amb una lluita ecològica recent. El rebuig a la línia de molta alta tensió que es planteja entre l'Aragó i la Secuita, liderat per la plataforma No a la Mat. També han estat presents a la jornada altres entitats amb lluites històriques com la Riu Siurana Viu. La Selva del Camp, Ariadna Escoda.
6: Un dels objectius de la desena festa pel territori ha estat precisament enfortir la xarxa i les aliances entre entitats ecologistes i activistes. Després d'una dècada de lluita, l'organització en fa un balanç positiu i alhora negatiu. Laia Muntes és membre del Casal Popular La Raconera.
7: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i, les, i, la, no? I la lluita.
6: Una quinzena d'entitats i plataformes ecologistes han respost a la crida. Una de les que s'ha creat més recentment és la que rebutja la implantació de dues incineradores a masies catalanes. El veí de l'Albiol, Xavier Pastrana, reclama que l'Ajuntament de la Selva del Camp encarregui un estudi ambiental al respecte.
8: I que ara mateix l'únic estudi ambiental que hi ha és el de la pròpia empresa i es dona per bo. O sigui, l'Ajuntament de moment no ha encarregat cap estudi ecològic.
6: Sota el lema El progrés que ens mata, la jornada ha comptat amb un programa amb xerrades, tallers i música en directe.
0: 6 minuts i 11:15.
9: Esports.
0: Esports, aquest vespre, sinònim, Alfons Gorina, bona nit.
10: Bona nit.
0: Clàssic i que de moment el Barça el té per davant.
10: Totalment. 13 minuts de la segona part al Camp Nou. El Barça està guanyant per 2-0. Connectem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
11: La fase del Camp Nou amb 62.213 aficionats. És pràcticament l'aforament màxim que pot haver-hi a l'estadi.
12: S'ha superat la del dia del femení, doncs.
11: Sí, sí, perquè és que només el màxim és 51 localitat més. Vull dir, és que pràcticament... No hi
13: ajudes, cap... ajudes!
12: Vinícius té la pilota, davant d'ell Cobercí. Continua Vinícius, és dins l'àrea. Encara Vinícius, encara Vinícius, encara Vinícius. La cedeix cap a Brahim. Brahim és a la frontal, a punt de perdre-la. Finalment l'acaba salvant la toca Trent, talla la pilota, la defensa del Barça, recupera però Tchouaméni.
10: Com diem, el Barça està guanyant per 2-0 al Madrid en el clàssic del Camp Nou que pot decidir la Lliga. Rashford al minut 9 de la primera part i Ferran Torres 8 minuts després, al minut 17, han posat els dos gols del Barça per davant el marcador. Amb un empat, el Barça ja en tindria prou, de fet, per ser campió de Lliga. Seria la segona consecutiva i la segona en la temporada de Hansi Flick. A més, el Barça podria guanyar el títol en un partit directe contra el Madrid, cosa que no ha passat mai encara. S'ha fet un minut de silenci per la mort del pare de Hansi Flick, però l'entrenador alemany és a la banqueta. A la llotja hi són els presidents de la Federació de la Lliga, Rafael Lauzán i Javier Tebas, davant de la possibilitat que el Barça es proclami campió de Lliga. El d'aquest diumenge és el primer clàssic al Camp Nou. L'últim es va jugar el 19 de març del 2023. Podeu seguir aquest partit, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. I ara tornem al futbol, però hem de donar un punt important sobre hoquei patins, perquè el Barça ha perdut la final de les Champions masculina a Coimbra, a Portugal, jugant contra l'equip local, el Porto, per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares.
14: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
9: 3CAT Info.
10: Tornem al futbol. Aquest diumenge, a primera divisió, Athletic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, Mallorca 1, Villarreal 1, Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Kika Nazaret i Clàudia Pina.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
15: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
10: En futbol internacional, West Ham 0, Arsenal 1. Els de Mikel Arteta pràcticament han sentenciat la Premier amb aquesta victòria. A Itàlia, el Como de Cesc Fàbregas s'ha classificat per Europa després de guanyar per 0-1 al camp del Verona. Falta veure per quina de les competicions. Els ha perjudicat la victòria de la Roma al darrer instant de partit al camp del Parma per 2-3. A 3 ara està jugant el Milan-Atalanta, quan queden 10 minuts pel final, i perd el Milan per 1-3.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt de marge sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
13: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces nada, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
10: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa a casa nostra serà la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
9: L'actualitat esportiva a fons.
10: En ciclisme, Paul Mañé ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons de marge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans, i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
9: L'actualitat esportiva a fons.
10: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València a Fontejau, però les valencianes havien guanyat d'un punt al partit d'anada. Sentim a la gironina Ainhoa López parlar d'aquesta derrota.
16: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
10: A la Lliga CB, victòria del Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 2:15. Hem arribat a aquesta hora amb els esports, amb la crònica de l'Alfons Gorina, i aquests són els titulars que destaquem a aquesta hora. La ministra de Sanitat, Mònica García, confirma que aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot antivirus. Un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes durant el trasllat al seu país. Els 14 espanyols, sense símptomes, estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. També hem explicat abastament l'arribada a Barcelona de l'activista capturat per Israel, Saïf Aboukesheh. Ho ha fet aquesta tarda a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Recordem que va ser atrapat per Israel en alta mar mentre participava a la flotilla a Gaza. L'activista ha denunciat tortures, ha acusat la comunitat internacional de passivitat i ha anunciat també que, quan pugui, es tornarà a incorporar a la flotilla. I l'Iran respon a l'última proposta de pau dels Estats Units a través dels mediadors pakistanesos, i falta ara la contestació oficial de la Casa Blanca. Mentrestant, Donald Trump afirma que no deixarà que els iranians s'enriguin d'ells, i Netanyahu assegura que la guerra no ha acabat perquè falta desmantellar el material nuclear. Més notícies en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defrauda, però el responsable de l'unitat antifraus d'Endesa ha explicat a aquesta emissora que aquesta pràctica també és força habitual en negocis petits, indústries o hotels. I la sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora dels premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. També pendents aquesta hora del clàssic, ja ben entrada la segona part. Al fons es manté el mateix marcador.
2: Sí, minut 22 de la segona part i segueix guanyant el Barça per 2-0, gols de Rashford i de Ferran Torres. Recordem que el Barça, amb un empat, en té prou per ser campió. Seria la segona lliga consecutiva, la segona amb Hansi Flick a la banqueta. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina contra el Porto per 3-1. I l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet. Han empatat a 73 amb el València, però el València havia guanyat d'un punt el partit d'anada.
1: I el temps, de nit tornen a desaparèixer els ruixats, s'obriran clarianes i es formarà alguna boirina o boira baixa local a les valls de l'interior. Amb un ambient fresc lluny de la línia costanera i temps assolellat bona part d'aquest dilluns. Només a la tarda es preveuen xàfecs a l'Alt Pirineu, al Ripollès, Osona i al Lluçanès. Ara passen gairebé 4 minuts de 2:15. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que aquest diumenge s'han repatriat des de Tenerife 94 passatgers de 19 nacionalitats del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, i que el dispositiu s'ha fet amb seguretat i sense incidències, tot i els entrebancs del govern canari.
3: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, estan ingressats sense símptomes en un hospital de Madrid, el Gómez Ulla. Sí que ha presentat símptomes durant el trasllat un dels 5 ciutadans francesos.
3: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
1: Aquesta persona està aïllada i a França ja s'està establint el protocol per localitzar els possibles contactes. L'operació de desembarcament seguirà demà a la tarda amb 2 vols. En un hi viatjaran 6 ciutadans australians i en un altre 18 persones cap als Països Baixos. Al matí es farà l'operació de repostatge del vaixell. Aquesta nit s'ha sabut també que la dona catalana que es troba en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'antivirus, ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també va tenir contacte amb una víctima, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: L'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, ja ha arribat a Barcelona. Aquesta tarda ho ha fet a la terminal 1 de l'aeroport del Prat, després d'haver estat 10 dies en una presó israeliana, capturat en alta mar mentre anava a Gaza com a membre de la flotilla Global Sumud. L'activista ha denunciat tortures, passivitat de la comunitat internacional i també ha dit que, quan pugui, continuarà amb la seva tasca de suport al poble palestí. Ho hem seguit des de l'aeroport del Prat amb la Laia Framis.
4: A Saïf Abu Keshek l'han rebut a l'aeroport del Prat entre aplaudiments, crides en suport a Palestina i abraçades de les desenes de familiars, amics i companys de la flotilla que l'han vingut a rebre. Ha sortit acompanyat de la seva parella, l'hem vist cansat, emocionat, però força bé físicament i, de fet, ha anunciat que descansarà uns dies i que després té previst tornar a unir-se a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
5: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntar con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar.
4: Afegeix que accions com la flotilla ajuden sobretot a mantenir Palestina al mapa i també al focus internacional, i té clar que cal seguir amb les mobilitzacions.
5: Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad, resultado de la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúa de la forma que actúa. La siguiente nos van a interceptar en Ibiza.
4: Abu Keshek ha denunciat tortures i recorda que ell ja és lliure, però que a les presons israelianes encara hi ha milers de palestins detinguts sense càrrecs coneguts ni tampoc judici. També ha denunciat la passivitat internacional amb el genocidi a Gaza i ha fet una crida al boicot a Israel. Recordem que aquest activista català d'origen palestí el van capturar el 30 d'abril en aigües internacionals quan Israel va interceptar la flotilla i se'l van endur cap a una presó israeliana on l'han tingut empresonat sense càrrecs fins avui que l'han deportat.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau de l'Iran que avui li ha fet arribar a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. Segons s'ha filtrat de diversos mitjans iranians, el document persa reclama el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. En aquest últim cas, demana que se suspenguin les sancions al petroli iranià durant 30 dies. No consta que hagin fet menció al seu programa nuclear, ja que sempre han defensat que és una cosa a negociar en segona instància. Però en una entrevista al canal de televisió CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acabarà mentre hi hagi instal·lacions nuclears.
6: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear. Urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
1: A tot això, l'Iran ha amenaçat França i el Regne Unit amb una resposta decisiva i immediata en cas que aquests països despleguin vaixells militars a l'estret d'Hormuz. El president francès Emmanuel Macron ha respost que mai ha previst fer un desplegament militar a la zona.
0: 3CAT Info.
1: 6 minuts per 3 quarts d'11. Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi aporten més aspirants. Brussel·les, Bruno Forteamires.
7: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
8: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
9: It's not the best time to find a job.
7: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
10: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
7: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
11: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
7: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
1: A Alemanya, l'extrema dreta lidera pràcticament amb unanimitat totes les enquestes. La ciutadania no percep millores i això empeny, sobretot la classe treballadora, cap a propostes més extremistes. El govern actual de coalició encara té cert marge, no hi ha eleccions generals fins al 2029, però aquest setembre n'hi ha en alguns dels lands de l'est del país. Si a nivell estatal el partit d'Alice Weidel ja se situa en el 27-28%, 5 punts per sobre de la CDU, el land de Saxònia-Anhalt ja s'assoleix un 41%. Berlín, Jordi Regàs.
12: El periodista i escriptor Andreas Speit fa més de 30 anys que és especialista en temes d'extrema dreta a la República Federal. Des del seu punt de vista, les enquestes actuals s'expliquen perquè les decisions dels últims governs no han ofert un horitzó on els alemanys puguin veure millores.
13: Quan hi haurà, per exemple, finalment un impost per als rics? Això planteja preguntes a les quals la gent més humil respon. Ara ens hem d'estrenyar el cinturó? I vosaltres què feu? I a l'alternativa per a Alemanya només li cal dir nosaltres ho faríem d'una altra manera.
12: Els votants de l'alternativa per a Alemanya sorgeixen principalment de la classe treballadora.
13: Jo em comprometo, jo

0: EU de Friedrich Merz l'any passat, segons Spied, no donen resultat.
1: Una recepta consistiria a deixar de córrer d'una vegada darrere dels postulats de l'AFD, i en aquest aspecte actualment desitjaria que dels partits del govern la CDU destaqués la C de cristiana, o que l'SPD, on la S també significa social, que els aspectes socials passessin al capdavant.
0: Andreas Spied també adverteix de la temptació de fer participar a l'extrema dreta del poder. En la majoria de casos pràcticament no pateixen desgast, però a canvi arrosseguen a totes les formacions cap al seu extrem.
2: A Rússia, des de principis d'any, s'ha destrossat fins a 27 vegades la placa en record de la periodista assassinada Anna Politkovskaya. Un grup d'activistes desafia les forces de seguretat per mantenir viu el seu llegat, però 20 anys després de la seva mort, la premsa lliure continua estant en perill. Moscou, Cristina Solies.
3: Lilia és un dels joves que es dedica a restaurar la placa d'homenatge a Anna Politkovskaya cada cop que apareix vandalitzada. A Catalunya Ràdio l'hem acompanyat al memorial i ens hem trobat que algú l'havia tornat a arrencar. Tot i això, ella assegura que no desistiran.
4: Per descomptat que ho farem, fins que aconseguim que l'Ajuntament restableixi la placa original, quan es faci justícia.
3: Lilia creu que és important preservar la memòria de Politkovskaya just en aquest lloc.
4: Això és casa seva, la seva entrada, on literalment la van assassinar, tal com deia la placa. A més, Anna Politkovskaya va ser assassinada per la seva feina, pel seu periodisme i per totes les coses bones que va fer.
3: Des de la mort de Politkovskaya en els últims 20 anys, la situació dels periodistes independents no ha deixat d'agreujar-se. La majoria treballen des de l'exili, però també n'hi ha que s'han quedat sabent el risc que corren, com és el cas del Marc.
5: Des dels temps de Politkovskaya, la situació ha empitjorat. Els periodistes són empresonats més sovint per motius polítics. Els límits en els quals treballem s'han reduït en aquests 20 anys. Hi ha una gran diferència entre els materials que es publicaven aleshores i els que s'escriuen ara.
3: Especialment des de la invasió d'Ucraïna, tota la premsa opositora ha estat prohibida a Rússia i els seus periodistes perseguits.
2: Es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defrauda, però el responsable de l'unitat antifraus d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, explica a aquesta emissora que aquesta pràctica també és força habitual en negocis petits, indústries o hotels.
6: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors particulars que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en d'altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
7: El temps.
2: Són 3:15, 3:15, obrim aquesta habitual àrea de servei a aquesta hora. A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
8: De mica en mica aquesta nit marxaran les pluges, aquests ruixats, 4 trons a Ponent, fins i tot punts de Tarragona, la Ribera d'Ebre. Ha arribat a caure fins a 13 litres per metre quadrat a Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, a Maials, al sud del Segrià, 12 litres, les Borges Blanques, 12 litres, a Lleida, 10 litres per metre quadrat, Tornabous, 9 litres, o, per exemple, a Cervera, 8 litres per metre quadrat. Quedarà humitat, no farà gaire vent aquesta nit. Alguna boirina, algun banc de boira, però no tant com la matinada de diumenge. La temperatura no canvia gaire, per tant, fresca a l'interior. Costarà baixar de 13, 14, 15 cap a la costa. L'interior, puntualment, al voltant dels 10, 12 graus. I el Pirineu, entre 0 i 5 graus. Aquí torna a baixar el termòmetre, i més que ho farà al llarg de la setmana. De moment, aquest dilluns, tindrem una pausa. Segurament no plourà bona part del dia. Matí de sol, alguns núvols a l'Alt Pirineu, alguns núvols prims cap al sud, i un cop s'aixequin les boirines o aquests petits bancs de boira, quedarà un dia assolellat. A la tarda, algun ruixadet, poca pluja, costaria passar de 5 litres per metre quadrat, al voltant de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, també potser cap al Ripollès, Lluçanès i Osona. A bona part de la costa, la tarda continua fent sol, màximes de 20 a 25, puntualment arribant als 26-27 a Ponent, 27-28 a la part central del País Valencià. Dimarts, més ruixats, més tempestes a la tarda, al centre i nord del país, podrien arribar a la costa de cara a la tarda i al vespre, i localment amb pedra o calamar-se a les comarques de Girona, Barcelona i Pirineu.

0: oriental.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 13 minuts i les 11 de la nit, la sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió, que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, que és un nen de 13 anys, acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista premiat, ha rebut així el guardó.
3: In the words of John Lennon, you won't...
4: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. So... Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisioner 1951. Precisament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut a la categoria de documental a la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. 3 víctimes de la repressió franquista han tornat al lloc on van ser detinguts i torturats. La comissaria de Via Laietana, a Barcelona. Ho han fet com a testimonis d'una investigació per tortures de l'antifranquista Manel Pujades el 1969. És un reportatge de Joan de Castro.
5: La comissaria de Via Laietana de Barcelona ha esdevingut un símbol de repressió franquista contra els opositors al règim. Entre el centenar de casos de tortures hi ha el d'en Carles Vallejo, la Maribel i en Pepus Ferrandiz, que mig segle després d'estar extorsionats han tornat al calabós on va començar tot. Ho han fet com a testimonis per una investigació de la Fiscalia de Memòria i Drets Humans de Barcelona. I malgrat el repte emocional que suposava, en Carles i en Pepus van considerar que era necessari.
6: Molts de nosaltres ens ho vam pensar molt abans d'entrar, però finalment crec que va prevaldre el dret a la memòria i l'obligació del testimoni. I a mi em va sobreposar la necessitat d'explicar el que altres no poden explicar.
7: Vaig sentir que la meva angoixa de poder entrar aquí en un espai de tortures i de repressió no dependia de mi, sinó que tenia que entrar en nom de totes aquelles persones, homes i dones represaliades, que van patir, que van passar aquí el mateix que nosaltres o pitjor.
5: Aquesta suma a les accions encaminades a reparar els danys que les policies franquistes havien fet a Via Laietana. Un altre pas és convertir la comissaria en un centre de memòria històrica, un canvi que demana l'Associació de Defensa dels Drets Humans i Lídia. Segons en Pepus, cal que quedi constància del que es va patir allà.
7: I l'objectiu que tenim nosaltres és que es reconeixi que aquí es va practicar la tortura i que aquells noms i cognoms d'aquells policies que van participar se'ls retiri tots els reconeixements que tenen, totes les medalles de l'altre, i que quedin a la història com el que van ser, membres d'una dictadura, membres d'un espai repressor.
5: L'abril de 1971, les autoritats franquistes van detenir i torturar en Josep Vilamaribel. Tenia només 17 anys.

0: Els van interrogar durant 32 dies per militar a la Jove Guàrdia Roja, el referent juvenil del Partit del Treball. Després, els van tancar en un calabós al soterrani i els anaven torturant cada 3 o 4 hores. Tenien la missió d'aguantar el màxim temps possible per tal de donar temps als seus companys a escapar i amagar la propaganda. Però si finalment algú acabava confessant, en Pep us assegura que no existia cap rencor.
1: La gent que aquí arriba i a vegades arriba a parlar mai pot ser classificat ni de traïdor ni de que hagi fet una cosa malament, perquè les tortures eren terribles.
0: La Maribel, pel fet de ser dona, va haver de patir un esglaó més de la violència, la masclista. I, malauradament, encara no oblida moltes d'aquelles frases denigrants dels oficials franquistes.
2: Un dels maltractaments psicològics va ser, per exemple, a mi em deien que amb quants homes m'havia anat al llit, que no em casaria mai perquè no em voldria ningú perquè havia estat detinguda. I també una altra cosa que em deien era que havia fet la primera comunió però tenia l'ànima negra.
0: Per part de la policia no va haver-hi cap notificació als seus pares, un silenci que els germans Ferrandiz consideren que va fer encara més dura aquella detenció.
3: Seran llampecs pels teus vespres i els nostres ulls.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
1: Rec de final del Clàssic al Camp Nou. Falten 6 minuts i mig per les 11. Ho estem vivint amb l'equip d'esports, en aquest cas amb l'Alfons Gorina. Bona nit, Alfons.
2: Bona nit. Efectivament, estem ja al minut 42 de la segona part i el Barça segueix guanyant per 2-0 al Real Madrid al Clàssic del Camp Nou, que pot valer una Lliga. Connectem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
3: Sí, Bellingham. D'Asensio li demanava a Bellingham alguna cosa i Bellingham s'ha rebotat.
4: Però cops de puny o no?
3: No, a distància.
4: Toca la pilota Joan Garcia cap a Cobercer. Cobercer amb De Jong.
3: És que Flick li haurà guanyat 4 dels 5 títols en dues temporades a la cara al Madrid, eh?
5: Són 6 victòries.
3: Les dues finals de Supercopa, una final de Copa, una Lliga, per si no comptem, la de la temporada passada, que la va deixar gairebé guanyada el Barça, també amb un enfrontament com aquest. És a dir, gairebé diria que els 5 títols de Flick són contra el Madrid.
4: Sí,
2: doncs ja ho heu sentit, no podem explicar millor que ho està fent el Ricard Torquemada a la TDT. Han marcat Rashford i Ferran Torres a la primera part, als minuts 9 i 17, encarrilant molt ràpid aquesta possible victòria i títol del Barça. Seria la 29a Lliga del Barça, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta i la primera vegada que el Barça la guanyaria jugant un partit de tu a tu contra el Real Madrid.
0: 3CAT Info.
2: Per cert, que el partit ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de Hansi Flick. L'entrenador alemany, per això, ha volgut seure a la banqueta per aquest partit transcendental. A la llotja ja estan preparats el president de la Federació i de la Lliga, Rafael Louzán i Javier Tebas, per la gairebé seguretat que el Barça acabarà guanyant aquest títol de Lliga. Un partit que és històric també perquè és el primer clàssic del nou Camp Nou. L'últim s'havia jugat el 19 de març del 2023. Podeu seguir el final del partit i el postpartit i la celebració del títol a la TDT de Catalunya Ràdio. I ara tornem al futbol, però el Barça, en aquest cas parlem del Barça d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina contra el Porto, l'equip local que s'ha jugat a Coimbra, a Portugal, per 3-1. Sentim l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
6: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
2: El Barça és campió de Lliga.
7: Jugant i guanyant contra el Real Madrid. Ho celebra els jugadors, els que han acabat el partit, els que eren a la banqueta, els que estaven lesionats, els que no estaven convocats, els porters, els defenses, els migcampistes i els davanters. L'estaf més moderadament ho fa a la banqueta. El Barça ha aconseguit el seu objectiu. Avui s'havia muntat una festa al Camp Nou i la festa no podia acabar malament. Amb gols de Rashford, transformant una falta de forma magistral al 8 de la primera, i de Ferran al 18 després de rebre una fantàstica assistència d'Olmo, ha rematat per fer el 2-0, i d'aquesta manera i sense més moviment al marcador, mentre sonen de fons els petards dels focs artificials que es veuen al Camp Nou, el Barça s'ha endut una Lliga que ha estat implacable, la Lliga del retorn a casa, la Lliga de Hansi Flick 2.0, la Lliga on no s'ha perdut ni ha empatat cap partit a casa, la Lliga dels nanos un altre cop amb els Lamine, Cobercí, Bernal i els Gavi, Pedri i Eric, que són joves però que ja semblen veterans. La Lliga de la Masia, la Lliga de Super Garcia, la Lliga de Mira, un altre ridícul del Madrid. La Lliga que fa 29-12 en els últims 20 anys. El Barça avui torna a dir-li al futbol de casa nostra que és l'equip que té ara mateix el poder. El Madrid s'ha quedat a la gespa, bàsicament per agrair el suport de la seva afició, aquests 200 aficionats que eren a la zona de graderia. I atenció, perquè a la gespa comença la festa ara, la comunió entre l'equip, entre el Barça
4: i el públic entre els jugadors i l'afició. El Madrid es retira, ho fan felicitant i en un signe i en un senyal molt bonic, acomiadant-se de Hansi Flick, a qui li donen el condol per la pèrdua del seu pare, però la festa continua, perquè el Barça ara el que li toca és no celebrar pas la victòria del partit, sinó la victòria del títol. Nova victòria del Barça davant del Madrid. Nova victòria del Barça en un clàssic. Avui, que no serveix només per guanyar 3 punts, avui serveix per guanyar tota una lliga. Avui, al Camp Nou, el Barça és campió. Barça 2, Madrid 0.
2: Doncs ja ho heu sentit, repassem algunes de les dades d'aquesta nova lliga del Barça. És la 29a a la història del primer equip de futbol, la segona amb Hansi Flick a la banqueta i la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. I amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga d'aquesta temporada. En tindrien prou amb derrotar el Betis diumenge que ve per certificar-ho. Aquest Barça-Madrid, com diem, ha estat el primer al nou Camp Nou després des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que recorrerà els carrers de Barcelona. Com dèiem, el Barça d'hoquei patins ha perdut la final de la Champions contra el Porto per 3-1, i a primera divisió, a banda d'aquest clàssic, també s'han disputat l'Atlètic Club 0, València 1, el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. El Girona tancarà la 35a jornada aquest dilluns al camp del Rayo. I acabem donant una notícia de bàsquet, en aquest cas, perquè l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes havien guanyat d'un punt el partit de l'Adam.
0: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 al Camp Nou, amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça, la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern carani. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig dels ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Fundesplai, una de les entitats que gestiona cases de colònies, assegura que ja estan notant una baixada del 70% de les reserves per al curs que ve pel conflicte al sector de l'educació. Malgrat que asseguren que entenen les reivindicacions de mestres i professors, lamenten que facin servir les colònies com a eina de negociació. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cannabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, hem de dir que l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions per 3-1 contra el Porto i que l'Unigirona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un sol punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, el Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: Doncs ja ho heu sentit, l'equip blaurana s'ha imposat per el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta i la primera que el Barça guanya de forma directa en un enfrontament contra el Real Madrid. Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també tenen opcions de signar una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga de la temporada. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid ha estat el primer al nou Camp Nou des del 19 de març del 2023. El Barça celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que recorrerà els carrers de Barcelona. Podeu seguir totes les celebracions, el postpartit i les primeres reaccions a Catalunya Ràdio, a la TDT. La nit és llarga.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 11 del vespre. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla, Tenerife, on ha fondejat el vaixell, els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
5: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
4: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats avui en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
5: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
4: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
6: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. El Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
7: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'activista de la flotilla, Saïf Abukeshek, ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona, després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Frames.
6: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento. A base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
6: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Laia Framis pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que sí, a Trump no li agrada millor i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. Segons s'ha filtrat de diversos mitjans iranians, el document persa reclama el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que després s'obri un període de 30 dies per tancar l'acord. En aquest sentit, demana que la Casa Blanca aixequi el bloqueig dels ports iranians i les sancions al país. No consta que hagin fet menció al seu programa nuclear, com reclama els Estats Units, ja que els iranians sempre han defensat que és una cosa a negociar en segona instància. Però en una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acabarà mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
0: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en les eleccions locals angleses per un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
12: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: time to find a job.
13: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
13: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
13: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Ahir van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garriques, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0. I a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I em assegura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres, clarament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, la USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salines, denuncia immobilisme per part del govern.
18: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
19: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
20: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: De tot plegat, n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa de l'Esplai, que aquest diumenge han celebrat el Parc Nou del Prat de Llobregat. Una festa que ha reunit milers de nens i joves i en què hi ha hagut una cinquantena d'activitats lúdiques i educatives.
14: Jo em dic Jana.
21: I jo em dic Lile.
14: De les Playes Punes.
21: Venim a fer les activitats que heu preparat. El toca-toca, el quadro...
0: El tema central de la festa han estat els valors de la pau, la participació i la democràcia. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
22: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes.
22: Que hi hagi tants límits temporals de velocitat, no solament perquè alguns són perquè la xarxa no està bé, sinó que altres són per obres, però en el fons el que diuen que aquell punt de la xarxa té un problema. Jo a Tarragona, a Barcelona, el 2005 el feia en una hora. Ara el vaig fer amb quasi 3 hores.
0: També han reclamat una millora de l'atenció i la informació als viatgers i recorda als usuaris que si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat tenien un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges es poden recuperar a les taquilles de les estacions. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria vestir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i també a negocis petits. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
23: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen per què provoquen incendis o per què reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va créixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja tornen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport de l'aturada general des de la plataforma per una feina i una casa dignes faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saed n'és la portaveu.
1: les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: El repte és fer una gran mobilització que forci les administracions a dur a terme noves polítiques d'habitatge. Cinc minuts i seran 12:15.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bona nit de nou.
3: Bona nit. Hem comentat el títol de Lliga per part del Barça de futbol, però aquest diumenge ha portat altres notícies en l'àmbit esportiu. Un altre Barça, el d'hoquei patins, per exemple, ha perdut la final de la Champions a Coimbra, Portugal, contra el Porto, l'equip local, per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
4: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
3: En futbol, a banda del clàssic, aquest diumenge s'han jugat a la primera divisió l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, també s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Claudia Pina. Resultat intranscendent, doncs el Barça ja era campió de Lliga. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Michel, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
3: En futbol internacional, West Ham 0, Arsenal 1. Els de Mikel Arteta pràcticament han sentenciat la Premier amb aquesta victòria. A Itàlia, el còmode Cesc Fàbregas s'ha classificat per Europa després de guanyar per 0-1 al camp del Verona. Falta veure per quina de les competicions europees. Els ha perjudicat, per exemple, la victòria de la Roma al darrer instant al camp del Parma per 2-3. I també li ha favorit, en canvi, la derrota del Milan a San Siro contra l'Atalanta per 2-3.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
24: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
3: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, al Gran Premi de Catalunya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts en la quarta etapa.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València a Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim Ainhoa López per part de les gironines parlant d'aquesta derrota.
25: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no?, en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no?, i també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
3: I acabem fent un apunt de futbol sala perquè el Palma ha perdut la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal per 2-0. Això suposa que per anar a la Champions la propera temporada el Barça en té prou amb ser finalista a la Lliga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaugrana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. També us hem explicat que l'activista català d'origen palestí, que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a casa. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau de l'Iran, que aquest diumenge li ha fet arribar a través dels mediadors pakistanesos. Amb un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els Premis BAFTA de la televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton embadalit el seu públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Què més tenim d'esports, Alfons?
1: A banda del títol de Lliga del Barça, parlem d'un altre Barça, el d'hoquei patins. Ha perdut la final de Champions contra el Porto per 3-1 a la final disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 punts amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un sol punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. El primer tema d'aquest diumenge és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaugrana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta i la primera que el Barça guanya de forma directa en un enfrontament contra el Real Madrid. Marxem a Canaletes per saber com s'està celebrant aquesta victòria del Barça. Francesc Ripoll, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs la plaça Catalunya, no Canaletes, perquè està en obres, està començant a omplir. La tenim ja pràcticament plena, no només al centre de la plaça, sinó també tota la vora, molts càntics, molta samarreta del Barça, moltes banderes, també alguna bengala, en càntics celebrant la Lliga i també recordant-se del rival que l'ha perdut avui, que és el Real Madrid. Per tant, alegria avui al centre de Barcelona, avui a la plaça Catalunya, no a Canaletes, per celebrar aquest títol del Barça.
1: Gràcies, Francesc. I Frenkie de Jong, un dels capitans, celebrava així sobre la gespa del Camp Nou el títol aconseguit.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo. Y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
5: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts, haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també d'assignar una lliga perfecta al Camp Nou on han guanyat tots els partits. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid ha estat el primer al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que recorrerà els carrers de Barcelona.
0: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i un altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell. Els passatgers començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
7: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
6: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
7: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
6: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
8: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat. llibertat, de la democràcia i, sobretot, de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis. En total, s'arribarà a les 872 llambordes en 126 municipis de tot Catalunya. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
10: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després de donar-se que necessiten un canvi.
11: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
10: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
12: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
10: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
12: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
10: Segons els professionals,

0: A dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
1: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
0: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
1: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021.
2: 3Cat Info.
1: La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració. També es faran modificacions de disseny físiques i del programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. Tot plegat té un pressupost de 27 milions i mig d'euros i requerirà la intervenció de més d'un miler de professionals addicionals a la planta. La UGT denuncia una agressió molt violenta contra dos funcionaris de la presó de Brians 2. Asseguren que dissabte un intern va accedir al menjador visiblement agitat i amb actitud agressiva. Després d'escopir a diversos treballadors, hauria donat un cop de puny a la cara a la cap del mòdul i després hauria llançat puntades de peu contra un altre funcionari. A més de les amenaces i les agressions físiques, l'intern hauria mantingut una actitud vexatòria, humiliant i masclista durant tot aquest episodi contra diferents treballadores. La UGT exigeix a serveis penitenciaris que actuï amb la màxima contundència i que presenti d'ofici una denúncia per agressió contra els agents de l'autoritat. A més, reclamen un reforç de personal i adverteixen que la manca de treballadors posa en risc la seva integritat física i la seguretat a dins de les presons. No descarten mobilitzacions si la Generalitat no atén les seves reivindicacions. Els Mossos d'Esquadra detenen un any després l'autor d'una agressió a un home sense llar a Rubí. La víctima, de 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat quan l'agressor, de 24 anys, el va increpar i després li va clavar un cop de puny a la cara que el va deixar estabornit a terra. Seguidament va fugir amb el cotxe sense auxiliar-lo. Això va passar el maig del 2025 i, finalment, les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre detenir l'autor dels fets el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Els Mossos han detingut dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri de Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a la presó de forma preventiva. Segons els investigadors, els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes, que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus.

0: De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest diumenge al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
3: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit: una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte de l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
4: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
5: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'habaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
6: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt bé.
5: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
2: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariadna Escoda.
7: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera de escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
8: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
7: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
9: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
7: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema El progrés que ens mata.
10: Si ens acostéssim a la dona, veuríem que sota els
11: tot el que no marqui la nostra...
2: La sala del Triomf acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica Marta Vives.
12: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una tranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
2: Esports. Amb Alfons Gorina, la resta d'informació que no sigui del Barça.
13: Correcte, bé, sí que és del Barça perquè comencem el d'hoquei patins, que ha perdut la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. Ha perdut la final contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares parlar d'aquesta derrota.
14: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns tres dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
13: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió s'ha jugat l'Atlètic Club 0, València 1, el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3.
1: 3CAT Info.
13: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
15: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
13: En motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. I la pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Mañé ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes de la ronda italiana. El líder de la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció torna el dimarts amb la quarta etapa.
1: 3CAT Info.
13: I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València a Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'ha emportat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abukeshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
7: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abukeshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
7: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys, té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder, i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaració al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
15: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
16: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
2: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'Equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
17: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
2: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
17: Per exemple, doncs, enviant ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
2: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
18: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
2: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
19: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
20: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny Izzy Saez n'és la portaveu.
0: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
21: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
22: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
21: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
23: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
21: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
24: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
21: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En ciclisme, Pol Monier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
1: 3CAT Info.
21: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, el Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare. He pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 120.

0: gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
1: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
0: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
2: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I...
0: Després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que no te millores.
2: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que... jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
0: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
3: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana als últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
4: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera de escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
5: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar... per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic, el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
4: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
6: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
4: El programa de la desena festa pel territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
3: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CatInfo un dels seus fills, Albert Oliveres.
7: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
3: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
7: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
3: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Escó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
3: Dani Ramírez.
9: De moment no tindrem precipitacions ja, de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera 8.

0: 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0. I a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar el Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
3: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció de Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
4: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
1: Trescat Info.
2: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
5: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
6: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
5: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
7: Si ens acostéssim a la dona, veuríem que sota els...
2: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
8: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
2: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
9: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
10: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
9: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0 València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
11: 3CAT Info.
9: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
12: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
9: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
13: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
9: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.
11: Trescat Info. Trescat Info.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona 2 dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem, que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixa de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abu Keshek ja és a casa seva. Ha aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
7: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
7: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba acabarà mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
15: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
16: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
2: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'Equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Marc Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
17: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
2: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
17: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
2: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
18: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa, no tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
2: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
19: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
20: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny Izzy Saez n'és la portaveu.
0: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
21: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
22: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
21: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
23: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
21: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
24: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
21: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En ciclisme, Pol Monier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
1: 3CAT Info.
21: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Tresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, el Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, He pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà 2 últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes, i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea, Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tot Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
18: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.

0: Vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I...
1: Després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
0: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
1: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
2: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen a la Selva del Camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La Selva del Camp, Ariana Escoda.
3: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
4: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic, pel que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
3: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
5: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
3: El programa de la desena festa pel territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
2: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
6: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
2: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
6: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
2: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor com el motor de la bomba de refrigeració.
7: El temps.
2: Dani Ramírez.
8: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord

0: Osona o també cap a Lluçanès. Atenció perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres, clarament.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
3: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció de Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
4: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Baix, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Kito the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
1: Tresca Info.
2: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
5: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
6: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
5: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
2: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
7: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
2: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
8: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
9: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
8: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
1: 3CAT Info.
8: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Tornabel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
8: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
11: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
8: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra. La setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portaran més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: 3CAT Info.